0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia, tot i que amb una visibilitat tèrbola per presència de pols en suspensió, amb una temperatura que ha pujat una miqueta de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31, amb una humitat moderada i ambient xafogós, ben feble en terrals fins a primera hora del matí, fins a mig matí com a molt, i marinades de migjorn al centre del dia, fent que la mar estigui entre rissada i una mica de marejola a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet pública la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat. Està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
4: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019, i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo mal, a 270.000 euros, pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal, i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar algunes també per pel ple municipal on el

0: Regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment, ho vam denunciar i no n'han passat més.
1: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
0: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Covellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada o estarà investigada la senyora alcaldessa de Covellenca, la Rosa Fonoll, i que esquitxen una vegada més a Unitat Covellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses pues, que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre atrinxerats, sense dir res, transparència zero, i cometer una gran irresponsabilitat, que és no governar.
1: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Covellenca.
0: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Covellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant, i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
1: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions. Alerta per la previsió que la calor nocturna sigui molt intensa al litoral i al prelitoral. Protecció Civil de la Generalitat manté activat el Procicat per les altes temperatures que s'esperen les pròximes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per onada de calor intensa i calor nocturna intensa que durarà com a mínim fins dimarts 23 de juny. En el cas de la comarca del Garraf i, per tant, a Cubelles, està inclosa en els mapes de perill per calor nocturna aquest dilluns i aquest dimarts en un nivell de 1/6. Pel que fa al perill per calor intensa durant el dia, el Garraf també està marcat amb un nivell d'1/6 durant aquest dilluns, però per aquest dimarts ja no. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, s'ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, també per les persones discapacitades físiques o psíquiques i amb limitacions de mobilitat, les que hagin de romandre o fer activitats físiques a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. En relació amb el perill d'incendis, aquest dilluns Cubelles es troba en perill alt d'incendi, al nivell 2 del Pla Alfa establert pels agents rurals de la Generalitat. El municipi veí de Cunit també es troba en aquest mateix nivell 2, però, per exemple, Vilanova i la Geltrú i Castellet i la Gornal estan en perill molt alt d'incendi, és a dir, en el nivell 3. Un incendi ha calcinat un dels espais tancats de contenidors de recollida de residus que s'havien instal·lat feia poc a la Mota. Aquest dissabte a la nit, nombrosos veïns han avisat d'aquest incendi que ha acabat cremant completament tot aquest espai de tancat de contenidors de recollida de residus situat concretament al carrer de Jaume I. El foc ha calcinat tota l'estructura d'aquest espai, els contenidors que hi havia dintre, uns quants cotxes aparcats al voltant, un arbre, i ha afectat també la façana de la edifici del davant. A l'emergència hi han actuat els bombers i la policia local, que per ara no han pogut donar cap informació sobre què hauria provocat el foc ni tampoc si hauria estat intencionat. Aquest espai dedicat a la recollida de residus s'havia construït feia pocs mesos aquí al carrer de Jaume I i a l'interior hi havia una vintena de contenidors de totes les fraccions excepte el vidre. S'hi podia accedir apretant un botó i la intenció era que més endavant fes falta el clauer electrònic per poder obrir-lo.
2: Aquesta emissora municipal Ràdio Cubelles estrena la programació d'estiu d'aquest 2026 amb més música, informació i espais de proximitat. La graella especial estiu estarà en antena des d'aquest 22 de juny i fins al 20 de setembre i manté l'aposta per la informació local i els programes de producció pròpia. D'aquesta manera, entre les propostes destacades del matí de dilluns a divendres, hi ha programes com el Bon Dia Cubelles, un repàs a la informació local, Història de la Música i el magazín Cubelles Tot un Món Estiu, amb diferents seccions, des de l'espai de l'entrevista a d'altres seccions realitzades pels nostres col·laboradors i col·laboradores, com Viure Millor, Tots els Colors, Descobrint l'Enobotànica, De Peus a Terra, Piles del Vent, Cubelles en la Història, Cubelles Noir, Compartim la Platja amb la Natura i la Maleta Guspireta, que combinaran continguts culturals, socials i d'entreteniment. La informació continuarà sent un dels eixos principals de la programació d'estiu i l'emissora manté els butlletins informatius de les 12, la 1, les 5 i les 6 de la tarda, així com les diferents edicions de l'informatiu migdia a la 1:30 i a les 8 del vespre en repetició a les 12 de la nit. I del Cubelles Actualitat, un resum setmanal que informa de tot el que ha passat durant la setmana, el cap de setmana, dissabtes i diumenges. I pel que fa a la programació, les tardes de dilluns a divendres, la programació inclou també diferents espais informatius i temàtics, com ara el recull informatiu a les 4 i d'altres, doncs, col·laboracions temàtiques dels nostres col·laboradors, des del Cubelles Noir, el Cubelles en la Història, Can 60 i l'Amorable. A més, aquesta temporada s'incorpora també com a novetat el programa Entre Històries, una secció també realitzada per un nou col·laborador estudiant de periodisme. La música també continuarà ocupant una part destacada de la graella, amb programes especialitzats com la Maleta Guspireta, Bona Ona, la Màquina del Temps, Música en Concert, DJ Romo, Weekend Night, Mon Country, Dansa Viva, L'Hora dels Clàssics, a 50 del 60, La Llista Negra, Hot Dance 80, Rock en clàssics i de més enllà, entre d'altres. I pel que fa als caps de setmana, doncs es mantindrà una oferta variada amb espais culturals, musicals i de divulgació. Els dissabtes els oients podran seguir entre d'altres espais com el Cubelles Actualitat, el Dansa Viva, el Can 60, 50 del 60, el Hot Dance 80, el Cubelles Noir, la Llista Negra, la Maleta Guspireta, el DJ Romo, Weekend Snack, el Música en Concert i Bona Ona. I els diumenges la programació també inclou propostes com ara Clàssics del Diumenge, L'Amorable, Ràdio Cubelles Diumenge, Rock en Clàssics, Hot Dance 80, DJ Romo, Weekend Snack i Música en Concert. Una nova temporada, la d'aquest estiu, que combina, com ja hem dit, informatius, magazins, esports, programes de producció pròpia, espais de col·laboradors i produccions externes, reforçant així el compromís de l'emissora municipal amb la informació de proximitat i el servei públic. I amb aquesta nova graella d'estiu, Ràdio Cubelles consolida una oferta variada pensada per acompanyar els oients durant aquests mesos de vacances, amb continguts per tots els públics i una presència destacada de la realitat local del municipi a les diferents edicions dels espais informatius.
1: Cubelles es prepara pel pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa sobre les limitacions de mobilitat que provocarà aquest esdeveniment i també les activitats paral·leles que s'han organitzat. El Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món, creuarà Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:45 del migdia. Tot i que el pas del pilot serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha comentat que així tot serà un fet històric per Cubelles.
3: Per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
1: Malgrat que la presència dels ciclistes a Cubella serà fugaç, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya una caravana ben àmplia de vehicles de tota mena. Per aquest motiu, l'Ajuntament està informant de múltiples maneres per donar a conèixer les afectacions més importants al trànsit, bàsicament per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31. L'entrada i sortida a Cubella s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BB-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el Parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants tindran les opcions dels passos soterrats, situats al passeig de Narcís Verdagí i al carrer de l'estació, i també el pas sota la carretera del carrer del Raval del Torrent, un punt al costat del riu Foix que també serà l'únic lloc per on podran passar els vehicles per creuar d'un cantó a l'altre del municipi, de la zona per sota de la carretera a la zona per sobre. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el matí del 5 de juliol es faran activitats relacionades amb el Tour de França a la plaça de la Fita. Els castellers del Foix han descarregat una altra torre de 6 a Montblanc. La colla cubellenca, a més, celebrarà aquest dimarts el 7è aniversari amb el seu acte fundacional, és a dir, l'arribada de la flama del Canigó per la Revella de Sant Joan amb uns pilars. Després de 15 dies sense actuacions, els castellers del Foix de Cubelles han reprès la seva activitat aquest dissabte passat a Montblanc en el marc de la Diada de la Camisa Grana dels Torraires. Els castellers de Cubelles han aprofitat la trobada per consolidar algunes de les seves estructures bàsiques i sobretot per rodar les peces cridades a augmentar el ventall d'opcions de cara a afrontar el tram central de la temporada amb tantes garanties com sigui possible. D'aquesta manera, després del pilar de 4 d'entrada, els cubellencs han obert plaça amb la Torre de 6, la cinquena de l'any, una estructura que presentava novetats en relació a alineacions anteriors i que s'ha defensat amb fermesa malgrat certs moments de tremolor a terços just abans de la carregada. En segona ronda, la colla cubellenca ha optat per un 3 de 6, amb novetats als baixos i segons, on s'estrenaven dos castellers. Els del Foix han hagut de lluitar de valent en una plaça que presentava una marcada inclinació, malgrat que una de les rengles s'ha deformat una mica. La segona, que debutava, i el terç han mantingut la solidesa de l'estructura i gràcies també a la rapidesa amb què s'ha desvestit el pom de dalt han pogut descarregar un castell que ha estat molt celebrat per la colla. Finalment, el pilar de 4 de comiat a banda, els de la camisa turquesa s'han anotat el 3 de 6 amb l'agulla, una construcció que s'ha resistit en aquest inici d'any, però que amb un blanc s'ha completat amb ofici i amb una comoditat relativa. Els castellers del Foix celebraran ara el seu 7è aniversari aquest mateix dimarts amb un pilar de 4, coincidint amb l'arribada de la flama del Canigó, l'origen de la colla l'any 2019, i el dissabte, dia 27 a la tarda, actuaran a Vilanova i la Geltrú, motiu de les festes de Bajamar, les festes de Sant Pere, convidats pels seus padrins, els Bordegassos de Vilanova, i en companyia també dels Xicots de Vilafranca.
2: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autor d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
4: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
2: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
4: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè el... no sé si ho sabeu, però jo tinc una enfermedad que es diu fibromiàlgia i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
2: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles. Recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu, Charlie Rivel.
4: Sí, perquè som un grup d'artistes d'aquí de Cubelles que ens hem reunit i la veritat és que estic encantadíssima amb ells i hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'agrada moltíssim i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobretot la del castell de Cubelles, que vaig descobrir el castell, això sí que era una cosa que desconeixia. Hem fet també el tema de la Paulina, m'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
2: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
1: Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació.
5: Aquest cap de setmana el Club de Bàsquet Cubelles, juntament amb el SAI, el Servei d'Atenció Integral del Garraf, han organitzat el 3x3 Rispet, que ha crescut i consolidat un model de bàsquet inclusiu i pioner. Aquesta ha estat la segona edició que ha reunit més de 100 participants en 26 equips en una jornada esportiva marcada per la convivència, la diversitat i el respecte. Tot això al poliesportiu municipal, on es va acollir doncs, aquesta segona edició del 3x3 Respect, una iniciativa, com dèiem, impulsada per al Club de Bàsquet Cubelles, que continua consolidant-se com una proposta única dins del panorama esportiu català. El torneig, que elimina les categories tradicionals basant en l'edat o el gènere, va tornar a demostrar que és possible competir i gaudir del bàsquet des d'una perspectiva plenament inclusiva. La jornada, com dèiem, va reunir més de 100 participants distribuïts en 26 equips, millorant les xifres de la primera edició. Els equips es van repartir en quatre categories definides segons la intensitat competitiva escollida per als propis participants. Family, orientada a familiars i jugadors ocasionals, la Chill, per qui buscava una experiència més lúdica, Hustle, de nivell intermedi, i la Pro, destinada als equips més competitius. En total, es van disputar més de 70 partits al llarg de 7 hores i mitja de competició gràcies a un format innovador que combinava enfrontament dins de la mateixa categoria i també partits intercategoria per determinar els quadres finals. Aquesta fórmula va permetre oferir un elevat volum de joc i afavorir també la convivència entre els participants amb perfils molt diferents. Així ho explicava el propi president del Club de Bàsquet Cubelles, Ivan Puigmartí, als micròfons de Ràdio Cubelles.
6: És a dir, l'any passat ho centràvem exclusivament en el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport i en aquest cas el que hem volgut demostrar és que és un torneig de bàsquet en què no es té en compte ni l'edat ni el gènere, en general, independentment de que formis part del col·lectiu o no. Bueno, hem pujat una mica en participació, hem tingut 113 participants amb 26 equips. Nosaltres havíem fet 4 categories que responien a l'esperit amb què tu arribaves al torneig, que eren Family, Chill, Hustle i Pro, no, segons el nivell d'intensitat amb el que volies jugar. Vam aconseguir 4 equips per Family, 4 equips per Pro, 12 per Chill i 7 per Hustle. Així, molt bé, vam fer un format nou per barrejar entre si aquestes categories, de manera que tots els equips van fer 3 partits de la seva pròpia categoria, més 2 intercategoria, per establir l'ordre del bràquet de la final. Llavors hi ha jugar els 8 partits de la final dintre de la seva pròpia categoria. És a dir, la primera volta és només per sortejar les posicions de sortida en el bràquet. Això, clar, dona per fer, vam jugar 75 partits amb 7 hores i mitja.
5: Més enllà de la competició del 3x3, també es va convertir en una festa del bàsquet i de la inclusió. L'esdeveniment va comptar amb música durant tota la jornada, espais informatius i diverses activitats complementàries que van contribuir a crear un ambient distès i participatiu. L'organització destaca especialment també la bona acollida a tots els assistents i el clima de respecte que es va viure tant dins com fora de les pistes. En aquests actes també hi van participar membres del consistori local, com l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, o el mateix regidor d'Esports, David Kess. Pel que fa als resultats esportius, doncs els Panteres Grogues, entitats referents en l'esport inclusiu, es van proclamar campions en la categoria Hustle després de participar per primera vegada en el torneig. També va destacar la presència de diversos equips vinculats al Club de Bàsquet Cubelles amb representació en diferents finals i, sobretot, amb la victòria, molt celebrada en la categoria Family, on l'equip protagonitzat per un equip format per un veterà del club i els seus fills van poder-se emportar la categoria. El 3x3 Respect també ha servit com a acte de cloenda de la temporada del Club de Bàsquet Cubelles, que tanca així un curs intens i ja treballa en la planificació de la propera campanya. Des de l'entitat es fa una valoració molt positiva de la resposta obtinguda i no es descarta continuant fent créixer una iniciativa que en només 2 edicions ja s'ha convertit en una referència dels valors inclusius dins del bàsquet català. El Club de Futbol Cubelles va recordar Marià Talló en una emotiva primera edició del seu memorial. El municipal Josep Pons i Ventura es va acollir una jornada plena de records, futbol i convivència per homenatjar una figura molt estimada al club i al municipi. D'aquesta manera, el camp municipal es va viure aquest dissabte una jornada especialment emotiva amb la celebració del primer memorial Marià Talló, una iniciativa impulsada per al Club de Futbol Cubelles per recordar la figura de qui va ser una persona vinculada al club, membre fundador, a més, del Festival Cubelles Noir i una persona també vinculada a la vida social i esportiva de la vila. L'acte va reunir familiars, amics, excompanys i nombrosos aficionats que van voler sumar-se a un homenatge carregat de sentiment. Un dels moments més destacats de la jornada va ser el reconeixement institucional a la família de Marià Talló, que va rebre un ram de flors i un quadre commemoratiu de mans de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i el regidor d'Esports, David Kess. Abans de l'inici del partit, familiars, amics i antics companys de televisió van participar en un emotiu acte de record en què es van lliurar flors a la família, abocant la trajectòria personal i professional de Talló, que va deixar una profunda empremta entre totes les persones que el van conèixer. L'acte central va ser el partit amistós entre els veterans del Club de Futbol Cubelles i un combinat d'exjugadors i professionals d'Esport 3, mitjà on Maria Talló havia desenvolupat part de la seva trajectòria laboral. El duel va servir com a punt de trobada entre antics companys, amics de tota la vida i membres de la família cubellenca que van compartir una jornada marcada per la companyonia i els records. La celebració va continuar després a la gespa amb la trobada popular que va permetre als assistents compartir anècdotes i vivències en un ambient més distès i familiar, tal com havia estat concebut des del primer moment pels organitzadors. Amb aquesta primera edició, el Club de Futbol Cubelles ha aconseguit convertir el Memorial Maria Talló en un molt més que un partit de futbol, una mostra d'estima col·lectiva cap a una persona que va dedicar molts anys al club i al municipi. La gran participació i l'emoció viscuda durant tota la jornada fan pensar que aquesta cita té tots els ingredients per consolidar-se com una tradició en el calendari esportiu i social del club.
7: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
8: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia, tot i que amb una visibilitat tèrbola per presència de pols en suspensió, amb una temperatura que ha pujat una miqueta de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà als 31, amb una humitat moderada i ambient xafogós, ben feble en terrals fins a primera hora del matí, fins a mig matí com a molt, i marinades de migjorn al centre del dia, fent que la mar estigui entre rissada i una mica de marejola a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Aquest cap de setmana el poliesportiu municipal es va disputar la segona edició del 3x3 Respect, aquest torneig organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles, i un torneig peculiar on no es té en compte ni l'edat ni el sexe, un torneig on bàsicament es juga a bàsquet. En parlem amb el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bon dia.
5: Hola, bon dia a tothom.
4: Bé, dit la segona edició del 3x3 Respect, sí que és veritat que és la segona edició, però el nom és només d'aquest any. Per què li heu posat aquest títol aquest any?
5: Correcte. Vam decidir ampliar una mica el registre de fins a quin punt és inclusiu el torneig. És a dir, l'any passat ho centràvem exclusivament en el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport, i en aquest cas el que hem volgut demostrar és que és un torneig de bàsquet en què no es té en compte ni l'edat ni el gènere, en general, independentment de què fos col·lectiu o no.
4: I com va anar? Explica'ns com es va desenvolupar, quants participants hi vau tenir en les diferents categories?
5: Bueno, hem pujat una mica en participació, hem tingut 113 participants amb 26 equips. Nosaltres havíem fet 4 categories que responien a l'esperit amb què tu arribaves al torneig, que eren Family, Chill, Hustle i Pro, no, segons el nivell d'intensitat amb el que volies jugar. Vam aconseguir 4 equips per Family, 4 equips per Pro, 12 per Chill i 7 per Hustle. Així, molt bé, són... Vam fer un format nou per barrejar entre si aquestes categories, de manera que tots els equips van fer 3 partits de la seva pròpia categoria, més 2, intercategoria, per establir l'ordre del bràquet de la final. Llavors hi ha jugar els 8 partits de la final dintre de la seva pròpia categoria. És a dir, la primera volta és només per sortejar les posicions de sortida en el bràquet. Això, clar, dona per fer, vam jugar 75 partits amb 7 hores i mitja.
4: Déu-n'hi-do. A més, tot això, evidentment, envoltat d'un dia que és reivindicatiu, que és festiu, no? Hi havia música, hi havia una parada amb informació...
5: Totalment. Aquest any vam decidir deixar el tema de la música en mans d'un professional i vam comptar amb un noi que té l'empresa de Cubelles, ho ha fet superbé, es diu Bosch, i la gent supercontenta perquè mai s'havia sentit tan bé la música, estava jugant i la senties però no molestava, podies parlar, es nota que aquest cop ho ha fet un professional i segur que repetirem l'any que ve perquè l'experiència és molt més xula. A més, que ahir va detectar en els moments en què fa falta que la gent va cansada i posa algú més animat, i bueno, fins i tot hi havia gent que s'arrencava allà veient els partits, molt graciós. Mm-hmm. Tot, com dius tu, molt, molt festiu, dintre del rerefons aquest reivindicatiu. No? Mm-hmm.
4: I els guanyadors, que això a vegades és l'important, no? Quins són els equips guanyadors?
5: Guanyadors ha hagut, dels 4 categories, primers i segons. Els veterans del Cubelles van quedar segons en la categoria Hassel, i el sènior segons en categoria Pro. Amb Chill em sembla que els que van guanyar venien de molt lluny, de Granollers, em sembla, i van jugar superbé, un equip molt, molt maco. I de les famílies, també un veterà del Cubelles va quedar primer en la categoria Family amb el seu fill, el mitjà i el petit, i un amic d'aquests. O sigui, va ser molt graciós veure els jugadors, es deien los Dalton, que es coneix una mica més alt que el del costat.
4: Molt bé, doncs amb aquest torneig una mica també es dona continuïtat a aquest esperit, no?, de reivindicació, i també doncs a la vegada doncs de posar sobre la taula doncs que es pot jugar a bàsquet independentment del sexe i l'edat, que al final és un esport, és un joc, i que tothom s'ho pot passar bé. I amb això també tanqueu una mica la temporada, no?, el Club de Bàsquet Cubelles.
5: Sí, en efecte. A veure, aquest any hem comptat amb la participació d'un equip dels Panteres Grogues, que han sigut una mica els pioners, han vingut a mirar a veure quin aire respirava aquí, si realment era LGTBIQ+, friendly, i han estat supercontents. De fet, van guanyar la categoria Hassel, ells van quedar els primers, aquest equip, que el formaven de tres nois i una noia, i van anar-s'ho superbé. I et dic, per nosaltres el fem servir també com a clausura, com a club, val? També és un punt d'inflexió, dèiem, bueno, s'acaba la temporada, anem a passar-ho bé un dissabte jugant a bàsquet, i ara només queda treball executiu de la Junta de cara a preparar la temporada vinent.
4: No hi ha campus aquest any?
5: Hi haurà campus de bàsquet, això sempre. Sí, sí. A més, amb la novetat que aquest any hi ha activitats per a adolescents. Vale, hem separat una mica els grups i farem un casal tradicional, que el que hem fet sempre, el casal de bàsquet del Cubelles, i un adaptat a pues, unes edats que necessiten un altre tipus d'activitats, un altre tipus d'excursions, més adaptat a la seva edat.
4: Molt bé. Això imagino que serà a partir del juliol, no? I després sí que a l'agost descans.
5: Correcte, així és. Després de Sant Joan comencem.
4: Doncs un estiu més per al Club de Bàsquet Cubelles després de tancar aquesta temporada i ja preparar doncs la següent, que doncs m'imagino que donarà inici cap al setembre, no? I tornarem a engegar els motors. No sé quines perspectives teniu de cara a la propera temporada, no sé si hi haurà molts canvis.
5: Bueno, sí que hi haurà canvis, però sobretot hi haurà canvis a nivell de club, d'entitat, perquè farem a Junta Nova, s'ha de reconstruir la Junta, hi ha dos càrrecs que ens deixen perquè les seves famílies doncs, han canviat de club i haurem de reinventar-nos una miqueta. També, com a novetat, estem començant a col·laborar amb el CUNIT, vale? I ens hem decidit donar-nos un cop de mà. De moment encara tots són acords verbals i si la cosa va bé aquest any, igual fem alguna coseta més seriosa. Un acord de col·laboració més formal. Tipus en la línia de no sé si et sona, el Tres Viles.
4: Mm-hmm. Sí, sí.
5: Val? Són col·laboracions entre entitats petites que ens serveixen per lluitar contra els pols grans d'equips amb molta base de jugadors que sempre fan pols d'atracció, que el jugador que despunta una miqueta en seguida pensa en anar cap allà perquè tenen més gent, tenen més varietat d'equips amb més nivells diferents. Clar, això ho patim molt els equips petits, tipo pues, el Cunit, nosaltres, els Roquetes. Llavors hem de pensar coses així. Mm-hmm. Vale? Llavors, aquest any posem en pràctica, hem començat a col·laborar. El cadet femení que jugava al Cubelles aquest any anirà allà a jugar al Cunit i muntarem aquí un infantil. Mm-hmm. Amb jugadores d'allà i alguna de nostra d'aquí. O sigui, comencem a intercanviar jugadors i anar amb sintonia. Si aconseguim tirar que això funcioni, segurament pues, clar, passarem a ser una entitat amb 14 equips, que seria un canvi superxulo.
4: Mm-hmm. Bé, veurem. Com tu deies, us toca un estiu executiu important.
5: De moment exacte, de moment és començar a parlar-ho i començar a funcionar i veure si estem en sintonia. Ja ens hem reunit dues o tres vegades, nosaltres ho veiem bé, tots els punts sobre la taula ens beneficien tant un equip com l'altre, i bueno, doncs començo amb col·laboracions puntuals aquest any, i si veiem que hi ha hagut sintonia, que tot ha anat bé i tal, doncs parlem seriosament de cara a l'any que ve, a veure què podem fer.
4: Mm-hmm. Molt bé, doncs estarem pendents, evidentment, de tot el que passi durant l'estiu. Per altra banda, doncs, desitjar-vos això, bones vacances, que descanseu si podeu, i evidentment al setembre ens hi tornem a posar.
5: Les samarretes que vau donar de la ràdio,
4: sí, sí.
5: Van anar molt bé, la gent va estar supercontenta perquè sobretot la van fer servir de cubre. La gent que no havia pensat en això, després tots suats i tal, doncs poder-se treure una samarreta i posar-se la vostra de Ràdio Cubelles. Així va ser molt graciós veure un munt de samarretes negres de Ràdio Cubelles per allà.
4: Perfecte.
5: Us agraïm molt per l'ajuda.
4: Fantàstic. Doncs per això es fan, perquè la gent les pugui lluir i les pugui gaudir. Molt bé, Ivan, doncs moltes gràcies, molt bon estiu i bé, que vagin bé les vacances.
5: Igualment. Adéu, adéu, que vagi bé.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de la FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels
2: Fuster. Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i Isabel.
2: Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia, tot i que amb una visibilitat tèrbola per presència de pols en suspensió, amb una temperatura que ha pujat una miqueta de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31, amb una humitat moderada i ambient xafogós, ben feble en terrals fins a primera hora del matí, fins a mig matí com a molt, i marinades de migjorn al centre del dia, fent que la mar estigui entre rissada i una mica de marejola a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet pública la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat. Està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
4: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019, i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo malament, a 270.000 euros, pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal, i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també per, em van passar algunes també pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment ho vam denunciar i no n'han passat més.
1: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
4: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Cubellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada, o estarà investigada la senyora alcaldessa de Cubelles, la Rosa Fonoll, i que esquitxen una vegada més a Unitat Cubellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest ajuntament, d'aquest

0: govern que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre atrinxerats, sense dir res, transparència zero i cometent una gran irresponsabilitat, que és no governar.
1: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Covellenca.
0: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Covellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant, i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
1: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions. Alerta per la previsió que la calor nocturna sigui molt intensa al litoral i al prelitoral. Protecció Civil de la Generalitat manté activat el Procicat per les altes temperatures que s'esperen les pròximes hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per onada de calor intensa i calor nocturna intensa que durarà com a mínim fins dimarts 23 de juny. En el cas de la comarca del Garraf i, per tant, a Cubelles, està inclosa en els mapes de perill per calor nocturna aquest dilluns i aquest dimarts en un nivell de 1 sobre 6. Pel que fa al perill per calor intensa durant el dia, el Garraf també està marcat amb un nivell d'1 sobre 6 durant aquest dilluns, però per aquest dimarts ja no. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, s'ha demanat als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, també per les persones discapacitades físiques o psíquiques i amb limitacions de mobilitat, les que hagin de romandre o fer activitats físiques a l'aire lliure, incloses les activitats laborals, i persones amb malalties cròniques. En relació amb el perill d'incendis, aquest dilluns Cubelles es troba en perill alt d'incendi, al nivell 2 del Pla Alfa establert pels agents rurals de la Generalitat. El municipi veí de Cunit també es troba en aquest mateix nivell 2, però, per exemple, Vilanova i la Geltrú i Castellet i la Gornal estan en perill molt alt d'incendi, és a dir, en el nivell 3. Un incendi ha calcinat un dels espais tancats de contenidors de recollida de residus que s'havien instal·lat feia poc a la Mota. Aquest dissabte a la nit, nombrosos veïns han avisat d'aquest incendi que ha acabat cremant completament tot aquest espai de tancat de contenidors de recollida de residus situat concretament al carrer de Jaume I. El foc ha calcinat tota l'estructura d'aquest espai, els contenidors que hi havia dintre, uns quants cotxes aparcats al voltant, un arbre, i ha afectat també la façana de l'edifici del davant. A l'emergència hi han actuat els bombers i la policia local, que per ara no han pogut donar cap informació sobre què hauria provocat el foc ni tampoc si hauria estat intencionat. Aquest espai dedicat a la recollida de residus s'havia construït feia pocs mesos aquí al carrer de Jaume I i a l'interior hi havia una vintena de contenidors de totes les fraccions excepte el vidre. S'hi podia accedir apretant un botó i la intenció era que més endavant fes falta el clauer electrònic per poder obrir-lo.
2: Aquesta emissora municipal Ràdio Cubelles estrena la programació d'estiu d'aquest 2026 amb més música, informació i espais de proximitat. La graella especial estiu estarà en antena des d'aquest 22 de juny i fins al 20 de setembre i manté l'aposta per la informació local i els programes de producció pròpia. D'aquesta manera, entre les propostes destacades del matí de dilluns a divendres, hi ha programes com el Bon Dia Cubelles, un repàs a la informació local, Història de la Música i el magazín Cubelles Tot un Món Estiu, amb diferents seccions, des de l'espai de l'entrevista a d'altres seccions realitzades pels nostres col·laboradors i col·laboradores, com Viure Millor, Tots els Colors, Descobrint l'Enobotànica, De Peus a Terra, Piles del Vent, Cubelles en la història, Cubelles Noir, compartim la platja amb la natura i la maleta Guspireta, que combinaran continguts culturals, socials i d'entreteniment. La informació continuarà sent un dels eixos principals de la programació d'estiu i l'emissora manté els butlletins informatius de les 12, la 1, les 5 i les 6 de la tarda, així com les diferents edicions de l'informatiu migdia a la 1:30 i a les 8 del vespre en repetició a les 12 de la nit. I del Cubelles Actualitat, un resum setmanal que informa de tot el que ha passat durant la setmana, el cap de setmana, dissabtes i diumenges. I pel que fa a la programació, les tardes de dilluns a divendres, la programació inclou també diferents espais informatius i temàtics, com ara el recull informatiu a les 4 i d'altres col·laboracions temàtiques dels nostres col·laboradors, des del Cubelles Noir, el Cubelles en la història, Can 60 i l'Amorable. A més, aquesta temporada s'incorpora també com a novetat el programa Entre Històries, una secció també realitzada per un nou col·laborador estudiant de periodisme. La música també continuarà ocupant una part destacada de la graella, amb programes especialitzats com la Maleta Guspireta, Bona Ona, la Màquina del Temps, Música en Concert, DJ Romo, Weekend Night, Mon Country, Dansa Viva, L'Hora dels Clàssics, a 50 dels 60, La Llista Negra, Hot Dance 80, Rock and Clàssics i, de més enllà, entre d'altres. I pel que fa als caps de setmana, doncs es mantindrà una oferta variada amb espais culturals, musicals i de divulgació. Els dissabtes els oients podran seguir entre d'altres espais com el Cubelles Actualitat, el Dansa Viva, el Can 60, 50 del 60, el Hot Dance 80, el Cubelles Noir, la Llista Negra, la Maleta Guspireta, el DJ Romo, Weekend Snack, el Música en Concert i Bona Ona. I els diumenges la programació també inclou propostes com ara Clàssics del Diumenge, l'Amorable, Ràdio Cubelles Diumenge, Rock and Clàssics, Hot Dance 80, DJ Romo, Weekend Snack i Música en Concert. Una nova temporada, la d'aquest estiu, que combina, com ja hem dit, informatius, magazins, esports, programes de producció pròpia, espais de col·laboradors i produccions externes, reforçant així el compromís de l'emissora municipal amb la informació de proximitat i el servei públic. I amb aquesta nova graella d'estiu, Ràdio Cubelles consolida una oferta variada pensada per acompanyar els oients durant aquests mesos de vacances, amb continguts per tots els públics i una presència destacada de la realitat local del municipi a les diferents edicions dels espais informatius.
1: Cubelles es prepara pel pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa sobre les limitacions de mobilitat que provocarà aquest esdeveniment i també les activitats paral·leles que s'han organitzat. El Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món, creuarà Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:45 del migdia. Tot i que el pas del pilot serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kessbisser, ha comentat que així tot serà un fet històric per Cubelles.
3: Per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França. Però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
1: Malgrat que la presència dels ciclistes a Cubella serà fugaç, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya una caravana ben àmplia de vehicles de tota mena. Per aquest motiu, l'Ajuntament està informant de múltiples maneres per donar a conèixer les afectacions més importants al trànsit, bàsicament per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31. L'entrada i sortida a Cubella s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BB-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el Parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants tindran les opcions dels passos soterrats, situats al passeig de Narcís Verdagí i al carrer de l'Estació, i també el pas sota la carretera del carrer del Raval del Torrent, un punt al costat del riu Foix que també serà l'únic lloc per on podran passar els vehicles per creuar d'un cantó a l'altre del municipi, de la zona per sota de la carretera a la zona per sobre. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el matí del 5 de juliol es faran activitats relacionades amb el Tour de França a la plaça de la Fita. Els castellers del Foix han descarregat una altra torre de 6 a Montblanc. La colla covellenca, a més, celebrarà aquest dimarts el 7è aniversari amb el seu acte fundacional, és a dir, l'arribada de la flama del Canigó per la Revella de Sant Joan amb uns pilars. Després de 15 dies sense actuacions, els castellers del Foix de Cubelles han reprès la seva activitat aquest dissabte passat a Montblanc en el marc de la Diada de la Camisa Grana dels Torraires. Els castellers de Cubelles han aprofitat la trobada per consolidar algunes de les seves estructures bàsiques i sobretot per rodar les peces cridades a augmentar el ventall d'opcions de cara a afrontar el tram central de la temporada amb tantes garanties com sigui possible. D'aquesta manera, després del pilar de 4 d'entrada, els covellencs han obert plaça amb la Torre de 6, la cinquena de l'any, una estructura que presentava novetats en relació a alineacions anteriors i que s'ha defensat amb fermesa malgrat certs moments de tremolor a terços just abans de la carregada. En segona ronda, la colla covellenca ha optat per un 3 de 6, amb novetats als baixos i segons, on s'estrenaven dos castellers. Els del Foix han hagut de lluitar de valent en una plaça que presentava una marcada inclinació, malgrat que una de les rengles s'ha deformat una mica. La segona, que debutava, i el terç han mantingut la solidesa de l'estructura i gràcies també a la rapidesa amb què s'ha desvestit el pom de dalt han pogut descarregar un castell que ha estat molt celebrat per la colla. Finalment, el pilar de 4 de comiat a banda, els de la camisa turquesa s'han anotat el 3 de 6 amb l'agulla, una construcció que s'ha resistit en aquest inici d'any, però que amb un blanc s'ha completat amb ofici i amb una comoditat relativa. Els castellers del Foix celebraran ara el seu 7è aniversari aquest mateix dimarts amb un pilar de 4, coincidint amb l'arribada de la flama del Canigó, l'origen de la colla l'any 2019, i el dissabte, dia 27 a la tarda, actuaran a Vilanova i la Geltrú, motiu de les festes de Bajamar, les festes de Sant Pere, convidats pels seus padrins, els Bordegassos de Vilanova, i en companyia també dels Xicots de Vilafranca.
2: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autora d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
4: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
2: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
4: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè, no sé si ho sabeu, però jo tinc una malaltia que es diu fibromiàlgia i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
2: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles. Recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu, Charlie Rivel.
4: Sí, perquè som un grup d'artistes d'aquí de Cubelles que ens hem reunit i la veritat és que estic encantadíssima amb ells i hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'ha agradat moltíssim i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobretot la del castell de Cubelles, que vaig descobrir el castell, això sí que era una cosa que desconeixia. Hem fet també el tema de la Paulina, m'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
2: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis, que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
1: Unes al·legacions han tornat a aturar la licitació dels xiringuitos de les platges de Cubelles. Aquest dijous, l'Ajuntament ha publicat el decret de suspensió, signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll, per poder estudiar i resoldre les tres al·legacions rebudes just després d'haver reobert el procés aquest dilluns passat. Per tant, el concurs per l'explotació dels serveis de temporada a les platges de Cubelles ha tornat a quedar suspès, segons ha publicat l'Ajuntament a la plataforma de contractació. L'informe de suspensió signat per l'alcaldessa Rosa Fonoll esmenta tres al·legacions rebudes dilluns i dimarts, poc després d'haver reobert el procés, que ja s'havia aturat prèviament per la detecció d'errors en els plecs. Ara s'han de resoldre aquestes al·legacions per poder reprendre novament el procés de licitació. Entre els serveis que l'Ajuntament vol treure a concurs hi ha la gestió de dues guinguetes bar-restaurant a la platja de la Mota, que disposen d'una superfície màxima de 20 metres quadrats per al quiosc i 100 metres quadrats de terrassa. L'oferta mínima que contemplaven fins ara les bases era de 86.000 euros per 4 anys per les guinguetes, és a dir, uns 21.500 euros anuals. També es pot licitar per un quiosc de iogurts gelats al passeig marítim i per dues zones de lloguer de tendals i gandules a la platja de la Mota. Tan bon punt es reobri aquest procés de licitació, es tornarà a anunciar també mitjançant la plataforma de contractació.
5: Aquest cap de setmana el Club de Bàsquet Cubelles, juntament amb el SAI, el Servei d'Atenció Integral del Garraf, han organitzat el 3x3 Rispet, que ha crescut i consolidat un model de bàsquet inclusiu i pioner. Aquesta ha estat la segona edició que ha reunit més de 100 participants en 26 equips en una jornada esportiva marcada per la convivència, la diversitat i el respecte. Tot això al poliesportiu municipal, on es va acollir doncs, aquesta segona edició del 3x3 Respect, una iniciativa, com dèiem, impulsada per al Club de Bàsquet Cubelles, que continua consolidant-se com una proposta única dins del panorama esportiu català. El torneig, que elimina les categories tradicionals basant-se en l'edat o el gènere, va tornar a demostrar que és possible competir i gaudir del bàsquet des d'una perspectiva plenament inclusiva. La jornada, com dèiem, va reunir més de 100 participants distribuïts en 26 equips, millorant les xifres de la primera edició. Els equips es van repartir en quatre categories definides segons la intensitat competitiva escollida per als propis participants. Family, orientada a familiars i jugadors ocasionals. La Chill, per qui buscava una experiència més lúdica. Hustle, de nivell intermedi. I la Pro, destinada als equips més competitius. En total, es van disputar més de 70 partits al llarg de 7 hores i mitja de competició gràcies a un format innovador que combinava enfrontaments dins de la mateixa categoria i també partits intercategoria per determinar els quadres finals. Aquesta fórmula va permetre oferir un elevat volum de joc i afavorir també la convivència entre els participants amb perfils molt diferents. Així ho explicava el propi president del Club de Bàsquet Cubelles, Ivan Puigmartí, als micròfons de Ràdio Cubelles.
6: És a dir, l'any passat ho centràvem exclusivament en el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport i en aquest cas el que hem volgut demostrar és que és un torneig de bàsquet en què no es té en compte ni l'edat ni el gènere, en general, independentment de que formis part del col·lectiu o no. Bueno, hem pujat una mica en participació, hem tingut 113 participants en 26 equips. Nosaltres havíem fet quatre categories que responien a l'esperit amb què tu arribaves al torneig, que eren Family, Chill, Hustle i Pro, no, segons el nivell d'intensitat amb el que volies jugar. Vam aconseguir 4 equips per Family, 4 equips per Pro, 12 per Chill i 7 per Hustle. Així, molt bé, són... vam fer un format nou de... per barrejar entre si aquestes categories, de manera que tots els equips van fer 3 partits de la seva pròpia categoria, més 2, intercategoria, per establir l'ordre del bràquet de la final. Llavors hi ha jugar els 8 partits de la final dintre de la seva pròpia categoria. És a dir, la primera volta és només per sortejar les posicions de sortida en el bràquet. Això, clar, dona per fer, doncs, vam jugar 75 partits amb 7 hores i mitja.
5: Més enllà de la competició del 3x3, també es va convertir en una festa del bàsquet i de la inclusió. L'esdeveniment va comptar amb música durant tota la jornada, espais informatius i diverses activitats complementàries que van contribuir a crear un ambient distès i participatiu. L'organització destaca especialment també la bona acollida a tots els assistents i el clima de respecte que es va viure tant dins com fora de les pistes. En aquests actes també hi van participar membres del consistori local, com l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, o el mateix regidor d'Esports, David Kess. Pel que fa als resultats esportius, doncs els Panteres Grogues, entitats referents en l'esport inclusiu, es van proclamar campions en la categoria Hustle després de participar per primera vegada en el torneig. També va destacar la presència de diversos equips vinculats al club de bàsquet Cubelles, amb representació en diferents finals i, sobretot, amb la victòria, molt celebrada en la categoria Family, on l'equip protagonitzat per un equip format per un veterà del club i els seus fills van poder-se emportar la categoria. El 3x3 Respect també ha servit com a acte de cloenda de la temporada del club de bàsquet Cubelles, que tanca així un curs intens i ja treballa en la planificació de la propera campanya. Des de l'entitat es fa una valoració molt positiva de la resposta obtinguda i no es descarta continuant fent créixer una iniciativa que en només 2 edicions ja s'ha convertit en una referència dels valors inclusius dins del bàsquet català. El Club de Futbol Cubelles va recordar Marià Talló en una emotiva primera edició del seu memorial. El municipal Josep Pons i Ventura es va acollir una jornada plena de records, futbol i convivència per homenatjar una figura molt estimada al club i al municipi. D'aquesta manera, al camp municipal es va viure aquest dissabte una jornada especialment emotiva amb la celebració del primer memorial Marià Talló, una iniciativa impulsada per al Club de Futbol Cubelles per recordar la figura de qui va ser una persona vinculada al club, membre fundador, a més, del Festival Cubelles Noir i una persona també vinculada a la vida social i esportiva de la vila. L'acte va reunir familiars, amics, excompanys i nombrosos aficionats que van voler sumar-se a un homenatge carregat de sentiment. Un dels moments més destacats de la jornada va ser el reconeixement institucional a la família de Marià Talló, que va rebre un ram de flors i un quadre commemoratiu de mans de l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i el regidor d'Esports, David Kess. Abans de l'inici del partit, familiars, amics i antics companys de televisió van participar en un emotiu acte de record en què es van lliurar flors a la família, abocant la trajectòria personal i professional de Talló, que va deixar una profunda empremta entre totes les persones que el van conèixer. L'acte central va ser el partit amistós entre els veterans del Club de Futbol Cubelles i un combinat d'exjugadors i professionals d'Esport 3, mitjà on Marià Talló havia desenvolupat part de la seva trajectòria laboral. El duel va servir com a punt de trobada entre antics companys, amics de tota la vida i membres de la família cubellenca que van compartir una jornada marcada per la companyonia i els records. La celebració va continuar després a la gespa amb la trobada popular que va permetre als assistents compartir anècdotes i vivències en un ambient més distès i familiar, tal com havia estat concebut des del primer moment pels organitzadors. Amb aquesta primera edició, el Club de Futbol Cubelles ha aconseguit convertir el Memorial Marià Talló en un molt més que un partit de futbol, una mostra d'estima col·lectiva cap a una persona que va dedicar molts anys al club i al municipi. La gran participació i l'emoció viscuda durant tota la jornada fan pensar que aquesta cita té tots els ingredients per consolidar-se com una tradició en el calendari esportiu i social del club.
7: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
8: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia, tot i que amb una visibilitat tèrbola per presència de pols en suspensió, amb una temperatura que ha pujat una miqueta de nit i es mantindrà de dia, movent-se entre els 23 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima voltarà els 31, amb una humitat moderada i ambient xafogós, ben feble en terrals, fins a primera hora del matí, fins a mig matí com a molt, i marinades de migjorn al centre del dia, fent que la mar estigui entre rissada i una mica de marejola a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Aquest cap de setmana el poliesportiu municipal es va disputar la segona edició del 3x3 Respecte, aquest torneig organitzat per el Club de Bàsquet Cubelles, i un torneig peculiar on no es té en compte ni l'edat ni el sexe, un torneig on bàsicament es juga a bàsquet. En parlem amb el president del Club de Bàsquet Cubelles, l'Ivan Puigmartí. Ivan, bon dia.
5: Hola, bon dia a tothom.
4: Bé, dit la segona edició del 3x3 Respecte, sí que és veritat que és la segona edició, però el nom és només d'aquest any. Per què li heu posat aquest títol aquest any?
5: Correcte. Vam decidir ampliar una mica el registre de fins a quin punt és inclusiu el torneig. És a dir, l'any passat ho centràvem exclusivament en el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport, i en aquest cas el que hem volgut demostrar és que és un torneig de bàsquet en què no es té en compte ni l'edat ni el gènere, en general, independentment de que formis part del col·lectiu o no.
4: I com va anar? Explica'ns com es va desenvolupar, quants participants hi vau tenir en les diferents categories?
5: Bueno, hem pujat una mica en participació, hem tingut 113 participants amb 26 equips. Nosaltres havíem fet quatre categories que responien a l'esperit amb què tu arribaves al torneig, que eren Family, Chill, Hustle i Pro, no, segons el nivell d'intensitat amb el que volies jugar. Hem aconseguit 4 equips per Family, 4 equips per Pro, 12 per Chill i 7 per Hustle. Així, molt bé, són... Vam fer un format nou per barrejar entre si aquestes categories, de manera que tots els equips van fer 3 partits de la seva pròpia categoria, més 2, intercategoria, per establir l'ordre del bràquet de la final. I llavors ja jugar els 8 partits de la final dintre de la seva pròpia categoria. És a dir, la primera volta és només per sortejar les posicions de sortida en el bràquet. Això, clar, dona per fer, doncs, vam jugar 75 partits amb 7 hores i mitja.
4: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
5: Déu-n'hi-do.
4: A més, tot això, evidentment, envoltat d'un dia que és reivindicatiu, que és festiu, no? Hi havia música, hi havia una parada amb informació...
5: Totalment. Aquest any vam decidir deixar el tema de la música en mans d'un professional i vam comptar amb un noi que té l'empresa de Cubelles, ho ha fet superbé, es diu Bosch, i la gent supercontenta perquè mai s'havia sentit tan bé la música, estava jugant i la senties però no molestava, podies parlar, es nota que aquest cop ho ha fet un professional i segur que repetirem l'any que ve perquè l'experiència és molt més xula. A més, que ahir va detectar en els moments en què fa falta que la gent va cansada i posa algú més animat, i bueno, fins i tot hi havia gent que s'arrencava allà veient els partits, molt graciós. Mm-hmm. Tot, com dius tu, molt, molt festiu, dintre del rerefons aquest reivindicatiu. No? Mm-hmm.
4: I els guanyadors, que això a vegades és l'important, no? Quins són els equips guanyadors?
5: Guanyadors ha hagut, dels 4 categories, primers i segons. Els veterans del Cubella es van quedar segons en la categoria Hassel i el sènior segons en categoria Pro. Amb Chil, em sembla que els que van guanyar venien de molt lluny, de Granollers, em sembla, i van jugar superbé, un equip molt, molt maco. I de les famílies, també un veterà del Cubelles va quedar primer en la categoria Family amb el seu fill, el mitjà i el petit, i un amic d'aquests. O sigui, va ser molt graciós veure'ls jugar. Es deien los Dalton, que es coneix una mica més alt que el del costat.
4: Molt bé, doncs amb aquest torneig una mica també es dona continuïtat a aquest esperit, no?, de reivindicació i també doncs, a la vegada doncs, de posar sobre la taula doncs, que es pot jugar a bàsquet independentment del sexe i l'edat, que al final és un esport, és un joc i que tothom s'ho pot passar bé. I amb això també tanqueu una mica la temporada, no?, el Club de Bàsquet Cubelles.
5: Sí, en efecte. A veure, aquest any hem comptat amb la participació d'un equip dels Panteres Grogues, que han sigut una mica els pioners, han vingut a mirar a veure quina aire respirava aquí, si realment era LGTBIQ+, friendly, i han estat supercontents. De fet, van guanyar la categoria Hassel, ells van quedar els primers, aquest equip, que el formaven de tres nois i una noia, i van anar-s'ho superbé. I et dic, per nosaltres, el fem servir també com a clausura, com a club. Val? També és un punt d'inflexió, dèiem, bueno, s'acaba la temporada, anem a passar-ho bé un dissabte jugant a bàsquet, i ara només queda treball executiu de la Junta de cara a preparar la temporada vinent.
4: No hi ha campus aquest any?
5: Hi haurà campus de bàsquet, això sempre. Sí, sí. A més, amb la novetat de que aquest any hi ha activitats per a adolescents. Hem separat una mica els grups i farem un casal tradicional, que el que hem fet sempre, el casal de bàsquet del Cubelles, i un adaptat a pues, unes edats que necessiten un altre tipus d'activitats, un altre tipus d'excursions, sí. Més adaptat a la seva edat.
4: Molt bé. Això imagino que serà a partir del juliol, no? I després sí que a l'agost descans.
5: Correcte, així és. Després de Sant Joan comencem.
4: Doncs un estiu més per al Club de Bàsquet Cubelles després de tancar aquesta temporada i ja preparar doncs, la següent, que doncs, m'imagino que donarà inici cap al setembre, no? I tornarem a engegar els motors. No sé quines perspectives teniu de cara a la propera temporada, no sé si hi haurà molts canvis.
5: Bueno, sí que hi haurà canvis, però sobretot hi haurà canvis a nivell de club, d'entitat, perquè farem a Junta nova, s'ha de reconstruir la Junta, hi ha dos càrrecs que ens deixen perquè les seves famílies doncs, han canviat de club i haurem de reinventar-nos una miqueta. També, com a novetat, estem començant a col·laborar amb el CUNIT, vale? I ens hem decidit donar-nos un cop de mà. De moment encara tots són acords verbals i si la cosa va bé aquest any, igual fem alguna coseta més seriosa. Un acord de col·laboració més formal. Tipus en la línia de no sé si et sona, el Tres Viles.
4: Sí, sí.
5: Val? Són col·laboracions entre entitats petites que ens serveixen per lluitar contra els pols grans d'equips amb molta base de jugadors que sempre fan pols d'atracció, que els jugadors que despunten una miqueta en seguida pensen anar cap allà perquè tenen més gent, tenen més varietat d'equips amb més nivells diferents. Clar, això ho patim molt els equips petits, tipus pues, el Cunit, nosaltres, els Roquetes. Llavors hem de pensar coses així. Mm-hmm. Llavors, aquest any posem en pràctica, hem començat a col·laborar. El cadet femení que jugava al Cubelles aquest any anirà allà a jugar al Cunit i muntarem aquí un infantil. Mm-hmm. Amb jugadores d'allà i alguna de nostra d'aquí. O sigui, comencem a intercanviar jugadors i anar en sintonia. Si aconseguim tirar que això funcioni, segurament pues, clar, passarem a ser una entitat amb 14 equips, que seria un canvi superxulo.
4: Mm-hmm. Bé, veurem. Com tu deies, us toca un estiu executiu important.
5: De moment exacte, de moment és començar a parlar-ho i començar a funcionar i veure si estem en sintonia. Ja ens hem reunit dues o tres vegades, nosaltres ho veiem bé, tots els punts sobre la taula ens beneficien tant un equip com l'altre. I bueno, doncs començo amb col·laboracions puntuals aquest any, i si veiem que hi ha hagut sintonia, que tot ha anat bé i tal, doncs parlem seriosament de cada any que ve, a veure què podem fer.
4: Mm-hmm. Molt bé, doncs estarem pendents, evidentment, de tot el que passi durant l'estiu. Per altra banda, doncs, desitjar-vos això, bones vacances, que descanseu si podeu, i evidentment al setembre ens hi tornem a posar.
5: Les samarretes que vau donar de la ràdio,
4: sí, sí.
5: Van anar molt bé, la gent va estar supercontenta perquè sobretot la van fer servir de cubre. La gent que no havia pensat en això, després tots suats i tal, doncs poder-se treure una samarreta i posar-se la bosta de Ràdio Covella. Així va ser molt graciós veure un munt de samarretes negres de Ràdio Covella per allà.
4: Perfecte.
5: Us ho agraïm molt per l'ajuda.
4: Fantàstic, doncs per això es fan, perquè la gent les pugui lluir i les pugui gaudir. Molt bé, Ivan, doncs moltes gràcies, molt bon estiu i bé, que vagin bé les vacances.
5: Igualment. Adéu, adéu, que vagi bé.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Si t'interessa la cultura, escolta Le Weekend. Divendres de 10 a 11 al 107.5 de l'FM i al Ràdio La Carta de Ràdio Cubelles amb Josep Lluís Villanueva.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai, descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del
1: GPEC. I comencem una edició més del teu programa de circ, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocir.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. En el capítol d'avui clourem el repàs dels èxits de l'any 1973 que vam iniciar la setmana passada amb aquells que van arribar a la primera posició dels 40 principals o del Billboard americà.
0: Doncs sí, la setmana passada vam escoltar temes que s'havien passat una o dues setmanes encapçalant aquestes llistes. I avui, per tant, toca revisar les que s'hi van passar més temps.
1: Començarem amb una mica de marxa, la que ens ofereix el rock del cocodril.

0: Elton John es va passar 3 setmanes encapçalant les llistes americanes amb aquest tema que estem escoltant, Crocodile Rock. I ell mateix diu d'aquesta cançó que és una estafa en tots els sentits.
1: Sí, i també el lletrista i etern col·laborador d'Elton John, Bernie Taupin, era menys exagerat, però igualment deia que aquesta cançó havia sigut un petit divertimento.
0: De fet, la sonoritat i algun dels acords de la cançó, especialment la part del taralejat en falset, recorden altres temes del rock clàssic, i en particular a Speedy Gonzales, els autors de la qual van interposar una denúncia a Elton John per plagi, però la cosa va acabar amb un acord entre les parts.
1: Sigui com sigui, el single es va situar en els primers llocs a les llistes de vendes de nombrosos països, i només als Estats Units ja va vendre més d'un milió de còpies, rebent per això la certificació de disc de platí. No està malament per una estafa o divertiment.

0: També en Jim Croce va passar-se 3 setmanes en la primera posició del Billboard. Ara bé, en el seu cas va ser la suma d'una setmana amb Time in the Bottle més 2 setmanes del tema Bad Bad Leroy Brown, que és el que estem escoltant ara.
1: En Jim Croce era un cantant de folk i rock que va iniciar la seva carrera l'any 1966, que no va començar a tenir èxit fins ben iniciada la dècada dels 70.
0: Bad Bad Leroy Brown va ser el seu número únic, número 1 de la vida, ja que, malauradament, un parell de mesos més tard de la seva publicació, o sigui, el 20 de setembre aquell mateix any, en Croce moria en un accident d'avió quan només tenia 30 anys.
1: L'altre tema que aquell mateix any va situar-se en la primera posició, Time in a Bottle, que esmentàvem abans, ho va fer posteriorment a la mort del cantant, la darrera setmana de desembre, a la qual hi hauríem d'afegir la primera de gener de l'any següent.

0: Aquell 1973 van ser moltes les cançons que van arribar a la primera posició dels Billboard i, per tant, el nombre de setmanes de permanència va quedar molt repartit.
1: És per això que els dos temes que van estar-s'hi 4 setmanes ja van ocupar posició de podi. El primer que ens trobem és a Paul McCartney amb Wings i la cançó My Love, que l'ex-Beatle va dedicar a la seva dona i companya en el grup Wings, Linda.
0: Va aparèixer l'any 1970 en el segon disc de la formació, que es titulava Red Rose Speedway. I ara anem pel segon classificat, que també es va passar 4 setmanes dalt de tot dels Billboard.

0: Tal com hem dit, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree del grup Don i Tony Orlando també es va passar 4 setmanes en el número 1, com la de Wings, però li hem atorgat el segon lloc en la classificació perquè, a més, també va ser el número 1 de les llistes en altres 7 països més, entre els quals el Regne Unit, on Wings només va arribar al lloc número 9, tot i ser-ne originaris.
1: Per altra banda, aquest tema que estem escoltant s'ha convertit en un clàssic de la música amb una romàntica lletra que relata la història d'un presoner que al sortir de la presó torna a casa esperant trobar-se un llaç groc en l'arbre del jardí, tal com demanava en una carta enviada a la seva estimada. I arribant a casa, el que es troba són centenars de llaços, cosa que tots els viatgers de l'autocar ho anaven celebrant amb aplaudiments.
0: Una clàssica història americana de final feliç, vaja, com si fóssim al cinema. Tenim pendent saber qui va ocupar la primera posició durant més setmanes en el Billboard. Per tant, el deixarem de banda per escoltar aquells temes que més temps es van passar dalt de tot a los 40.

0: Doncs aquest és en Gilbert O'Sullivan, que en Get Down va ocupar el primer lloc durant 4 setmanes. Amb aquest tema trencava amb el to molt més romàntic de balades anteriors com Alone Again, Naturally, en què l'any anterior va arribar al número 1 dels Billboard i s'hi va estar 6 setmanes consecutives.
1: La lletra de Get Down, que podríem traduir com Baixa d'aquí, juga amb el doble sentit de fer com si estés dirigint-se a un gos trapella a qui li diu que baixi del sofà, però en realitat es dirigeix, com el mateix cantant irlandès admet, a una noia excessivament efusiva o carinyosa a qui intenta treure's del damunt.
0: Així doncs que el títol potser hauríem de traduir-lo com Surt d'aquí, no?
1: Sí, potser sí.

0: El cantant valencià Joan Bautista Conca Moya, conegut com Joan Bau, va mantenir-se 5 setmanes en la primera posició de los 40 que, com és ben sabut, ocupa aquell single que ha sigut més venut aquella setmana.
1: Aquesta cançó va ser censurada a la televisió i a les emissores de ràdio públiques degut al seu títol. Es diu l'Estrella de David, perquè el govern de la dictadura va considerar que el títol era pro-israelià, quan en realitat es referia simplement a un regal que una noia hebrea li havia fet al compositor i no tenia en absolut cap referència política.
0: No, efectivament, era com qui en lloc de regalar una estrella hagués regalat una creu, sí. I no per això ha sigut un tema de polític, pro-cristianisme. Sí. Sigui com sigui, i superant aquests obstacles es va vendre més que cap altre en aquelles 5 setmanes. Qui sap si potser, gràcies a que havia sigut censurada, mai ho sabrem.

0: Amb Velvet Mornings, el cantant d'origen grec Demis Roussos va estar-se 6 setmanes a la primera posició de los 40, entre el mes de maig i juny. Coincidència que va fer que se la considerés també una de les cançons de l'estiu d'aquell any.
1: També hi va contribuir la tornada amb aquest Tricky Tricky Mon Amour, que barrejava l'anglès de la lletra principal amb aquest Mon Amour francès precedit de l'indesxifrable Tricky Tricky Tricky. Escoltem-lo.

0: Doncs sí, i tot i que no tenia cap significat en absolut en cap llengua coneguda, molts van voler-li adjudicar un contingut sexual i molt explícit.
1: Què dius? Ara no, home, no pot ser.
0: I tant.

0: Camilo Sesto va ser un cantant, productor i compositor espanyol amb un notable èxit, especialment la segona meitat dels anys 60 i la dècada dels 70.
1: Estem escoltant Amor a Mar, un dels seus temes més carismàtics, a la composició de la qual va comptar amb la col·laboració de Lucía Bosé, qui va aportar la lletra, mentre que la música va ser del mateix Camilo Sesto.
0: Precisament, com a compositor, ell també havia escrit cançons per al fill de Lucía Bosé, Miguel, i també per a molts altres artistes com Ángela Carrasco o Manolo Otero.

0: I aquí tornem a tenir el mateix Camilo Sesto, que amb Amor a Mar va estar-se 11 setmanes a la primera posició i a les quals hi va sumar dues més amb aquesta Todo por Nada, que és la que ara estem escoltant.
1: A part dels seus treballs com a compositor i cantant, Camilo Sesto també era productor i un dels seus espectacles més coneguts va ser l'adaptació al castellà de Jesucristo Superstar, l'òpera rock en què ell va representar el paper de Jesús.
0: Acabarem amb les dues cançons que van estar-se més temps en la primera posició de les dues llistes respectives.
1: A veure.
0: Començarem amb Roberta Flack, que es va estar 5 setmanes encapçalant el Billboard.
1: Som-hi.

0: Killing Me Softly és un tema que va ser gravat en primera instància per Lori Lieberman, amb música de Charles Fox i lletra de Norman Gimbel, basant-se en els comentaris que la mateixa Lieberman, la cantant, els va fer arribar després d'assistir a un concert de Don McLean, en què ella es va inspirar en la idea del títol Matant-me suaument amb la seva cançó.
1: Precisament el títol és el que va frenar l'èxit i l'acceptació de la cançó. Això va ser fins que Roberta Flack la va escoltar gairebé per casualitat i va interessar-se per ella. La resta ja va ser mèrit de la Flack, que amb la seva veu va convertir aquest tema en un dels clàssics que no s'han deixat d'escoltar mai.
0: Certament. I també hi ha contribuït el fet que l'any 1996 en van fer una versió al grup de hip-hop Fugees, aconseguint també situar-se en els primers llocs de les llistes.
1: Doncs en conclusió tenim que el tema deu ser bo, sí, perquè es canti com es canti, té èxit. I ara passarem a l'últim tema d'avui, que es va passar 15 setmanes des de mitjans d'agost fins a finals de novembre, encapçalant los 40 principales.

0: Nino Bravo, la prodigiosa veu valenciana que es va apagar als 28 anys, triomfava definitivament amb aquesta cançó que ens parla del jardí de l'Edén fet realitat a la Terra.
1: L'orquestració d'aquest tema es va gravar a Londres, així com els cors, que si ens hi fixem pronuncien Amèrica amb accent anglès. La qualitat musical dels arranjaments, juntament amb l'extraordinària veu del Nino Bravo, ja era raó suficient per assegurar un gran èxit internacional.

0: Però a més s'hi va afegir la desgràcia de la desaparició del cantant, que es va produir 2 mesos més tard d'haver realitzat la gravació, amb la qual cosa el disc es va publicar pòstumament i això encara va disparar-ne més les vendes.
1: Doncs amb Nino Bravo ens acomiadem fins la setmana que ve, que iniciarem una nova sèrie en què us parlarem d'una de les estrelles femenines del rock and roll, ni més ni menys que de Tina Turner.
0: La millor. Per això, però, serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Avui tenim el privilegi de conversar amb una persona que forma part de la història recent de Cubelles. Ens acompanya Josep Montaner i Ferrer. Benvingut, Josep.
2: Ben trobada.
0: I avui t'entrevistem perquè l'any 1967, quan el municipi tot just superava el miler d'habitants, es va obrir la primera farmàcia del poble, un servei que es convertiria en un punt de referència per diverses generacions de cubellencs i cubellenques. Hem de dir, doncs, que recentment has estat homenatjat pel grup d'estudis cubellencs, Amics del Castell, per la teva trajectòria i també per la teva contribució a la vida del municipi. Josep Montaner, ets un farmacèutic, el primer, no?, però que has estat molt especial per moltes persones d'aquí de Cubelles i també has estat testimoni de la mateixa història de Cubelles al llarg d'aquestes 6 dècades, doncs, com a figura també de confiança davant de la primera farmàcia de Cubelles. En tot cas, avui volem parlar dels inicis, dels canvis que ha viscut el municipi, de la teva professió com a farmacèutic, dels records, de les anècdotes que formen part d'aquesta història col·lectiva. Comencem pels inicis. En tot cas, quan arribes a Cubelles el 1967, què va ser el que més et va sorprendre de Cubelles?
2: Doncs jo coneixia Cubelles quan anava a la casa dels meus avis, que era una masia a Riudoms, i de tornant es veia amb el tren que passava per davant de la població, amb el que sempre sortia a l'estació de Cubelles, és al fons es veia el campanar, no? I tot de camps. Un dia es va produir un canvi important que vaig veure que hi havia una gran avinguda des del tren fins des del campanar, no?, que és actualment el passeig Narcís Verdagí, no? Aquest va ser l'inici del canvi que després vaig constatar ja a instal·lar-me a la farmàcia Cubelles. Després d'un estatge a Alemanya que va durar, que en principi pensava que seria una durada bé curta, però gràcies a circumstàncies inherents a la professió i a la vida social, es va estendre per 5 anys, no? Acabat el temps, perquè cada cosa té el seu temps, i amb una entrevista que vaig tenir amb el doctor Miguel Benavent, que era propietari d'una farmàcia a Vilanova, em va dir, mira, i vist amb l'alcalde de Cubelles, el senyor Josep Maria Batet, queixant-se o anhelant que es posés una farmàcia aquí a la localitat, perquè no en teníem, i clar, naturalment, suposava no tenir el servei de farmàcia de medicaments a l'hora i amb la celeritat adequada. I llavors, sabent això, vaig dir que va acabar l'etapa anterior de l'hospital, que jo estava a la farmàcia de l'hospital, i vaig anar a donar els passos convenients oficials prop del Col·legi de Farmacèutics per fer la instal·lació. Tenir la col·laboració inestimable del bon amic Josep Maria Roig, que em va ajudar a trobar un local adequat per poder instal·lar-me, no? Aviat es va resoldre la incògnita i em vaig posar d'acord, era com que era un local de vivenda, que posteriorment es va tenir que adequar al local comercial de farmàcia. El senyor Fontanals, a la Font, que ell treballava també amb ell com a constructor, procurar l'assentament de l'espai com a local de farmàcia, no? I d'aquesta manera es va iniciar la professió. Això va tenir lloc el 1967, el dia 2 d'agost, dia de Mare Déu dels Àngels, i amb la presència del senyor Batet, el metge que aleshores regentava la població, que era el doctor Huguet Pontava, Darius Huguet Pontava, amb el seu practicant, el practicant a l'ATS corresponent, amb l'assistència validada validant oficialment l'apertura, apertura oficial de la farmàcia, doncs els inspectors farmacèutics municipals, el mateix Miquel Benavent, el senyor Manel Boix Comas, el senyor Rafael Adica, Josep Maria Ferrer, i després i amb la figura eclesiàstica, amb el mossèn Jordi Fort, que va venir a la farmàcia. Malauradament no tinc cap fotografia del moment, perquè no sé com va ser, però ningú va prendre una fotografia, la cosa ha quedat pues, de l'aire. No? Però va ser maco i a continuació doncs, es va iniciar doncs, l'activitat amb l'expectativa de dir, bueno, això és una casa de Pandora, veurem què passarà, perquè doncs, la població era molt escassa, 1.100 habitants i escaig, i dius, a veure com anirà, si podem desenvolupar la funció doncs, d'una manera prou suficient com per poder doncs, continuar. Efectivament, els principis varen ser molt, molt austers, i doncs, esclar, però fruit també doncs, dels habitants que hi havia a la població, i tal, no? Però bueno, però van ser profitors, van ser macos. El doctor Huguet doncs, passava doncs, a sentar, bueno, sovint per la farmàcia al migdia quan acabava les visites domiciliàries, perquè doncs, ell feia les visites amb bicicleta. A la tarda passava la visita a la seva consulta, a Bubí, que és la clínica rural, no? I bé, bueno, doncs parlàvem d'això, d'allò, de què passava aquell malalt d'una manera sense dinoms ni molt menys, no? I dels problemes que hi havia i de les guàrdies, que no s'acabaven mai, que sempre trucaven per les nits i tenien que llevar-se, doncs, tant ell, naturalment, primer ell i després jo. I bueno, són aquestes obligacions doncs, que comportava doncs, la professió. No? I així doncs, vam anar tirant doncs, bastants anys, fins que bueno, van aparèixer noves... I va bé, al principi doncs es podia llegir el diari, podia doncs fer doncs altres històries, repassar coses del col·le i tal, però a poc a poc la població va anar creixent i doncs això es va anar disminuint i vaig tenir que estar doncs molt més temps doncs a l'atenció del públic, no? Atenent les receptes i doncs bueno, al principi vaig tenir l'ajut dels meus pares, la meva mare doncs ajudava a embolicar doncs amb molta simpatia doncs els medicaments pels pacients, i el meu pare que anava doncs sovint a Barcelona a buscar més subministres, que doncs, per una raó o una altra doncs no podia aconseguir doncs per les proveïdors habituals. I així vam anar passant doncs durant tot un temps prou important. Sí, bonic.
0: Digues. Recordem una mica també quan, clar, Cubelles no tenia cap farmàcia, ha estat la primera, no?
2: Sí.
0: La gent del poble, clar, es va fer una gran inauguració, pel que has explicat, no faltava ningú, no? I la gent del poble, clar, era una necessitat molt esperada, no? Com us van rebre, també?
2: Doncs és molt bé. Es va molt contents de disposar doncs, de la farmàcia, de poder anar a la farmàcia i comprar la medicina corresponent. Abans tenien que recórrer amb el senyor Albet, que doncs, és que els hi portés les receptes a una farmàcia de Vilanova i esperar doncs, el seu retorn, i tot això demorava doncs, la presa de medicament corresponent i tal. No? I ara, doncs, bueno, a partir d'aquest moment, doncs, ja ho tenien doncs, una manera instantània i poder doncs, aplicar-se la medicació. Això doncs, va ser una gran satisfacció per poder-ho oferir, i al públic, tots els clients, doncs, molt contents. Des d'un principi doncs, vaig estar molt ben rebut aquí a la població, hi ha hagut un contacte de mútua simpatia i d'amabilitat entre els uns i els altres, de comprensió, sempre no hi ha hagut cap roce, que es diria, doncs, amb ningú. Tinc la sort doncs, de poder-ho així anunciar, i d'aquesta manera es va anar desenvolupant. A poc a poc es va anar practicant doncs, el que es diu l'atenció farmacèutica, que acompanya a tot acte dispensatori amb la recepta corresponent, secundes la recepta que el metge i la medicació que ha posat, i recordes alguns aspectes de la presa, si doncs, hi ha l'efecte secundari, en quin moment s'ha de prendre, quan deixa de prendre, i tenir en compte això. O sigui, sempre secundant i augmentant, doncs, diguem-ne, la l'acte dispensatori, doncs, és de la medicina que el metge ha procurat. I això, doncs, es dona satisfacció perquè, bueno, aquella persona veus com va evolucionant, es cura la seva dolència i tant, no? En aquella època que no hi havia altre al cap, com actualment doncs, es disposem, doncs es, qualsevol aterrissada de les criatures i no criatures acudien naturalment a la farmàcia a curar-se i se'n van fer un tip de vegades, d'ocasions de fer cures d'urgència, bueno, urgències relatives, entén, no? Però clar, si tens una criatura allà sagnant, doncs els pares se n'alarmen i de seguida tal, no? I vam tenir, doncs, això amb una funció bastant important durant tants anys. Després ja fins quan el cap va estar en funcions, això ja va passar directament a les seves competències.
0: Sí. Has vist créixer Cubelles, eh? Sí, una Cubelles sí. Que en aquella època doncs, hi havia 1.100 habitants i una població que és molt gran, no? Avui dia, per tant, no sé quins són els canvis que consideres hi ha hagut més significatius, no? Perquè has pogut viure doncs, tota aquesta evolució, no? que té el municipi.
2: Òbviament, doncs, és el poblament doncs, és de la població, vull dir, dels habitants, l'augment de cases, que doncs, els que van ser en camps, doncs, a poc a poc doncs, han estat invadides doncs, com a fongs, doncs, amb habitacles, amb plantes i, quan no, doncs, amb blocs, no? El poble, naturalment, doncs, el casc antic doncs, s'ha mantingut més o menys bé. Veig que últimament s'han assentat alguns carrers del casc antic pròpiament dit, que fan molt, molt de goig i li dona molt de caràcter a la població. I per a més, bueno, les grans urbanitzacions que hi ha al redor de la població doncs, han crescut també paral·lelament i han donat doncs, una densitat poblacional i urbanística doncs, és considerable. La platja és la mateixa, per sort això no ha canviat.
0: Sí.
2: Aquí a l'Onda no. Si tret dels espigons, que molt bé que han procurat, doncs són unes grans platges, i a la part doncs és de la dreta del riu, de la riera, doncs és que ha tingut un desenvolupament impressionant, fabulós, molt ben planificat, es veuen espais verds admirables que donen una estada de tots els habitacles circumdants molt agradable, molt bonic, molt ben per sí.
0: Parlem també una mica, Josep, sí. de l'esperit de proximitat, no? Cubelles sí. Sempre ha tingut aquest esperit, no?, de poble, sobretot a l'inici. Sí. Creus que s'ha mantingut doncs al llarg dels anys aquesta proximitat?
2: Doncs segueix encara, però bé, menys, perquè abans, naturalment, el desplaçament al nucli de població més proper, doncs, i més important, Vilanova, doncs, sí que es produïa, però no hi havia els cotxes, que diu. O sigui, no tenim el vehicle de transmissió com tenim ara. Ara tothom té els cotxes i les motos, que abans eren contadíssims les persones, les cases que tenien un cotxe, no? O una moto, a part del tren. El tren també, el trànsit, els horaris dels trens eren molt més espaiats i ara actualment el tens, cada mitja hora tens un tren, que és un gran privilegi. La gent es queixa molt de la renta i tal i qual, i sí que és veritat que hi ha moltes coses a millorar, com hem vist recentment, però bé, el servei de renta cada mitja hora pugui anar a Vilanova, a Barcelona i cap a Tarragona, doncs és admirable. Jo trobo que és una cosa que tenim que posar en valor i estar molt agraïts al progrés que ha comportat per la població, no?
0: Parlem també d'aquesta... Ai, perdona.
2: No, bueno, en quant a l'essència del poble, doncs sí, es manté bona part.
0: Sí. Sí. La relació entre la farmàcia, no?, el farmacèutic i els veïns al llarg dels anys, com ha anat canviant? Perquè recordo doncs, que ens havies explicat en un altre estat aquí a Ràdio Cubelles aquesta relació que també inclús de confiança, no? És a dir, la gent en aquella època tenia molta confiança al farmacèutic i hi havia molta proximitat, no?
2: Sí, i la segueix tenint, i més encara.
0: Sí.
2: I més encara perquè bé, doncs, bueno, actualment doncs, clar, hi ha més informacions a nivell d'internet, no, doncs és de que venen de constatar doncs aspectes que llegeixen, si són aplicables en el seu cas, si no, i bé, doncs també tenim la sort doncs de tenir la meva filla, doncs la Montserrat Dada, doncs que en sap molt, moltíssim. Jo pues Fatma, naturalment col·laboro i doncs i les altres persones de l'estaf de la farmàcia pues estan molt ben formades per poder respondre a moltes peticions de consell. Sí, el contacte segueix d'una manera intensa, intensa i no s'ha allunyat ni molt menys. Doncs és de la modernitat dels sistemes, doncs és no. Endavant.
0: Parlem també una mica de records, d'històries, no? Tornant una mica al passat, no? De totes les persones que han passat per la farmàcia. No sé, quina anècdota recordes amb més afecte que vulguis compartir avui aquí a la ràdio?
2: Com a anècdotes, doncs, dues de ben tristes, que aquí em sembla que no se'n va parlar amb l'estada anterior, però sí que fan referència, doncs, a una que va ser un ofegament d'una noia, doncs, joveneta, doncs, a la platja d'aquí de Cubelles, que em van cridar tot a correcuita, doncs, que s'estava ofegant una noia que devia tenir, poder, 16 anys, per dir alguna cosa, i vaig córrer de seguida, com que vaig, però bueno, la vaig trobar ja a la sorra, li van practicar la respiració artificial, el massatge cardíac, llargament, però lamentablement aquella nena doncs, ja portava temps ofegada i doncs, no es va poder fer res. Una altra, aquella era una noia d'Extremadura, que els pares van, excel·lentíssimes persones, van estar tan agraïdes que almenys es va intentar fer alguna cosa per ella. I la van venir a casa a dir-ho. I aquí el Manel Milà, força conegut perquè era d'allà del poble de la família de molt de sempre, doncs també es va aixampar doncs, a casa seva doncs, manejant un aparell d'àudio i amb els peus mullats que tenia la piscina al costat i es va arrampar i es va electrocutar d'una manera tremenda. Es va fer també doncs, l'assistència de pràctica doncs, del massatge cardíac, la respiració, i bueno, llargament i tal. Fins i tot va arribar el doctor Busquets, que llavors era doncs, el metge titular de la població, i en extremis li va administrar una intracardiacament l'adrenalina i no va haver resposta, lamentablement sí. I una tercera que sí que va tenir un nombre d'èxit i n'estic content perquè bueno, també era un diumenge a la tarda, quan no hi ha res, i rebo doncs el telèfon doncs és d'una veu molt angoixada, molt cridant, doncs mira, Josep, senyor Josep, que tinc el meu marit, el seguro, que es deia així, estès al llit que no respon i tal. I dic, què li ha passat? Doncs bé, no, li hem posat una injecció, el senyor Miguel, el practicant, li havia posat una injecció d'un antibiòtic. I llavors jo també amb la cosa, doncs es vaig a procurar doncs, des de la farmàcia una injecció d'adrenalina per poder-li administrar perquè temia que pogués fer un anafilaxi. I així era, no? Li vaig posar-ho i cap de pocs moments doncs es va començar a reaccionar. Bueno, doncs va ser una immensa satisfacció de poder veure doncs, aquella persona que estava insensible, amb els ulls així mig oberts, mig a l'aire, i inconscient, sense rebre, doncs, poder doncs, recuperar la vida, va ser bonic. I no sabem mai com hauria acabat la cosa, però en principi doncs, va ser un acte molt gratificant. Sí.
0: Per tant, des de les cures més, de posar allò una cura a un nen, no? D'una ferita,
2: sí. Com dèiem, doncs, era qüestió doncs, d'aigua i sabó, naturalment, sí. Aigua i sabó amb el senyor Gibarella, de les cotons, les gasses, i després una vegada posàvem tintura de iodo, les gasses estèrils, l'esparadrap, l'embenat, i després, segons l'entitat del problema, doncs es anaven al metge posteriorment, o bé simplement esperaven que les ferides cursessin d'una manera habitual i normal. Sí. Però això van ser moltíssimes
0: vegades,
2: moltíssimes,
0: no? Parlem també d'aquesta relació, aquesta confiança amb el farmacèutic i doncs, persones també que hagin passat per la farmàcia. Recordaves fa uns dies, no?, quan et vam entrevistar en un altre moment, no?, aquí a la ràdio, parlaves de personalitats com Charlie Rivel o el mateix Josep Maria Flotats. Els recordaves, no?, aquesta relació a la farmàcia,
2: sí,
0: que havien entrat, no?
2: Senyalo que sí, que són les que recordo. Que és el que recordo més vivament i més prominents poder també, perquè altres podem passar però desconeixent la seva personalitat, no? Però sí que tot sí, naturalment amb el Charlie Rivel van tenir moltes xerrades, doncs és del que feien, amb la Paulina, sobretot també la seva filla, després que ens explicava les seves actuacions, la vam anar a veure doncs al circ que a Barcelona, tot el poble, o bueno, bona part del poble, i va ser maco. Era molt, molt xamant el senyor Charlie Rivel, i explicava doncs, les seves anècdotes a Alemanya, doncs, el que feia, deixava fer. i això estava bé. I el Josep Maria Flotats, clar, amb les seves arts interpretatives, amb el Cyrano de Bergerac, també, que també molts d'aquí nosaltres la vam veure, i ponderàvem molt. Ell actualment segueix residint aquí, té un pis o l'habitatge corresponent, doncs hi ve entrant en tant. Molt agradable, molt agradable, molt maco.
0: Hi ha alguna història allò relacionada amb, no sé, algun veí, veïna, o bé amb alguna família d'aquí de Cubelles que t'hagi marcat especialment? Suposo que n'has viscut moltes històries,
2: sí, segurament,
0: però...
2: Sí, d'una manera doncs, que són molt semblant, diria, però no d'una manera que m'hagi, diguem-ne, suposat, doncs, és una... Un trauma emocional, per dir, doncs no ho recordo. No. Han estat dintre d'un ambient sempre ponderat i molt sossegat. No hi havia una actuació traumàtica. No, mai.
0: Durant molts anys, ho hem anat dient i repetint aquí l'entrevista, no? Has estat una persona de confiança per diverses generacions. Mm. Com es guanya aquesta confiança?
2: La confiança és actuant bé, amb humilitat, amb humanitat, posant-se al lloc de l'altra persona, en aquest cas del client, i procurant doncs donar el consol i estabilitat emocional a la persona doncs, que està tractant. Seguretat, confiança amb el metge que li recomano, bueno, la seva medicació, i bueno, interessant-se per ell, pel seu cas. I això doncs, es crea, és una actitud d'acció-reacció, que en física tu tens, per exemple, tu tires una pilota contra la paret, no? I la paret retomba, no? Això és el principi, i la bola, la pilota retorna, no? Doncs hi ha una acció directa contra la paret i una acció inversa, doncs és de la paret cap a tu. Doncs això és el que s'ha produït aquí entre nosaltres, entre la població de Cubelles i això mateix. I doncs és això, i tota la meva família que estan integrats d'una manera voluntària doncs és amb l'acció doncs farmacèutica. I això ha estat el leitmotiv de la nostra actuació doncs professional aquí a Cubelles. Sí. I estem contents perquè hem pensat que ho hem fet bé, i amb honestitat i amb integritat. I això dona satisfacció, les coses ben fetes.
0: Algun consell que hagis hagut de repetir sovint als teus, vaja, una mica clients, no? La teva clientela? Podríem dir també a vegades pacients, no? Perquè en el moment que potser no hi havia metges,
2: sí,
0: bueno, no?
2: Sí, ja l'he vist pitjor, això, perquè el pacient és una prerrogativa del metge, no?
0: Sí.
2: El client és, diguem-ne, l'acció comercial, doncs, que és amb l'expedició d'un medicament, doncs, es compta amb una contraprestació. Bé, doncs,
0: Això, que si hi ha algun consell que hagis repetit sovint, doncs quan venien a la farmàcia, que et demanen també doncs, això, opinió sobre, doncs mira, passa això, el que sigui, no?
2: Sí, bé, no. Bueno, consells, doncs, és d'higiene personal i prevenció de la salut. Naturalment, doncs, és el que el comportament davant de diferents aspectes de la vida, de cada dia, per anar a dormir, al menjar, a la taula, sobretot la taula, doncs és no menjar més de la compte, menjar proporcionalment, i no sortir sempre amb gana, i doncs tenir doncs espais de convivència pacífica i serena doncs a casa, per poder tenir després un bon descans, i això s'ha prodigat amb freqüència, moltes persones que ho necessiten. Ara actualment tenim la gran problemàtica de la tecnologia a través dels mòbils, de les tabletes, dels ordinadors i a més i tot el que hi hagi doncs és, i de les xarxes socials que, bueno, que això hi ha un pastif en tot. Això sí que, doncs, sí, que la gent estigui pendent de les xarxes, que no estigui pendent dels seus pares, dels seus germans i tal, i que estiguin allà enfocats tots allà, això em dona molta pena.
0: Què has après tu de les persones que han passat durant tots aquests anys, que portes més de 60 al capdavant doncs, de la farmàcia Cubelles? Sí. Què has après de tota aquesta gent que ha passat
2: doncs
0: també per la farmàcia?
2: De la bondat de la immensa part de les persones. De la bondat i de la humanitat que tenen tu. I de la confiança que posen en tu. I bé, que com deia abans, tu doncs es repliques amb la mateixa manera. Sí. I això doncs és En definitiva, és fer les coses ben fetes. No és més difícil que això.
0: Parlem també una mica del que ha significat, no? Doncs com a saga familiar, no? Que segueix la farmàcia, sí, aquí, aquesta, sí, continuïtat. Què ha significat per tu també compartir aquest projecte amb la teva dona, les teves filles, la teva mare, no? Que veniu,
2: sí, doncs, que sí, sí, va ser una època, doncs, primera i limitada, no? Amb el temps també, però bueno, i després sí que s'hi va incorporar l'Anna, la meva dona, doncs és que amb molta... Molta eficàcia, perquè ja en sap molt. Tenia, a més, també una gran fluència en idiomes. Té una facultat impressionant, doncs, d'aprendre els idiomes. Doncs és així que el segon any d'estar aquí, ella ja parlava el català com ara, una dona no està parlant, però només en 2 anys, i amb la peculiaritat important de sense accent. O sigui, jo parlava un català ja perfecte. I doncs, però bueno, ella té una agudesa musical superior, i això, doncs, l'ha ajudat molt amb els idiomes. Ara, per exemple, doncs, segueix els missatges o emissions en italià, en francès, naturalment l'anglès per descomptat, i el seu idioma alemany, però naturalment idioma matern, no? Però ella s'ha fet el català l'idioma, doncs, propi, ja, segon idioma de la seva vida, i a Catalunya la seva pàtria també, s'ha integrat perfectament i li agrada Catalunya. Li agrada molt, sí.
0: Bueno, quin valor més tens tu, no? Sobre aquesta professió, no? De dir que vaja, la vocació de ser farmacèutic, per tu, quin valor té? De cara a les futures generacions, aquesta continuïtat, no?
2: Bueno, és imprescindible, perquè la deontologia, doncs, és sanitària, mèdica, doncs es procura que la malaltia estigui diagnosticada i tractada pel metge, i després naturalment hi ha la part medicamentosa, que doncs és que està vinculada, doncs, a la farmàcia, i això és un eix, doncs, que ha existit sempre. Abans era més ajuntat, per dir alguna cosa, però ara, doncs, està més separat, cadascú amb la seva funció. I bueno, com que malauradament les persones necessitem ajuda, que diem que caiem en malalties i necessitem, doncs, la cura, doncs, si la cura i la prevenció, doncs, això té que persistir, perquè, per tant, la intel·ligència artificial no ens garanteix una salut impertèrrita a través del temps, sense més.
0: A favor o en contra de la intel·ligència artificial, per això? Creus que és
2: a favor,
0: positiu?
2: Però moderada i reglamentada. La cosa té un potencial tan enorme que, doncs, cal que els estats intervinguin d'una manera contundent i eficaç a fi d'evitar grans mals que poden ser grandiosos. Sí.
0: Trobes a faltar alguna aplicació farmacèutica que s'utilitzés abans i que potser avui, doncs, ja no... Ja, diguem que ha passat a la història. Clar, perquè abans fèieu molts medicaments també manuals, no? Avui en dia,
2: sí,
0: doncs,
2: natural. Sí que
0: el farmacèutic,
2: sí,
0: preparava, no? No sé si avui en dia tot això
2: ara
0: ha canviat.
2: Ara també, però està més vinculat a la... Per almenys a la farmàcia comunitària, que es diu que és la farmàcia dels pobles. A la farmàcia hospitalària, doncs sí que es fan, doncs, altres formes farmacèutiques, com els comprimits, els injectables, les locions, doncs les càpsules. Tot això es feia, perquè jo ho feia quan estava a la farmàcia de l'Hospital Militar d'Alemanya durant 5 anys, doncs ho vaig fer constantment, contínuament. I aquí també, al principi també, però després, posteriorment, això ja es va acabant. El progrés ha anat amb un desenvolupament exponencial, de manera que avui dia, amb la introducció ja a principis d'aquest segle, del segle XX, doncs és dels anticossos monoclonals. I ara, últimament, amb la introducció de la medicina personalitzada a través de la immunologia, doncs és el canvi és brutal. Una cosa és molt esperançadora, perquè moltes malalties que no tenen actualment cura, doncs es pronuncia un gran horitzó favorable de que tinguin cura gràcies a aquests procediments que són d'alta tecnologia, gràcies a la biologia, gràcies a la clínica, gràcies a l'alta tecnologia, doncs, que puguem disposar actualment. I això, la indústria farmacèutica, els equips d'investigació dels hospitals, doncs, han procurat una explosió d'aventura de medicació, doncs, per exemple, sobretot contra el càncer, d'una manera admirable, admirable, certament.
0: Sí, parlem també d'anècdotes una mica també allò anecdòtiques, però també algunes també divertides. La farmàcia, parlaves, no?, com havia estat la inauguració, però al llarg dels anys també va anar creixent, no?, fins a arribar a ser una òptica. Vau viure també una època en la qual, doncs, vau ampliar la farmàcia i van haver unes obres i està al costat del castell, també us vau trobar, no?, amb aquelles troballes arqueològiques. Com ho recordes, això, també?
2: Bé, doncs, amb expectació i amb enigma, doncs, depèn com es anirà desenvolupant, perquè de moment, naturalment, es va paralitzar. Vam tenir la sort que es va tenir amb el que actualment és l'òptica, doncs es va poder instal·lar allà, doncs, la farmàcia. Vam fer un trasllat provisional, doncs, la farmàcia i tal, amb un espai molt més limitat que vam secundar i vam complementar amb l'espai de dalt de vivenda, amb un opes al passadís, doncs, amb les estanteries corresponents, i d'aquesta manera, doncs, es va durar, doncs, aproximadament uns 2 anys que, doncs, es va tenir les obres, doncs, d'arqueologia que es van volar. Era una cosa previsible, perquè, doncs, ja havia hagut indicis de que, doncs, allò podia tenir, doncs, unes restes arqueològiques encara. Ara recentment han sortit, han continuat sortint, sí. I, bueno, els que van sortir Sitges, van ser els murs ibèrics i sobretot els romans, molt bonics. A la part d'això es va documentar del tot, perquè a l'hora de la veritat, doncs, les autoritats del ministeri van considerar que, malgrat, doncs, que es van proposar, doncs, actuacions

0: moltes, i no, el Ministeri no va considerar suficient com per poder-ho doncs, mantenir així obert, i es va donar la llicència per continuar l'obra.
1: Bé, devia ser en aquell moment per això una mica de dir, ostres, ara m'aturen les obres, no?
0: Sí, sí.
1: Sort que al final doncs, no tenien el valor, no?
0: I, no era suficient, perquè bueno, això, totes les coses són relatives, no? Però bueno, a ulls doncs, del Ministeri doncs, no es va considerar suficient i llavors doncs, es va donar el permís per continuar l'obra. Però sí, va haver un temps de... incertesa.
1: Sí, sí.
0: Certament que sí.
1: Alguna altra anècdota divertida, no sé, abans de passar ja l'últim apartat per parlar també de l'homenatge, no sé si sí. Recordes alguna altra cosa allò divertida que vulguis compartir, alguna, no sé, conversa que... o vivència, no?, de fets de Cubelles relacionades amb la farmàcia, que ara et vingui al cap.
0: Sí, bé, doncs sí, recentment no. A l'inici, doncs sí que, diguem-ne, la cultura era més escassa i les persones doncs, que tampoc algunes doncs, no sabien llegir ni escriure, doncs és clar, confonien les paraules, els termes i ens feia doncs, somriure tots, no? Però sí.
1: A l'hora de demanar algun medicament,
0: sí, un simpatològic, una simpatia per comptes de fisiològic, una cosa semblant.
1: Sí, sí.
0: Però no moltes, la veritat que no moltes. Sí.
1: Doncs anem a la part final d'aquesta entrevista, parlant una mica també del que has sentit, no? El rebre aquest homenatge per part dels Amics del Castell, doncs que han posat en valor la teva tasca, també més de 60 anys, no? Podríem dir, al capdavant d'una farmàcia, tota la feina, no?, que ha significat també el posar en valor, no?, aquesta confiació,
0: sí.
1: El cervell...
0: Doncs jo reconec que estic molt agraït, molt reconegut, doncs, de que s'hagi pensat en mi, doncs, en fer-me aquest homenatge o reconeixement públic. N'estic molt, molt gran... Sí, estic content perquè la labor que s'ha fet durant tants anys, que no són pocs, doncs és, i d'una manera molt sacrificada en molts aspectes, perquè, clar, tornant a l'anterior, quan hi havia les guàrdies, doncs et trucaven a les nits dues, tres vegades. L'endemà tenies que començar a seguir la veu, tenies que fer les fórmules, tenies que fer les pràctiques de cada dia, la dispersió de cada dia, i anaves estressat. Venen les criatures i, doncs, clar, amb poques hores de son, doncs, això suposava, doncs, per veritat, un bon sacrifici, perquè això va durar molts, molts anys, tant a nosaltres com amb els metges, perquè la cosa anava a parts iguales. I això va ser que, bueno, que ha donat un fruit, i la nostra activitat vers la societat, doncs, ens complau que ha estat positiva, ha estat bona, i això doncs ens realitza com a persones.
1: Sí. Per tant, doncs, per tu aquest reconeixement deu significar molt, no?, que el poble, l'entitat, els Amics del Castell,
0: sí,
1: reconeguin aquesta trajectòria,
0: sí,
1: no?,
0: sí,
1: de,
0: sí,
1: quasi 60 anys.
0: Sí, sí. Certament que sí, perquè bé, no? Bueno, han tingut a bé doncs,
1: dels
0: Amics del Castell, doncs s'han tingut a bé fer-m'ho, i no, repeteixo, doncs és molt aguitat pel mateix, perquè bé, està bé que es faci. I amb retruc puc dir també doncs, que m'agrada doncs, elevar la funció social que està desenvolupant els Amics del Castell, reconeguent doncs, no el meu en propietat, sinó tot el dels altres, i col·laborant amb la inculturització doncs, de la població, donant a conèixer doncs, les realitats històriques, geogràfiques, culturals, de llengua, doncs, a través doncs, de conferències, viatges, i doncs, tot això doncs, que... I tot això, ajuntant, doncs, hi ha un clima doncs, favorable, ajuntant molta gent doncs, i fomentant la germanor de tot un bon sector de la població, que està elevat per tothom i està en creixenda, no? Perquè cada dia doncs, hi ha més membres i es fan més actes. Vull dir, una felicitació, doncs, no ho dic per mi, sinó per la seva funció social que està integrant. No tots els pobles tenen la sort de tenir-ho. O sigui que una gran satisfacció, una gran felicitació per la Junta dels Amics del Castell.
1: Molt bé, quan mires enrere, Josep, gairebé 60 anys de trajectòria doncs, aquí a Cubelles, de què et sents més orgullós, si haguessis d'acabar amb una conclusió de què més, del que més et sents orgullós? Què seria?

0: Bé, d'haver fet la meva actuació sempre ve a favor del pacient, del malalt, del client. D'això em sento.
1: Doncs d'aquesta manera nosaltres que posem el punt i final a l'entrevista, Josep Montaner, moltes gràcies i
0: Moltes
1: moltes
0: gràcies també a tu,
1: felicitats,
0: Ivan.
1: eh?
0: Moltes gràcies també a tu per fer l'entrevista.
1: Fins una altra.
0: Vinga, fins
1: Moltes
0: una altra.
1: felicitats.
0: Gràcies i bon dia.
1: Doncs aquí deixem aquesta entrevista audiovisual avui amb el Josep Montaner, homenatjat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell per aquests gairebé 60 anys de trajectòria.
2: Un vespre quan l'estiu obria els ulls,

0: I tornem al programa Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro, qui ja tenim aquí als estudis de la ràdio en companyia d'ell mateix aquí en directe. Què tal, Xavier?
1: Com molt bé, content d'estar aquí a la ràdio.
0: Molt bé, avui nou programa, l'has titulat Quan la platja era un món viu. Bé, presenta'ns aquest espai, doncs. Endavant.
1: Vale, mira, el que volem és parlar una miqueta de com era abans i sobretot com era abans la platja de Cubelles. I sobretot, bueno, sí que abans era un mar així amb més vida, o sigui, que havíem parlat, i el que sí que tenia era més connectivitat ecològica. Què és això? Què significa aquesta paraula tan estranya? Doncs que, per exemple, mar i muntanya estaven molt més connectats, no? No hi havia carreteres pel mig, infraestructures, carrers, etc, no? Tot això, i estava molt més connectat tot i hi havia menys impacte humà. Doncs aquest era el principal canvi, i amb aquesta fotografia és el que ens podem d'això.
0: Uh-huh. Clar, més connectat perquè a més tampoc hi havia construcció. No sé si això també té a veure, no? Aquesta connectivitat uh-huh. entre mar i muntanya, uh-huh. que no hi ha barreres, no?
1: Exacte, sí, sobretot és això, sí, que és connectivitat com natural. Si ens imaginem ara l'únic connector que tenim per aquí, doncs és el riu Foix, doncs si tu fossis una guineu, per on aniries des de la muntanya fins a la platja?
0: Clar, per
1: allà, perquè si no,
0: per creuar,
1: no? Ho tens complicat, sí.
0: Uh-huh. Ens vols parlar una mica de les platges de Cubelles, uh-huh. però Salines seria una bona platja per començar, Salines de Cubelles?
1: Sí, sí, el que volia parlar era de les antigues salines de Cubelles, que era un espai ecològicament molt, molt important, les antigues salines d'aquí Cubelles, perquè era l'espai més important que hi havia entre el Llobregat i el delta de l'Ebre, val? Jo ja no les vaig conèixer, però sí que m'han parlat això, que era, bueno, de com era un mosaic, que hi havia aiguamolls, hi havia dunes i hi havia zones humides, no? Que no n'hi ha gaires a tot el litoral d'aquí de Catalunya, no? Sí que trobem el delta de l'Ebre i després un espai molt més gran que puguem trobar aquí a Espanya, doncs és a Doñana, per exemple, oi? Però hi va haver... El que és curiós que em van explicar no fa massa és que hi va haver una lluita ciutadana, no era per part de cap entitat ni res, sinó era diversos ciutadans que es van agrupar per poder protegir aquest espai. Tot i que finalment ho van perdre, aquesta batalla, no? Si no, ara potser encara tindríem aquí un espai ben conservat, no sé si algú ha anat a les salines del delta de l'Ebre, doncs és un paisatge totalment diferent, no? És mig desèrtic, però que té els seus beneficis i el seu encant, i que no en tenim masses per aquí prop, a part del delta de l'Ebre. I bueno, doncs si aquella lluita o polítics que hi havia en el seu moment haguessin apostat per conservar allò, doncs potser ara el paisatge d'aquí a Cubelles seria força diferent.
0: Uh-huh. Perquè les salines en si, clar, les havíem tingut a Cubelles, dius, encara hi ha territoris que conserven les seves salines, uh-huh. és una font rica, no? És a dir, uh-huh. hauria estat bo, no?, deixar-ho
1: sí,
0: tal com era, no?
1: Sí, perquè també hi ha diferents espècies que s'aprofiten de... Bueno, que és el seu hàbitat natural, aquests espais els usen molt, i bueno, doncs, per exemple, sobretot en tema d'ocells, és el que podem veure més, no? que viuen allà, a part d'alguns peixets que viuen en aigües que són salobres també, que també podrien viure. És un negoci, no?, que podríem dir que bueno, que estava explotat fins que funcionava, després ara no sé per quins motius es va deixar, però bueno, uh-huh. és un negoci que podria seguir sent rentable, podent existir, i bueno, tindria un valor especial perquè no està a tot arreu això.
0: Es podria imaginar com era, doncs, la platja de les Salines de Cubelles, anteriorment, no?, deies aiguamoll, o sigui, devien haver molts aiguamolls, no?, dius un uh-huh. mosaic, uh-huh. i moltes dunes, uh-huh. i zones humides.
1: Sí, exacte. Exacte, sí, hi havia les diferents parcel·les per produir la sal, no? on t'omplien amb aigua de mar, es dessecava aquesta aigua i s'estreia la sal, però després entre aquest mosaic, no? entre les diferents parcel·les que es feien servir pel tema de sal, doncs també hi havia les dunes, hi havia la vegetació, hi havia fins i tot algunes zones de maresmes, com entre aquí Cubelles i Cunit hi havia unes maresmes que eren força grans i que, bueno, al final han desaparegut. Uh-huh. I n'hi ha molt poques al litoral català que bueno, que s'estan intentant recuperar o bueno, o si més no, que es conservin i no s'acabin construint, no?
0: Uh-huh. Parlem ara doncs també de conceptes, no? Uh-huh. Nacre i mar. Què ens vols dir d'aquests dos conceptes?
1: Vale. La nacra és un animal, no sé si tothom el coneix. La nacra és com un bivalve, que és com una petxina, no? I és la més gran del Mediterrani. És una espècie que està en perill d'extinció i, perquè ens puguem fer una idea, fa més d'un pam de gran. O sigui, és com, no és com un musclo perquè és més blanqueta, però perquè ens imaginem, no? Un musclo molt gran, molt gran, molt gran. Està en perill d'extinció, ara únicament es troba a la zona del delta de l'Ebre, però el que volia explicar és que no fa massa anys, fa 15-20 anys, a mi m'han explicat que es trobaven closques que arribaven, doncs, igual que trobem petxines que és perquè han mort a dintre de l'aigua i les tempestes les arrosseguen cap a la sorra de la platja, doncs no fa massa n'havien arribat de closques d'aquí. Això significa que dintre de l'aigua n'hi havia.
0: Uh-huh.
1: Val? Però bueno, això vol dir que s'ha anat degradant, no, el seu hàbitat, i han desaparegut perquè ara no se'n troben en lloc més que el delta de l'Ebre. A part, aquesta espècie també ha tingut com uns paràsits o alguna cosa així que també han ajudat a la seva desaparició.
0: Uh-huh. És a dir, que havien arribat, les nacres a Cubelles, les closques, no?
1: Sí, o sigui, de tota la vida n'hi haurien sí. hagut i cada vegada menys, fins que van desaparèixer de tot el litoral, menys el delta de l'Ebre.
0: Uh-huh. I tanquem doncs aquest espai parlant també allò mite o realitat, no? En referència a, la pregunta seria, abans hi havia més peix perquè no hi havia pescadors?
1: Uh-huh.
0: Què ens pots dir, Xavi?
1: Abans hi havia més peix, això és veritat, però no, però seria fals perquè no és perquè hi havia menys pescadors. Vale, hi havia pesca, la pesca que era com, hi havia diferents mètodes de pesca, igual que ara, però abans hi havia zones, mètodes de pesca que eren tradicionals. Sí que hi havia menys pressió industrial i menys destrucció de l'hàbitat. Teníem molts més hàbitats per criar, per reproduir-se, i etc. Llavors hi havia molta més peix. Això era bàsicament el que feia que hi hagués molta més peix. Volia parlar també d'abans com era la pesca i com ha anat canviant o quines coses encara es conserven, per exemple. Un mètode de pesca són les nanses, que són com unes caixes, diguem, com uns quadrats, per exemple, que es llencen al mar, aquelles boies que veiem a vegades a dintre de l'aigua,
0: uh-huh.
1: doncs que estan lligades amb un cordill i a dintre hi posen com un cebo, ara no ho sé en català,
0: uh-huh.
1: Perquè hi entri algun, a vegades entren pops, a vegades uh-huh. alguns peixos, etc. No? Doncs aquestes nanses, que ara no sé com en quin material es deuen fer, crec que d'algun tipus d'acer o alguna cosa així,
0: uh-huh.
1: Abans es feien amb nans, es feien amb branques de joncs.
0: Uh-huh.
1: Els joncs són aquelles, com aquelles canyetes així primetes i verdes que punxen a dalt de tot, doncs aquesta és una planta que viu a les dunes i a les zones de maresma i que abans doncs, els pescadors doncs, utilitzaven per fer els seus estris per pescar. Doncs, les nanses es feien amb això. A part, si ens imaginem com era abans la platja, no hi havia cases, excepte les cases de, que feien servir, o les construccions que feien servir els pescadors, la gent que pescava al mar. Tenien molta peix, i les cases es feien, per exemple, primerament es feien amb joncs i amb burro, que és una altra planta. Però l'única d'aquestes cases només en queda alguna a Doñana. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap. Les que sí que trobem així que siguin antigues, cases de pescador, al Delta de l'Ebre hi ha unes casetes de pescadors, però aquestes ja són un pèl posteriors, que també estan fetes amb base d'adobe, que és com un fang. Llavors també estan fetes amb joncs i adobe. I aquestes ja són... Però bueno, el que vinc a referir és que sobretot són materials, els mateixos materials que tenien allà són els que s'utilitzaven per poder fer aquestes casetes, i únicament hi vivien els pescadors i poca cosa més. Un altre art de pesca que es feia servir antigament i encara s'utilitza ara és la pesca amb llum. La pesca amb llum es fa servir per les sípies i per altres peixos, val? I és una cosa que el neolític ja es veu que ja es feia servir. Abans no teníem llums per fer-ho, però ho feien amb fogueres per pescar les sardines. Es veu.
0: Que curiós, eh?
1: I és una cosa que fins ara ha durat i encara es conserva. No és una cosa que s'hagi inventat fa poc, sinó que es va inventar fa la tira i tira d'anys. I una altra cosa que volia parlar, abans que parlàvem d'aquesta connectivitat i tot això, era que hi ha grans mamífers o animals molt grans que ara els associem a zones de bosc, com per exemple, si parlem d'un llop, d'un linx, o les guineus, o així, les associem a la nostra imaginària, a un bosc. Però no, es veu que fins i tot arribaven a zones de platges. Bueno, a Galícia encara sí que s'ha vist, en Astúries, ja no recordo, algun llop que sí que baixava a la platja a alimentar-se. Això ho vaig veure en un documental ja fa un temps. I vaig parlar amb la persona que el va gravar, però bueno, fins i tot aquí que ho veies això passava, no? De animals així tan grans que després van acabar marxant, doncs com que tenien aquesta connectivitat arribaven fins allà. Guineus sí que n'arriben aquí a la platja per la zona de la desembocadura del Foix, perquè a vegades trobem petjades i això. I bueno, i el linx, per exemple, en un documental també del Félix Rodríguez de la Fuente, surt caçant un ànec en un d'ells. I això vol dir, doncs, que també estaven en zones així com de maresmes, etc. Vol dir que sempre el tenim més associat a zones de camps o boscos o així. I bueno, que tot això, doncs, ha anat canviant.
0: Molt bé. Per tancar una mica, no?, també aquest capítol, dona'ns un consell. També, clar, hi ha pescadors actuals, que pesquen diferent, no?, però algun consell a seguir també, en aquest sentit, de cara als pescadors, quan és temporada de pesca, perquè entenc que no es pot pescar tot l'any, no?, o sí?
1: No, tot l'any no, cadascú té les seves vedes, a vegades es van apretant més, a vegades menys, i bueno, tot es fa per alguna cosa. I bueno, sobretot, doncs, de cara als pescadors, bueno, els mètodes que són tradicionals, doncs, igual mantenien una miqueta més l'equilibri. Clar, fa falta que els sigui rentable, no?, per poder-ho fer. Perquè bueno, no és el mateix. Jo una vegada vaig estar a Senegal, veia com treien peixos i es treien, però unes muntanyes de peix que dius, és que això cada dia és insostenible. Clar. Més, clar, i molta d'aquell peix després es reparteix fins a arribar a la tira de països. Bueno, per part nostra, per part del consumidor i consumidora, doncs el que hem de fer és consumir peix que sigui d'aquí i que sigui de temporada. Sempre, bueno, hi ha calendaris on t'expliquen quin peix toca cada temporada, doncs, bueno, podem, igual que amb les fruites i verdures, doncs, ser conscient que potser és una cosa que fins i tot, si ens ho haurien d'ensenyar molt més a l'escola, potser, no? Aprendre tot això, però clar, després a casa, si no ho veiem i si no ho apliquem, és difícil, no? Que ho integrem, això, en els nostres hàbits.
0: Uh-huh. Pregunta final, Xavier. És veritat que abans hi havia foques aquí?
1: Uh-huh. Abans, igual que hem parlat abans del llop i aquests animals, sí, hi ha la foca, que és la foca mediterrània, bueno, que és el seu nom, diu, no? que és del Mediterrani, que sí que n'hi havia, se n'havien vist, per exemple, sí que sé uns registres a Torredembarra, perquè m'ho va explicar un company que viu allà, i bueno, segurament aquí a Cubelles també se n'haurien vist, i bueno, n'hi havia, no és que fos un exemplar únic, i segur que n'hi havia, i això estem parlant, crec que deu fer un centenar, 100 anys o així, calculo, i n'hi havia, i potser fa menys, fins i tot també se n'han vist.
0: Uh-huh. Doncs ho hem de deixar aquí, hem arribat ja al punt final d'aquest programa Compartim la platja amb la natura. Com sempre, tanquem el programa una mica recordant, no?, que el GPEC també té accés a que la gent conegui l'entitat, no?, fa accessible a través de les seves xarxes, portals. Explica'ns.
1: Vale, doncs podeu mirar el gpec.cat, que és la pàgina web, i allà també, si no, surten les xarxes socials que tenim, i allà estarem informats, informades de les coses que es fan, i bueno, sempre animo la gent que proposi coses també, si vol tirar endavant alguna iniciativa, doncs bueno, és una entitat oberta i sense ànim de lucre, i endavant a fer coses per millorar el nostre medi ambient.
0: No ens queda dit. Moltes gràcies, Che Pedro, doncs al GPEC. Fins la propera, aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Avui a l'emissora parlem amb l'Adrià Carné, que és podòleg del centre LIACS a Vilanova i la Geltrú, i que a més també el podeu trobar a les xarxes socials com Adrià Carné Podólogo. El saludem, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I l'Adrià ens ve a parlar doncs, de podologia i de tot el que està relacionat doncs, amb aquest àmbit. I avui, per encetar aquest espai, ens vol parlar d'una cosa molt, molt típica que hem fet moltíssimes vegades, o hauríem de fer moltes vegades, que és tallar-se les ungles, que sí, sembla tant. Una cosa senzilla.
1: Sí, sembla
0: però
1: fàcil,
0: no,
1: però...
0: I llavors explica'ns, Adrià, perquè tallar-se les ungles té les seves cosetes, no?, que hem de
1: sí,
0: saber.
1: Sí, i pot crear problemes serios.
0: Doncs vinga, per on t'hauríem de començar?
1: Vale, aviam, he volgut triar aquest tema també perquè crec que és el més clàssic, el més típic, el que sol sortir tot arreu al principi, i bueno, després en altres ocasions ja parlarem de temes més complexos, però crec que aquest és un bon tema per començar. I bueno, al final hi ha molts pacients, la majoria de fet jo diria que venen a consulta, que tenen problemes de lo que es diu onicocriptosis, que és quan la ungla es clava, quan tenim un lateral de la ungla que molesta, que es posa vermell, que s'infecta. Això ja serien casos més greus, però en general hi ha molta gent que inclús només que es fiqui una mica la ungla cap a dins, doncs també li genera dolor. Llavors, el primer pas, que és tallar-se les ungles correctament, doncs et pot evitar ja això. Després entraríem en altres coses més complexes perquè no passi, però tallar-se les ungles correctament pot evitar molts problemes.
0: Que això, hi ha gent típica que diu, no, és que a mi l'ungla se'm clava. No, no sé si és ja perquè hi ha algun tipus d'ungla que té aquesta tendència o és perquè realment ens tallem malament les ungles.
1: Doncs mira, aquí m'agrada molt parlar del tema del calçat també, que ja aprofundirem més un altre dia, però sí que és veritat que sempre hem utilitzat calçats amb la punta molt estreta i la ungla, al no tenir espai, no ha pogut créixer plana, s'ha anat corbant i ha agafat una forma que inclús en casos concrets se li diu uña en teja de Provenza en castellà, que seria com una ungla molt corbada, molt com si fos un macarró, quasi. Vale? Llavors, una cosa és tallar-se malament la ungla, un lateral, i deixar-se un canto en sentit contrari cap amunt, que seria com una fletxa, no? I això li diem espícula. I aquí seria perquè nosaltres intentem retallar el lateral, perquè notem, no?, que està l'ungla molt posada, i sense veure-hi bé ens deixem un trosset que al créixer l'ungla cap amunt doncs es va ficant a la carn i es va clavant. Això pot ser que simplement doni una petita inflamació o en casos més greus hi hagi una infecció, que és quan ens surt pus, fa mal qualsevol cosa. Inclús quan estudiàvem a la universitat ens deien que són pacients que els fa mal inclús el llençol del llit amb la mínima pressió. Vale? Llavors, clar, avui en dia tenim més eines per tallar-nos les ungles. Antigament doncs, era més complicat, o hi havia només el típic tallaungles. I de fet sempre explico que el típic tallaungles que utilitza la majoria de gent, que és aquesta espècie de pinça, no? Té una forma molt corbada i molt concreta que a vegades no pot deixar que ens tallem la ungla com toca. Vale? Llavors, què passa? Hi ha gent que se la talla amb tisores, nosaltres en podologia ho tallem amb cisalles, i jo sí que intento recomanar als pacients que s'ho tallin amb una altra cosa que no sigui el tallar ungles, anar agafant la pràctica amb tisoretes o amb cisalles per intentar que no quedin aquests talls mal fets.
0: Per tant, ja tenim el primer consell, que és el material. Mm-hmm. Amb què ens tallem les ungles? Tampoc val qualsevol tallar ungles, perquè tu abans deies aquests, però d'aquests tallar ungles n'hi han de bons i n'hi han de,
1: sí.
0: No tan bons, no? A més, les ungles són
1: fortes,
0: dures.
1: Algunes
0: són dures.
1: Sí. Més que siguin més bons o més dolents, és com la forma que tenen, ¿vale? Perquè al final, si us hi fixeu, tenen una forma que no és totalment recta, molts cops fa com una corba, i hi ha pacients pues, que tenen l'ungla més plana, altres que la tenen més corbada, i a vegades aquest tipus de mossegada del tallar ungles no és el correcte o el que concorda amb la nostra ungla. Llavors, jo, per exemple, en el meu cas propi, utilitzo les mateixes cisalles que fem servir a la consulta, que tenen un tall més recte, inclús dins de les cisalles n'hi ha que tenen la punta més fina, més gruixuda. Hi ha molta varietat d'ungles i no totes es tallen de la mateixa manera.
0: En aquest cas, tu tens material professional, però si per una casa normal, què ens recomanaries que, diguéssim, tinguéssim al calaix doncs, per tallar-nos les ungles?
1: Doncs mira, pel públic en general, que tinguem les ungles no molt gruixudes, una ungla normal i corrent, entre cometes, jo acostumo a recomanar fer-ho amb unes tisoretes petites, aquestes que hi ha també per les ungles, que al final és agafar-li el truco, i si no, inclús amb les cisalles. Si un mateix està acostumat a fer-ho amb el tallaungles i no té cap problema, doncs tampoc passa res, al final no cal ser obsessiu, però sí que pot ser que si l'ungla està molt corbada, doncs ens vagi millor una cosa o l'altra. Al final depèn del cas, però amb pacients que tenim d'aquests que tenen l'ungla tan gruixuda, o sobretot gent més gran que amb els anys amb els microcopers, microtraumatismes, se'ls ha anat deformant l'ungla, a vegades inclús tenen un gruix tan gran que ni amb tallaungles, ni amb cisalles, ni amb alicates. Llavors sí que hi ha casos que inclús recomanaríem més polir que tallar. Vale? Si tenen alguna llima electrònica o alguna manual, doncs anar llimant l'ungla fins que sigui més fineta i després ja tallar. O, òbviament, ja si no es pot, doncs anar al podòleg i...
0: Pregunta potser que semblarà rara, però on podem comprar aquest material? Perquè, clar, no val unes tisores qualsevol, tampoc.
1: No. Òbviament, avui en dia tothom coneix Amazon. Vale? Amazon està ple de material i hi ha material molt bo, material dolent, però bueno, al final ens podem guiar una mica per les ressenyes, les opinions de la gent. Però, bueno, tradicionalment el que s'ha fet sempre s'ha fet anar, per exemple, a la farmàcia. Avui en dia les farmàcies tenen inclús una secció pròpia que és tot material de podologia, des de protectors, plantilles estàndard amortiguants, bandatges, cisalles, de tot. I inclús en supermercats també tenen seccions on poden vendre material d'aquest tipus. Això al final, si un es sent més segur anant a la farmàcia perquè representa que és un lloc sanitari i ho vol comprar allà i assessorar-se una mica pels farmacèutics, perfecte. I si ets més atrevida, doncs per internet també hi ha moltes opcions.
0: Perfecte. Ara ja tenim el material. Arriba el moment. Com es tallen les ungles?
1: Vale. El que tothom haurà sentit segur és que no s'han de tallar els cantos, vale? Que s'han de tallar rectes per intentar que les vores de la ungla surtin, que no es posin cap a dins, però jo aquí sempre parlo de que jo el que explico és una mica amb l'experiència i no tant amb el que t'ensenyen a la universitat, a l'educació. Al final, jo porto ara 11 anys, he vist de mitja uns 120 pacients per setmana, vull dir que al final doncs, he vist moltes ungles. Ara sí que he muntat el centre fa mig any i vaig més tranquil, puc dedicar més temps amb la gent i no estan a saco, però he vist molta ungla. ¿Vale? Llavors, hi ha pacients que se la poden tallar perfectament recta i que li surtin els dos cantos cap a fora i no tindran cap problema, i hi ha pacients que tenen la ungla de tal forma que si deixes aquest angle de 90 graus també acaba sent una punta. ¿Vale? Llavors, què passa? Lo normal és, si ens hi fixem, la ungla té una part blanca, a la part més distal, a la part més llunyana de la base, que és el que normalment tallem, perquè és blanc perquè no està unit a la pell, no està unit al teixit. Llavors, en principi, tallant una mica aquesta zona, hi ha preferències, hi ha gent que li agrada deixar-se-les un pèl més llargues, un pèl més curtes, perquè a vegades també hi ha una pell que s'enganxa sota i pot ser sensible. Vale? En principi, seria una mica tallar el que seria aquesta zona el més recta possible, també depèn com sigui la forma de la ungla. I el que sí que jo recomano normalment, i és el que solem fer a la consulta, és l'angle de 90 graus que queda, sí que tallar-lo una miqueta, però no és que curvis tota la ungla, simplement que no deixes una punta, sinó que treus aquesta micropunta que pot ser un mil·límetre només, però arrodonir ni que sigui un mil·límetre aquella punteta. Clar, això a vegades amb ungles més rectes és més fàcil, però ungles molt corbades doncs no és tan fàcil i aquí és on a vegades hi ha problemes. Per això sempre s'ha dit que de per si es deixin doncs, rectes, que surtin les puntes, però ja, depèn de cada cas.
0: Clar, i ara tots ens estem imaginant la ungla del dit gros.
1: Sí, la
0: però,
1: principal.
0: Clar, però hi ha quatre ungles més i cada una és més petiteta i té les seves històries, no?
1: Exacte, la del dit gros normalment és la que sempre sol donar més problemes, perquè al final és el dit amb la que fem la propulsió del cos, bàsicament, i és la ungla més gran. Vale? Al final també la majoria de calçat fins ara tenia una forma que anava com una mica en punta. Vale? Ara sí que estem parlant de calçats més amples, però abans el calçat era una mica més estret de la punta, i inclús els nostres avis tenien tendència a que els deien que el calçat havia d'anar molt ben ajustadet, ben agafat, i això també feia una compressió als dits i podia anar apretant la punta i que la ungla es anés corbant. Vale? Llavors al final... cadascú és un món i cada cas s'ha de tractar diferent, però la ungla del dit gros i la del segon també, la del segon dit, són les que solen ser més problemàtiques, perquè hi ha gent que el segon dit el té més llarg o més curt i a vegades en casos que el segon dit és més llarg sol torçar-se una mica, pot posar-se en urpa, en martell, i la ungla també es pot corbar, inclús hi ha molta gent que té el que deia onicocriptosis, que és la ungla clavada però del segon dit. I el cinquè, la del dit petit, sol deformar-se molt, per lo mateix, perquè hi ha molta fricció, hi ha una agressió constant a la ungla i acaba quedant aquesta típica ungla que la gent diu no, és que a mi quasi ni em surt, o és molt petita, o sempre se'm cau, o se'm trenca, i és perquè són ungles distròfiques, que s'han anat deformant amb el temps.
0: Molt bé, doncs paciència, tallar-ho el més recte possible i sobretot no deixar aquestes puntetes que després poden esgarrapar o punxar o sí, alguna... Sí. Algun tip més que haguem de tenir en compte?
1: Jo el que acostumo a recomanar sempre i funciona molt bé és que pacients que tingueu ungles clavades, que noteu que us molesten una mica els laterals, us heu de fixar sobretot amb el calçat, perquè a vegades simplement amb el consell de dir-li a la gent compreu un número més, que s'obri una mica d'espai, evitem una mica la compressió als dits i per tant la ungla deixa de molestar. Jo he tingut molts pacients que han portat sempre calçat més apretadet i han patit sempre d'ungles clavades i quan li hem dit porta un número més m'han vingut al cap d'un temps dient que ara ja quasi no li feia mal.
0: Mm-hmm. Veig que això del calçat en parlarem en més d'una ocasió. Doncs Adrià Carné, podòleg del Centre Liacs de Vilanova, si algú necessita alguna cosa més específica o té algun problema, doncs sempre et pot trobar a
1: sí,
0: la clínica,
1: allà
0: no?
1: Estarem.
0: I també et poden trobar a xarxes socials, sí. Adrià Carné, podòlogo, allà sí. A Instagram sobretot, sí. Amb totes aquestes explicacions i a més també amb imatges que a vegades doncs, també va millor. Mm-hmm. Doncs Adrià, fins la propera, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, ens veiem.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Comença a arribar la calor a Cubelles i comencen també a acabar les competicions esportives i es comença a preparar un estiu, a més un estiu que aquest any serà protagonista la bicicleta i ho serà per l'arribada del Tour i evidentment no podia faltar també la festa de la bicicleta que enguany doncs, estarà molt lligada aquest esdeveniment que passarà per Cubelles el 5 de juliol. Abans, però, hi haurà la 36a festa de la bicicleta i per parlar-ne tenim el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, el David Quesc. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: És un estiu de bicicleta. Jo no sé si la gent està preparada o no, però si ja habitualment Cubelles té aquesta festa tan emblemàtica, aquest any amb el pas del Tour sembla que agafa com més protagonisme, no?
2: Sí, la veritat que bueno, la idea de la festa de bicicleta aquest any era moure-la de data per al tema de la calor i que bueno, al final festes de bicicleta anteriors doncs vèiem que fer un canvi de data era el millor, però bueno, aquest any, doncs, com has comentat, el 5 de juliol doncs, és el Tour de França i volíem doncs, ficar-ho la setmana anterior per doncs, fer aquesta prèvia d'aquest Tour de França i aprofitar doncs, aquest esdeveniment.
1: De fet, la festa de la bicicleta enguany serà el 27 de juny, just una setmana abans del pas de la volta francesa per Cubelles. Ja ho hem pogut veure fins i tot en el cartell, no? Amb aquest groc del típic mallot del Tour, però parlem de la festa de bicicleta. A banda d'aquest canvi de dates i doncs, aquesta coincidència amb el Tour, què és el que teniu preparat?
2: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles.
1: Pel que fa als circuits, això no canvia, eh? És el de sempre. Aquests dos circuits, el curt i el llarg, i la gent pot triar quin fa.
2: No, és un circuit, eh? És un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta, doncs arribada al moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
1: La sortida està prevista cap a les 7 del vespre, a partir de les 6, però ja comença a haver-hi ambient allà al poliesportiu, sempre doncs, la gent va arribar una mica abans, mira, les disfresses també de tots, i no sé si també hi hauran doncs, això, els sortejos, totes aquestes festes ja habitual de la festa de la bicicleta.
2: Sí, a l'acabar la pedalejada, doncs, al poliesportiu es farà doncs, aquesta entrega de premis, sortejos, en aquestes bicicletes que sortegem, també es donarà ara el repartiment del merchandising que ens proporciona el Tour i més o menys sempre seguim el mateix guió per aquesta festa.
1: I hi ha un altre punt, un altre vessant d'aquesta festa, que és la part solidària. Ja fa uns anys és una festa solidària, aquest any doncs es manté.
2: Es manté, el preu de la inscripció puja a 2 euros i encara estem acabant de trobar doncs, aquesta, on anirà recaptada aquesta inscripció i jo crec que durant aquesta setmana o la que ve doncs, ja anunciarem a l'entitat on farem aquesta entrega de la inscripció.
1: Per inscriure's ha de ser presencial. Sí. Com s'han de fer i a partir de quan?
2: Doncs a partir del 15 de juny es poden acostar al poliesportiu on està el conserge i allà es podrà fer el pagament d'aquests 2 euros i es podrà inscriure i es donarà el dorsal.
1: Això, no sé si hi ha una data o fins al dia de la carrera estarà obert.
2: En principi intentem fer un termini dos dies abans, però sí que és cert que al final la gent doncs s'acaba decidint el mateix dia i sempre deixem obert fins a l'últim moment perquè la gent es pugui inscriure, però sí que és cert que per nosaltres tindre una previsió per poder doncs també poder otorgar el merchandising, per poder demanar al Tour de França que ens doni un X número de merchandising per poder repartir a tothom. Sabem que al final, a última hora, sempre s'apunta molta gent, per tant, per nosaltres és una mica hàndicap, perquè de cara al merchandising, de cara a la previsió que tenim de tot, doncs ens resulta una mica més complicat. Per això demanem que si la gent ho té clar, doncs que s'apunti amb antelació.
1: Doncs a partir del 15 de juny, al poliesportiu, doncs aquesta inscripció amb 2 eurets als participants, aportació que després es destina íntegrament amb una finalitat social, i bé, en tot cas, doncs esperar aquesta festa de la bicicleta, aquesta 36a festa de la bicicleta que, com dèiem, doncs, va de la mà de l'arribada del Tour. No sé si se'n sap massa del pas per Tour per Cubelles, però esportivament realment és un pas, no? Tampoc podrem veure molt o estar molt a prop dels ciclistes.
2: Bueno, per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera, doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
1: Clar, és que el Tour de França, o sigui, clar, és de França a Cubelles, sobta, no? Vull dir que no pot passar cada any, perquè al final és una volta francesa. Llavors, que passi per Cubelles és estrany.
2: Sí, jo no ho entenia, quan al principi vaig rebre el correu, jo no ho entenia, perquè tampoc estic picat en aquest esport, però sí, em va sobtar, i la veritat que per part nostra, ostres, molt, molt content. A part, doncs es farà unes guinguetes també per part del Tour de França, per tant serà xulo.
1: Això, com dèiem, serà el 5 de juliol, una setmana abans la festa de la bicicleta. A partir del 15 de juny les inscripcions ja estaran obertes. David, que és regidor d'Esports, com sempre, moltes gràcies per acostar-te a l'emissora i fins la propera.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: I comencem una setmana més aquesta secció que ens apropa la etnobotànica. I ho fem amb la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Can Puig de Sant Pere de Ribes. Sílvia, bon dia, benvinguda.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Doncs molt bé, comencem. Aquest espai que el que vol una mica és parlar, no?, de les virtuts, les propietats i les formes d'ús de les plantes, i anirem parlant també d'altres aspectes, curiositats, contraindicacions, etc, etc. Avui, de quina planta ens parles?
1: Avui començarem a parlant amb la àgave americana, la pita, en català, en castellà també es diu pita.
0: Molt bé. Doncs la pita, què en sabem?
1: Doncs explicaré una mica de curiositat, sobretot del nom científic. El nom científic d'aquesta planta és àgave americana. Àgave, el significat era la filla d'un rei de Tebes. Llavors, àgave vol dir com noble, una persona admirable. I americana ve de la seva localització, perquè és una planta que ve d'Amèrica, sobretot ve de Mèxic. És una planta que podem veure molt al nostre entorn, aquí a la zona de Cubelles. És una planta que pot arribar fins als 2 metres d'alçada. Les fulles són carnoses, gruixudes, tenen moltes punxes, i les flors, quan la planta tira la tija, pot arribar fins als 2 metres d'alçada, i llavors la flor cau, perquè quan tira la tija la planta es mora, perquè fa tant d'esforç que llavors es mora, la flor cau i deixa anar totes les llavors. Llavors és la manera que té de reproduir-se.
0: Molt bé, interessant. Sí. Què més sabem de la pita?
1: Aquesta pita la podem trobar a molts comerços, perquè es comercialitza amb el nom d'àgave, no sé si, que és com un substitutiu del sucre. Llavors és una planta que treu com una mel, que es diu aiguamel, que té molta vitamina B, tot el complex de la vitamina B, després té vitamina C, vitamina A, i també té molt de ferro. Llavors, quan estem consumint aquest àgave que trobem als comerços, doncs llavors també ens estem nutrint amb tots aquests elements. Després també és una planta que, amb ús intern, és a dir, bullida, traient les espines, és un gran depuratiu de la sang. És un gran diurètic, també protegeix el fetge, és laxant també, i també és un prebiòtic, o sigui que el que fa és regenerar tota la flora intestinal. Llavors el consum d'aquest àgave realment es recomana.
0: Molt bé. Bé, té moltes propietats, eh?
1: Sí. Després també, com a coses curioses d'usos, la feien servir per rentar els punys de les gavardines.
0: Que curiós.
1: Sí. I també la feien servir per rentar els plats a vegades.
0: També?
1: Sí.
0: Molt bé. Per tant, devien quedar brillants aquests plats.
1: Sí, sí. I també com a ús es feien espardenyes amb els fils d'aquesta planta.
0: Espardenyes?
1: Sí.
0: Que curiós,
1: aquí,
0: també.
1: Aquí a la zona.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Se n'havien fet. Sí, sí, perquè cada planta és com un món, llavors. N'explico unes quantes propietats, però penseu que té moltíssimes propietats cada planta.
0: Clar, molt bé. Destaquem algunes, eh?
1: Sí. Després també, clar, la planta sencera a les finques era com una mica de defensa de les finques. O sigui.
2: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: L'Oficina Antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús als caps de

0: antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
1: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019 i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo mal, a 270.000 euros pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment, ho vam denunciar i no n'han passat més.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
1: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Covellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada o estarà investigada la senyora alcaldessa de Covellenca, la Rosa Fonoll, i que esquitxen una vegada més a Unitat Covellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses pues, que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre atrinxerats, sense dir res, transparència zero, i cometent una gran irresponsabilitat, que és no governar.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Covellenca.
1: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Covellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions.
2: Aquest cap de setmana, el Club de Bàsquet Cubelles, juntament amb el SAI, el Servei d'Atenció Integral del Garraf, han organitzat el 3x3 Rispet, que ha crescut i consolidat un model de bàsquet inclusiu i pioner. Aquesta ha estat la segona edició, que ha reunit més de 100 participants en 26 equips en una jornada esportiva marcada per la convivència, la diversitat i el respecte. Tot això al poliesportiu municipal, on es va acollir doncs, aquesta segona edició del 3x3 Respect, una iniciativa, com dèiem, impulsada per al Club de Bàsquet Cubelles, que continua consolidant-se com una proposta única dins del panorama esportiu català. El torneig, que elimina les categories tradicionals basant-se en l'edat o el gènere, va tornar a demostrar que és possible competir i gaudir del bàsquet des d'una perspectiva plenament inclusiva. La jornada, com dèiem, va reunir més de 100 participants distribuïts en 26 equips, millorant les xifres de la primera edició. Els equips es van repartir en 4 categories definides segons la intensitat competitiva escollida per als propis participants. Family, orientada a familiars i jugadors ocasionals, la Chill, per qui buscava una experiència més lúdica, Hustle, de nivell intermedi, i la Pro, destinada als equips més competitius. En total, es van disputar més de 70 partits al llarg de 7 hores i mitja de competició gràcies a un format innovador que combinava enfrontaments dins de la mateixa categoria i també partits intercategoria per determinar els quadres finals. Aquesta fórmula va permetre oferir un elevat volum de joc i afavorir també la convivència entre els participants amb perfils molt diferents. Així ho explicava el propi president del Club de Bàsquet Cubelles, Ivan Puigmartí, als micròfons de Ràdio Cubelles.
3: És a dir, l'any passat ho centràvem exclusivament en el dia contra la LGTBI-fòbia a l'esport i en aquest cas el que hem volgut demostrar és que és un torneig de bàsquet en què no es no es té en compte ni l'edat ni el

0: gènere en general, independentment de que formis part del col·lectiu o no. Bueno, hem pujat una mica en participació, hem tingut 113 participants amb 26 equips. Nosaltres havíem fet 4 categories que responien a l'esperit amb què tu arribaves al torneig, que eren Family, Chill, Hustle i Pro, no, segons el nivell d'intensitat amb el que volies jugar. Vam aconseguir 4 equips per Family, 4 equips per Pro, 12 per Chill i 7 per Hustle. Així, molt bé, vam fer un format nou per barrejar entre si aquestes categories, de manera que tots els equips van fer 3 partits de la seva pròpia categoria, més 2 intercategoria, per establir l'ordre del bràquet de la final. Llavors hi ha jugar els 8 partits de la final dintre de la seva pròpia categoria. És a dir, la primera volta és només per sortejar les posicions de sortida en el bràquet. Això, clar, dona per fer, doncs, vam jugar 75 partits amb 7 hores i mitja.
1: Més enllà de la competició del 3x3, també es va convertir en una festa del bàsquet i de la inclusió. L'esdeveniment va comptar amb música durant tota la jornada, espais informatius i diverses activitats complementàries que van contribuir a crear un ambient distès i participatiu. L'organització destaca especialment també la bona acollida a tots els assistents i el clima de respecte que es va viure tant dins com fora de les pistes. En aquests actes també hi van participar membres del consistori local, com l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, o el mateix regidor d'Esports, David Kess. Pel que fa als resultats esportius, doncs els Panteres Grogues, entitats referents en l'esport inclusiu, es van proclamar campions en la categoria Hustle després de participar per primera vegada en el torneig. També va destacar la presència de diversos equips vinculats al club de bàsquet Cubelles, amb representació en diferents finals i, sobretot, amb la victòria, molt celebrada en la categoria Family, on l'equip protagonitzat per un equip format per un veterà del club i els seus fills van poder-se emportar la categoria. El 3x3 Respect també ha servit com a acte de cloenda de la temporada del club de bàsquet Cubelles, que tanca així un curs intens i ja treballa en la planificació de la propera campanya. Des de l'entitat es fa una valoració molt positiva de la resposta obtinguda i no es descarta continuant fent créixer una iniciativa que en només 2 edicions ja s'ha convertit en una referència dels valors inclusius dins del bàsquet català.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: l'hem d'aixifem un nen. I mira que estàs com un tren. No et vagi que ja no és un gen.
1: Aquí estaré sola. És
2: una mica això.
0: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?
3: Al teteo.

0: ens queda.
1: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda. Estan de

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet pública la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat. Està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau.

0: ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal, i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment, ho vam denunciar i no n'han passat més.
1: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
0: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Covellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada, o estarà investigada la senyora alcaldessa de Covellenca, la Rosa Fonoll, i que esquitxen una vegada més a Unitat Covellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre atrinxerats, sense dir res, transparència zero, i cometent una gran irresponsabilitat, que és no governar.
1: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Covellenca.
0: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Covellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant, i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
1: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions.
2: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis, que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autora d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
3: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
2: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
3: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè, no sé si ho sabeu, però jo tinc una malaltia que es diu fibromiàlgia, i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
2: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles. Recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu Charlie Ribel.
3: Sí, perquè som un grup d'artistes d'aquí de Cubelles que ens hem reunit, i la veritat és que estic encantadíssima amb ells, i hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'agrada moltíssim, i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobretot la del

0: castell de Cubelles que vaig descobrir el castell, això sí que era una cosa que desconeixia. Hem fet també el tema de la Paulina, m'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
1: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis, que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, i només hi haurà algun núvol prim ara a primera hora del matí que només entrenirà mínimament el cel i poca cosa més, amb una temperatura que es mantindrà alta, semblant a la d'ahir, i es mourà entre els 22 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pot arribar als 31 com ahir, amb una humitat moderada i ambient una mica xafogós. Això sí, també amb una visibilitat una mica tèrbola per pols en suspensió. Vent feble amb terrals ara a primera hora, però s'imposaran les marinades de migjorn al centre del dia, fent que la mar estigui majoritàriament arrissada. I demà, per la Diada de Sant Joan, esperem també un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia i amb unes temperatures també molt semblants. Es mantindrà aquest ambient calitxós per la pols en suspensió i amb una temperatura que aquesta nit podrà pujar una mica i situar-se al voltant dels 23 graus de mínima, mentre que demà la màxima estaria al voltant dels 31, amb una humitat moderada i ambient una mica més xafogós. Ben feble amb terrals de nit i marinades de migjorn o xaloc al centre del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Les platges de Cubelles ja compten amb un servei de socorrisme. El govern municipal ha optat per contractar de manera provisional un servei de socorrisme fins que no resolgui la licitació del contracte definitiu. Per aquest motiu, aquest dimarts 23 de juny al matí ja s'ha pogut desplegar el socorrisme tant a la platja Llarga com a la platja de la Mota, on hi seran cada dia des de les 11 del matí fins a les 7 del vespre. L'Ajuntament, doncs, ja té en marxa aquest servei, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, un servei de socorrisme, de vigilància, de salvament i d'assistència a les persones usuàries a les zones de bany. S'oferirà a la platja Llarga i a la platja de la Mota de Sant Pere, perquè recordem que les platges de les Salines i de la de les Gavines estan temporalment tancades per les obres de desmantellament de l'antiga central tèrmica. L'horari del servei, com dèiem, serà cada dia d'11 del matí a 7 del vespre. L'Ajuntament recorda que aquest servei només es presta a les zones de bany habilitades i que, per tant, queden excloses de la vigilància el tram de pedres de la platja Llarga i el que seria la platja de la desembocadura del riu Foix, ja que són espais que no tenen la consideració de zona de bany i on, de fet, no s'hi pot accedir. Des del consistori es fa una crida a la ciutadania a seguir les indicacions del personal de socorrisme, respectar la senyalització de les banderes i extremar les precaucions durant el bany per contribuir a una temporada de platges segura per tothom. Cubelles repeteix avui l'esquema habitual dels últims anys per celebrar la revetlla de Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans. Això vol dir que tindrem la rebuda de la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa popular a la plaça del Mercat. L'arribada de la flama del Canigó serà cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Font. Inicialment s'havia anunciat la plaça de la Fita, però finalment s'escurça el recorregut amb els castellers del Foix, que arrencarà des de la plaça de la Font, repetim, a un quart de vuit del vespre, i la portaran fins a la plaça de la Vila. Allà les autoritats rebran aquest símbol de la unitat lingüística i cultural catalana en nom del municipi. A continuació, des de la plaça de la Vila sortirà una cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables fins a la plaça del Mercat. Allà s'encendrà la foguera, que recordem que és l'única que està autoritzada a tot Cubelles. Com ja és habitual, des de fa anys la revetlla popular tindrà lloc a la plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i caderes perquè tothom qui ho vulgui pugui sopar amb amics o familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música. Ho farà en primer lloc amb el grup de versions Police Line, i després hi haurà un DJ de música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà ja per tancada la revetlla. A més, durant tota aquesta estona hi haurà un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat que només es poden tirar petards i coets avui, dia de revetlla de Sant Joan, i també la revetlla de Sant Pere, aquest divendres a la nit, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendi.
4: La comissió del pregó de la Festa Major de Cubelles ha designat Josep Marcilles i Massuet com a pregoner de la Festa Major 2026. La decisió s'ha pres després del procés impulsat per l'Ajuntament que ha permès a les entitats locals presentar candidatures per reconèixer persones amb una trajectòria destacada de servei i compromís amb el municipi. Així li han comunicat a l'alcaldessa Rosa Fonoll i la regidora de Cultura Renata Bedós ara fa uns quants dies en un acte celebrat a l'Ajuntament en el qual Josep Marcilles ha acceptat l'encàrrec. Escoltem el moment en el qual l'alcaldessa de Cubelles i la regidora de Cultura anuncien a Josep Marcilles que ha estat escollit pregoner de la Festa Major de Cubelles 2026.
5: Pel tema de la Fundació Estapé,
6: sí.
5: Allò que vam comentar, la secretària, que si s'ho quedava a l'Ajuntament, que si no sé què... Bueno, tot aquell lío, que vam quedar que sí, això ara no podrà ser, perquè ho han consultat i...
6: Però què ha de quedar-se?
5: Home, que cal fer que al final això ho assumiria l'Ajuntament, passaria a mans de l'Ajuntament, no de la Fundació
6: del PP. Ah, sí.
5: Sí, llavors ens... Bueno, ho vam...
6: Ah, allò, aquell article que va modificar?
5: Allò que vam...
6: Què hem de fer ara?
5: Si bueno, doncs pues ara hem fet una consulta a la Generalitat.
6: Aviam, jo tinc una altra solució.
5: Bueno, però espera, primer llegeixo perquè quedaràs mort. Vale?
6: Bueno. D'aquí ja no m'estranya res. Bueno. Ja no m'estranya res.
5: Benvolgut, senyor Marcilles.
6: Jo?
5: Sí. Avui és per mi un honor adreçar-me a vostè en nom de l'Ajuntament de Cubelles per comunicar-li una decisió molt especial. Després del procés participatiu impulsat per l'Ajuntament, en què les entitats del municipi han pogut presentar candidatures per escollir la persona encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major del 2026 i un cop valorades totes les propostes rebudes, la Comissió del Pregó ha acordat designar-lo pregoner de la Festa Major de Cubelles del 2026.
6: Vostè, perdona, senyora alcaldessa.
4: Hem escoltat un fragment del moment en què Josep Marcilles rebia la proposta de ser el pregoner de la Festa Major de Cubelles per part de l'alcaldessa Rosa Fonoll. Marcilles, que és membre de la Junta de la Fundació Estapé, en un primer moment va pensar que la conversa amb l'alcaldessa feia referència a qüestions relacionades amb la Fundació Estapé. Uns minuts després, però, i després d'una introducció distesa amb una broma prèvia, va entendre, encara sorprès, que estava rebent la comunicació oficial que el convidava a ser el pregoner de la Festa Major.
6: Els estatuts de la Fundació Estapé no contemplen res d'això.
5: Bueno,
6: per tant,
5: però això ve al final. Això ve al final, la carta ve al final.
6: Sí, sí, sí.
5: Aquest nomenament representa un dels reconeixements més destacats que pot rebre una persona vinculada a la vida social, cultural i associativa del nostre municipi. La seva trajectòria personal i el seu compromís amb Cubelles durant tota una vida fan que aquest reconeixement sigui plenament merescut. Cubellenc de naixement, ja fa 81 anys que forma part de la història viva del nostre poble. Al llarg d'aquest temps ha dedicat hores, esforços, il·lusions i molt de treball desinteressat a favor de la comunitat. I ho ha fet des de la responsabilitat pública, com a regidor i alcalde per l'Entesa per Cubelles, però també des de nombrosos àmbits de la vida associativa, social, cultural i esportiva.
4: Nascut a Cubelles fa 81 anys, Josep Marcilles, durant més de 20 anys, ha exercit com a responsable i coordinador de Càritas Cubelles, desenvolupant una tasca social de gran valor per a les persones més vulnerables. Igualment, ha estat membre actiu del Via Crucis de Cubelles, secretari de la Coral Cor l'Espiga, membre del Consell Pastoral, integrant de la primera junta de la Penya Barcelonista de Cubelles, membre de la Junta de la Fundació Estapé i soci fundador del Club Tenis Cubelles. La Comissió del Pregó ha valorat especialment aquesta trajectòria de compromís sostingut amb la vida del municipi, així com la seva capacitat de participar i col·laborar en iniciatives de tota mena. També s'ha destacat la seva tasca de documentació gràfica de la vida local, ja que durant dècades ha fotografiat nombrosos actes i esdeveniments contribuint a preservar la memòria col·lectiva de Cubelles. La designació de Josep Marcilles consolida l'esperit del nou model participatiu d'elecció del pregoner, que vol reforçar la implicació de les entitats en una de les decisions simbòliques més rellevants de la festa. Un pregó de la Festa Major 2026 que tindrà lloc el 13 d'agost i que donarà el tret de sortida oficial als actes d'aquesta celebració. L'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles rep a Josep Montaner, el farmacèutic que va obrir la primera farmàcia del municipi l'any 1967. Durant la conversa repassa la trajectòria vital i professional d'una figura clau en la història recent de la vila. Pel que fa als inicis i l'evolució del municipi, l'any 1967, amb una població d'uns 1.100 habitants, l'obertura de la farmàcia va ser un esdeveniment molt esperat, ja que abans els veïns i veïnes de la vila havien de desplaçar-se fins a Vilanova. Josep Montaner relata al llarg de l'entrevista els canvis urbanístics, recordant Cubelles com un poble de camps que ha crescut exponencialment, mantenint però l'encant del seu nucli antic. Es destaca la importància del transport públic i les millores en les connexions que han afavorit el desenvolupament del municipi. I pel que fa a la relació farmacèutic-pacient, ell mateix explica que la confiança es guanya actuant bé, amb humilitat, amb humanitat, posant-se al lloc de l'altra persona. Escoltem un dels fragments d'aquesta entrevista.
7: La confiança és actuant bé. Actuant amb bé, amb humilitat, amb humanitat, posant-se al lloc de l'altra persona, en aquest cas del client, i procurant doncs, donar el consol i estabilitat emocional a la persona doncs, que està tractant. Seguretat, confiança amb el metge que li recomana, bueno, la seva medicació, i bueno, interessant-se per ell, pel seu cas. I això doncs, es crea, és una actitud d'acció-reacció, que en física tu tens, per exemple, tu tires una pilota contra la paret, no? I la paret retomba, no? Això és el principi, i la bola, la pilota retorna, no? Doncs hi ha una acció directa contra la paret i una acció inversa, doncs és de la paret cap a tu. Doncs això és el que s'ha produït aquí entre nosaltres, entre la població de Cubelles i això mateix. I doncs és això, i tota la meva família que estan integrats d'una manera voluntària doncs és amb l'acció doncs farmacèutica. I això ha estat el leitmotiv de la nostra actuació doncs és professional aquí a Cubelles. I estem contents perquè hem pensat que ho hem fet bé, i amb honestitat i amb integritat.
4: Durant l'entrevista audiovisual amb Josep Montaner, el primer farmacèutic de Cubelles, ell explica com la farmàcia ha estat també un punt de referència on durant dècades s'ha dispensat no només medicació, sinó també suport i seguretat a les famílies. L'entrevista reflexiona també sobre la deontologia sanitària i la importància de la prevenció i l'atenció personalitzada enfront de la tecnologia desmesurada. I recorda anècdotes històriques des d'emergències mèdiques greus fins a l'atenció de personalitats com Charlie Rivel o Josep Maria Flotats. I d'altra banda, també al llarg de l'entrevista es parla del llegat i l'homenatge que ha rebut, en aquest cas, el primer farmacèutic de Cubelles per part del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En aquest sentit, Josep Montaner comenta la integració de la seva esposa, Anna, i les seves filles en la continuïtat de la farmàcia, formant un espai on les llengües i el servei a la clientela han estat també pilars fonamentals. I d'altra banda, també, al llarg d'aquesta conversa amb Ràdio Cubelles, conclou amb el reconeixement al recent homenatge, com dèiem, rebut per part dels Amics del Castell, valorant la seva dedicació incansable durant gairebé 60 anys. La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles s'ha donat a conèixer la seva programació per als mesos de juliol i agost, amb una àmplia oferta d'activitats destinades principalment al públic familiar i infantil. La directora de l'equipament municipal, Núria del Campo, ha destacat la voluntat de fomentar la creativitat, la lectura i la participació cultural durant aquest període estival. D'aquesta manera, els dijous de juliol estaran dedicats als tallers creatius. El primer previst serà el 2 de juliol i porta per títol Un drac a la biblioteca. Juguem amb el trencadís de Gaudí. Escoltem com ho explica Núria del Campo.
8: Com han fet altres estius, els dijous de juliol els dediquem a tallers creatius, sobretot pel públic familiar infantil. Llavors comencem el primer dijous, dia 2, i tindrem un taller que es titula Un drac a la biblioteca. Juguem amb el trencadís de Gaudí. Llavors aquest taller ens el fa catàrtic i serà un joc d'escultura per construir entre tots els participants un drac fantàstic inspirat en aquest trencadís de Gaudí, que ja sabem que és un any que se celebra el centenari de la seva mort, i aquest drac quedarà per exposar a la biblioteca. Per tant, faran una obra col·lectiva que tindrem per commemorar també aquest any Gaudí. Això és per famílies amb infants de 6 a 12 anys i s'han d'inscriure a la biblioteca. Recordem el tema inscripcions. Ha de ser presencialment, per telèfon o per correu electrònic. La via Instagram o WhatsApp no serveix.
4: El 9 de juliol tindrà lloc el taller familiar La Llibreta Síndria, càrrec de Dolça Llibreta. Es tracta d'una activitat d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa en què infants i adults confeccionaran una original llibreta d'estètica estiuenca.
8: La Dolça Llibreta ja ens ha vingut més d'un cop. Per exemple, abans de Nadal també vam fer una llibreta molt maca, fa un parell d'anys vam fer un punt de llibre per Sant Jordi molt bonic. Llavors aquest serà un taller familiar d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa, i realment faran una llibreta en forma de síndria, molt refrescant, molt estiuenca, molt vistosa, i com deia, més familiar. Per tant, els infants a partir de 6 anys han d'inscriure's amb un adult. Aquest és un taller que han de fer infant i adult. També serà de 6:45 a 7:00, tots són a la mateixa hora.
4: I els dies 16 i 23 de juliol, la creadora Laia Flores conduirà un taller de creació d'audiocontes. Els participants elaboraran una història pròpia i enregistraran les veus i els efectes sonors i, finalment, escoltaran el resultat en una segona sessió. El conte quedarà disponible per futures consultes.
8: Llavors, aquí, entre els participants, crearan una història, un conte, l'enregistraran amb veus i sons, i després hi haurà un muntatge perquè el segon dia, la segona sessió, podran escoltar aquest conte, inaugurar-lo, i serà un conte que es podrà escoltar sempre que vulguin, vull dir que quedarà ja fet per l'eternitat.
4: A més dels tallers, la biblioteca també acollirà dues exposicions. Del 6 al 29 de juliol es podrà visitar Habitat, una mostra fotogràfica de Ferran Morangai, que recull espais d'arreu del món transformats per la presència humana. Durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, serà el torn de Llibres Lliures, el Noir de Libertània, una exposició vinculada al Festival Cubelles Noir i organitzada conjuntament per Libertània i Crea Cubelles, amb portades i fragments d'obres de gènere negre. Entre les activitats permanents destaca el joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic La Terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. També continuaran les sessions de jocs de taula que durant l'estiu es traslladen els dimarts a la tarda. La programació es completa amb dues activitats impulsades per un estudiant en pràctiques. D'una banda, un club de lectura creativa titulat Desexplicant Contes, a càrrec de Sílvia Vicedo, adreçat a infants a partir de 6 anys els dies 29 de juny, 6 i 13 de juliol. I de l'altra, un taller de creació de còmic digital, a càrrec també de Sílvia Vicedo, per participants a partir de 8 anys, programat els dies 1, 8 i 15 de juliol. La biblioteca, recordem que mantindrà l'horari d'estiu entre el 15 de juny i 15 de setembre, en l'obertura de dilluns a dijous de 3 a 8 de la tarda i els dimecres i divendres al matí de 9:45 a 14:45 del migdia. A més, romandrà tancada del 10 al 17 d'agost amb motiu de la Festa Major. Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, ha aprofitat la presentació de la programació també per animar tothom a continuar llegint durant les vacances d'estiu i ha recordat també que la biblioteca continua oferint assessorament i recursos per tots els lectors. La Biblioteca Municipal de Cubelles entra en la recta final de l'exposició Montblau Fort, de l'artista Anna Montfort, una proposta artística immersiva que convida els visitants a endinsar-se en un univers de somnis, silencis i mons imaginaris. La mostra presenta una nova etapa creativa de l'artista marcada pels grans formats i pel protagonisme del color blau. Montfort deixa enrere les seves delicades obres sobre seda per apostar per l'acrílic i per composicions de gran dimensió, amb peces que arriben fins al metre quadrat i al metre 40. Segons ha explicat la mateixa artista, l'objectiu és que el públic vagi més enllà de la simple observació i pugui establir una connexió emocional amb les obres. Així mateix s'ha expressat Anna Montfort en una conversa aquí a l'emissora municipal, Ràdio Cubelles.
9: El títol és Montblau Fort, Anna Montfort. Del blau al blau, els mons s'obren, cercles, colors, camins que pugen i baixen, portes i estructures, realitat o somni, allò creat, recordat o imaginat. No cal triar, només sentir, intuir i habitar dins les obres. Un món fort d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o paral·leles. L'exposició és a la Biblioteca de Cubelles del 9 al 30 de juny d'aquest any, del 2026.
4: El blau és el fil conductor de tota la mostra. Per a Anna Montfort, aquest color simbolitza la calma, el mar, el cel i el silenci interior. Tot i això, les obres també incorporen tonalitats com el blanc, el rosa o el groc, que porten també contrast i llum a unes composicions, diu, plenes de símbols, camins, portes, cercles i estructures. I és que el títol Montblau Fort juga amb el cognom de l'artista i integra conceptes com la identitat, la força i la imaginació. Entre les peces exposades destaquen obres com Geometria del somni, Mont paral·lel, Origen blau, Realitat imaginada o Ciutat silenciosa. La mostra ha despertat un notable interès entre els visitants durant aquest mes de juny i encara es pot veure durant els darrers dies abans del seu tancament. Es tracta d'una oportunitat per descobrir una proposta artística que transforma l'espai expositiu en una experiència de contemplació i viatge interior. Anna Montfort ho explica d'aquesta manera.
9: Expreso mitjançant la pintura el meu món interior, aquests somnis, aquestes realitats, il·lusions, camins, portes, escales que pugen i baixen, nivell i tot això. Sé que a vegades no és fàcil entrar a les obres, ja que tenen molts detalls, llavors la qüestió és anar-les veient, mirant. A primera impressió sí que impacten, més aquestes, que són obres grans, de metro 40 per 70, més o menys, i alguna de metre per metre. Són grans i llavors volia que la gent tingués una impressió que captessin el meu interior i el seu interior, perquè clar, estem units, i que veiéssim dintre dels colors, dels blaus, dels elements que hi ha en les obres, que poguessin veure coses que no es podien imaginar que podien veure i crear una nova realitat.
4: L'exposició es pot veure en el nou horari d'estiu de la Biblioteca Municipal de Cubelles. Del 15 al 30 de juny obre els dimecres i divendres al matí, de 9:45 del matí a 2:45 del migdia i de dilluns a dijous a la tarda, de 3 a 8 del vespre. Amb motiu de la festivitat de Sant Joan, el dimarts 23 de juny la biblioteca obrirà només en horari de matí i romandrà tancada a la tarda, mentre que el dimecres 24 de juny estarà tancada tota la jornada.
0: L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet pública la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
10: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019 i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo malament, a 270.000 euros pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? que Intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal, i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també per... En van passar algunes també pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment, ho vam denunciar i no n'han passat més.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
10: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Covellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada, o estarà investigada la senyora alcaldessa de Covellenca, la Rosa Fonoll, i que es quitxen una vegada més a Unitat Covellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses pues, que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre atrinxerats, sense dir res, transparència zero, i cometent una gran irresponsabilitat, que és no governar.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Covellenca.
10: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que es quitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Covellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant, i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions. Cubelles es prepara pel pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa sobre les limitacions de mobilitat que provocarà aquest esdeveniment i també les activitats paral·leles que s'han organitzat. El Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món, creuarà Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:45 del migdia. Tot i que el pas del pilot serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha comentat que així tot serà un fet històric per Cubelles.
11: Per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs, passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs, serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs, la circulació de la carretera, doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra, ostres, contents de que passi i poca cosa més.
0: Malgrat que la presència dels ciclistes a Cubelles serà fugaç, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya una caravana ben àmplia de vehicles de tota mena. Per aquest motiu, l'Ajuntament està informant de múltiples maneres per donar a conèixer les afectacions més importants al trànsit, bàsicament per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31. L'entrada i sortida a Cubelles s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BB-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el Parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants tindran les opcions dels passos soterrats, situats al passeig de Narcís Verdagí i al carrer de l'estació, i també el pas sota la carretera del carrer del Raval del Torrent, un punt al costat del riu Foix que també serà l'únic lloc per on podran passar els vehicles per creuar d'un cantó a l'altre del municipi, de la zona per sota de la carretera a la zona per sobre. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el matí del 5 de juliol es faran activitats relacionades amb el Tour de França a la plaça de la Fita. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Les històries

Jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

0: se m'omple l'ànima. A poc vaig passant pàgina.
1: El teu amor és l'energia.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, i només hi haurà algun núvol prim ara a primera hora del matí que només entrenirà mínimament el cel i poca cosa més, amb una temperatura que es mantindrà alta, semblant a la d'ahir, i es mourà entre els 22 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pot arribar als 31 com ahir, amb una humitat moderada i ambient una mica xafogós. Això sí, també amb una visibilitat una mica tèrbola per pols en suspensió. Vent feble amb terrals ara a primera hora, però s'imposaran les marinades de migjorn al centre del dia, fent que la mar estigui majoritàriament arrissada. I demà, per la Diada de Sant Joan, esperem també un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia i amb unes temperatures també molt semblants. Es mantindrà aquest ambient calitxós per la pols en suspensió i amb una temperatura que aquesta nit podrà pujar una mica i situar-se al voltant dels 23 graus de mínima, mentre que demà la màxima estaria al voltant dels 31, amb una humitat moderada i ambient una mica més xafogós. Ben feble amb terrals de nit i marinades de migjorn o xaloc al centre del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Les platges de Cubelles ja compten amb un servei de socorrisme. El govern municipal ha optat per contractar de manera provisional un servei de socorrisme fins que no resolgui la licitació del contracte definitiu. Per aquest motiu, aquest dimarts 23 de juny al matí ja s'ha pogut desplegar el socorrisme tant a la platja Llarga com a la platja de la Mota, on hi seran cada dia des de les 11 del matí fins a les 7 del vespre. L'Ajuntament, doncs, ja té en marxa aquest servei, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, un servei de socorrisme, de vigilància, de salvament i d'assistència a les persones

0: s'hi pot accedir. Des del consistori es fa una crida a la ciutadania a seguir les indicacions del personal de socorrisme, respectar la senyalització de les banderes i extremar les precaucions durant el bany per contribuir a una temporada de platges segura per tothom. Cubelles repeteix avui l'esquema habitual dels últims anys per celebrar la Revetlla de Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans. Això vol dir que tindrem la rebuda de la Flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa popular a la plaça del Mercat. L'arribada de la Flama del Canigó serà cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Font. Inicialment s'havia anunciat la plaça de la Fita, però finalment s'escurça el recorregut amb els castellers del Foix, que arrencarà des de la plaça de la Font, repetim, a un quart de vuit del vespre, i la portaran fins a la plaça de la Vila. Allà les autoritats rebran aquest símbol de la unitat lingüística i cultural catalana en nom del municipi. A continuació, des de la plaça de la Vila sortirà una cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables fins a la plaça del Mercat. Allà s'encendrà la foguera, que recordem que és l'única que està autoritzada a tot Cubelles. Com ja és habitual, des de fa anys la Revetlla Popular tindrà lloc a la plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i caderes perquè tothom qui ho vulgui pugui sopar amb amics o familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música. Ho farà en primer lloc amb el grup de versions Polis Line i després hi haurà un DJ de música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà ja per tancada la Revetlla. A més, durant tota aquesta estona hi haurà un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat que només es poden tirar petards i coets avui, dia de Revetlla de Sant Joan, i també la Revetlla de Sant Pere, aquest divendres de la nit, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendi.
1: La comissió del pregó de la Festa Major de Cubelles ha designat Josep Marcilles i Massuet com a pregoner de la Festa Major 2026. La decisió s'ha pres després del procés impulsat per l'Ajuntament que ha permès a les entitats locals presentar candidatures per reconèixer persones amb una trajectòria destacada de servei i compromís amb el municipi. Així li han comunicat a l'alcaldessa Rosa Fonoll i la regidora de Cultura Renata B2 ara fa uns quants dies en un acte celebrat a l'Ajuntament en el qual Josep Marcilles ha acceptat l'encàrrec. Escoltem el moment en el qual l'alcaldessa de Cubelles i la regidora de Cultura anuncien a Josep Marcilles que ha estat escollit pregoner de la Festa Major de Cubelles 2026.
2: Pel tema de la Fundació Estapé,
3: sí.
2: Allò que vam comentar, la secretària, que si s'ho quedava a l'Ajuntament, que si no sé què... Bueno, tot aquell lío, que vam quedar que sí, això ara no podrà ser, perquè ho han consultat i...
3: Però què ha de quedar-se?
2: Home, que cal fer que al final això ho assumiria l'Ajuntament, passaria a mans de l'Ajuntament, no de la Fundació.
3: Ah, sí.
2: Sí, llavors ens... Bueno, ho vam...
3: Ah, allò, aquell article que va modificar?
2: Allò que vam...
3: Què hem de fer ara?
2: Si bueno, doncs pues ara hem fet una consulta a la Generalitat.
3: Aviam, jo tinc una altra solució.
2: Bueno, però espera, primer llegeixo perquè quedaràs mort. Vale?
3: Bueno. D'aquí ja no m'estranya res. Bueno. Ja no m'estranya res.
2: Benvolgut, senyor Marcilles.
3: Jo?
2: Sí. Avui és per mi un honor adreçar-me a vostè en nom de l'Ajuntament de Cubelles per comunicar-li una decisió molt especial. Després del procés participatiu impulsat per l'Ajuntament, en què les entitats del municipi han pogut presentar candidatures per escollir la persona encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major del 2026 i un cop valorades totes les propostes rebudes, la Comissió del Pregó ha acordat designar-lo pregoner de la Festa Major de Cubelles del 2026.
1: Hem escoltat un fragment del moment en què Josep Marcilles rebia la proposta de ser el pregoner de la Festa Major de Cubelles per part de l'alcaldessa Rosa Fonoll. Marcilles, que és membre de la Junta de la Fundació Estapé, en un primer moment va pensar que la conversa amb l'alcaldessa feia referència a qüestions relacionades amb la Fundació Estapé. Uns minuts després, però, i després d'una introducció distesa amb una broma prèvia, va entendre, encara sorprès, que estava rebent la comunicació oficial que el convidava a ser el pregoner de la Festa Major.
3: Els estatuts de de la Fundació Estapé, però no contemplen res d'això.

0: Bueno,
1: Per tant,
0: però això ve al
1: anem trobant el
0: final,
1: tema.
0: això ve al final, la carta ve al final. Aquest nomenament representa un dels reconeixements més destacats que pot rebre una persona vinculada a la vida social, cultural i associativa del nostre municipi. La seva trajectòria personal i el seu compromís amb Cubelles durant tota una vida fan que aquest reconeixement sigui plenament merescut. Cubellenc de naixement, ja fa 81 anys que forma part de la història viva del nostre poble. Al llarg d'aquest temps ha dedicat hores, esforços, il·lusions i molt de treball desinteressat a favor de la comunitat. I ho ha fet des de la responsabilitat pública, com a regidor i alcalde per l'Entesa per Cubelles, però també des de nombrosos àmbits de la vida associativa, social, cultural i esportiva.
2: Nascut a Cubelles fa 81 anys, Josep Marcilles, durant més de 20 anys, ha exercit com a responsable i coordinador de Càritas Cubelles, desenvolupant una tasca social de gran valor per a les persones més vulnerables. Igualment, ha estat membre actiu del Via Crucis de Cubelles, secretari de la Coral Cor l'Espiga, membre del Consell Pastoral, integrant de la primera junta de la Penya Barcelonista de Cubelles, membre de la Junta de la Fundació Estapé i soci fundador del Club Tenis Cubelles. La Comissió del Pregó ha valorat especialment aquesta trajectòria de compromís sostingut amb la vida del municipi, així com la seva capacitat de participar i col·laborar en iniciatives de tota mena. També s'ha destacat la seva tasca de documentació gràfica de la vida local, ja que durant dècades ha fotografiat nombrosos actes i esdeveniments, contribuint a preservar la memòria col·lectiva de Cubelles. La designació de Josep Marcilles consolida l'esperit del nou model participatiu d'elecció del pregoner, que vol reforçar la implicació de les entitats en una de les decisions simbòliques més rellevants de la festa. Un pregó de la Festa Major 2026 que tindrà lloc el 13 d'agost i que donarà el tret de sortida oficial als actes d'aquesta celebració. L'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles rep a Josep Muntaner, el farmacèutic que va obrir la primera farmàcia del municipi l'any 1967. Durant la conversa repassa la trajectòria vital i professional d'una figura clau en la història recent de la vila. Pel que fa als inicis i l'evolució del municipi, l'any 1967, amb una població d'uns 1.100 habitants, l'obertura de la farmàcia va ser un esdeveniment molt esperat, ja que abans els veïns i veïnes de la vila havien de desplaçar-se fins a Vilanova. Josep Muntaner relata al llarg de l'entrevista els canvis urbanístics, recordant Cubelles com un poble de camps que ha crescut exponencialment, mantenint però l'encant del seu nucli antic. Es destaca la importància del transport públic i les millores en les connexions que han afavorit el desenvolupament del municipi. I pel que fa a la relació farmacèutic-pacient, ell mateix explica que la confiança es guanya actuant bé, amb humilitat, amb humanitat, posant-se al lloc de l'altra persona. Escoltem un dels fragments d'aquesta entrevista.
3: La confiança és actuant bé. Actuant amb bé, amb humilitat, amb humanitat, posant-se al lloc de l'altra persona, en aquest cas del client, i procurant doncs, donar el consol i estabilitat emocional a la persona doncs, que està tractant. Seguretat, confiança amb el metge que li recomana, bueno, la seva medicació, i bueno, interessant-se per ell, pel seu cas. I això doncs, es crea, és una actitud d'acció-reacció, que en física tu te tens, per exemple, tu tires una pilota contra la paret, no? I la paret retomba, no? Això és el principi, i la bola, la pilota retorna, no? Doncs és hi ha una acció directa contra la paret i una acció inversa, doncs és de la paret cap a tu. Doncs això és el que s'ha produït aquí entre nosaltres, entre la població de Cubelles i això mateix. I doncs és això, i tota la meva família que estan integrats d'una manera voluntària, doncs és amb l'acció doncs, farmacèutica. I això ha estat el leitmotiv de la nostra actuació doncs, és professional aquí a Cubelles. I estem contents perquè hem pensat que ho hem fet bé, i amb honestitat i amb integritat.
2: Durant l'entrevista audiovisual amb Josep Muntaner, el primer farmacèutic de Cubelles, ell explica com la farmàcia ha estat també un punt de referència on durant dècades s'ha dispensat no només medicació, sinó també suport i seguretat a les famílies. L'entrevista reflexiona també sobre la deontologia sanitària i la importància de la prevenció i l'atenció personalitzada enfront de la tecnologia desmesurada i recorda anècdotes històriques des d'emergències mèdiques greus fins a l'atenció de personalitats com Charlie Rivel o Josep Maria Flotats. I d'altra banda, també al llarg de l'entrevista es parla del llegat i l'homenatge que ha rebut, en aquest cas, el primer farmacèutic de Cubelles per part del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En aquest sentit, Josep Montaner comenta la integració de la seva esposa, Anna, i les seves filles en la continuïtat de la farmàcia, formant un espai on les llengües i el servei a la clientela han estat també pilars fonamentals. I d'altra banda, també, al llarg d'aquesta conversa amb Ràdio Cubelles, conclou amb el reconeixement al recent homenatge, com dèiem, rebut per part dels Amics del Castell, valorant la seva dedicació incansable durant gairebé 60 anys. La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles s'ha donat a conèixer la seva programació per als mesos de juliol i agost, amb una àmplia oferta d'activitats destinades principalment al públic familiar i infantil. La directora de l'equipament municipal, Núria del Campo, ha destacat la voluntat de fomentar la creativitat, la lectura i la participació cultural durant aquest període estival. D'aquesta manera, els dijous de juliol estaran dedicats als tallers creatius. El primer previst serà el 2 de juliol i porta per títol Un drac a la biblioteca. Juguem amb el trencadís de Gaudí. Escoltem com ho explica Núria del Campo.
1: Com han fet altres estius, els dijous de juliol els dediquem a tallers creatius, sobretot pel públic familiar infantil. Llavors comencem el primer dijous, dia 2, i tindrem un taller que es titula Un drac a la biblioteca, juguem amb el trencadís de Gaudí. Llavors aquest taller ens el fa catàrtic i serà un joc d'escultura per construir entre tots els participants un drac fantàstic inspirat en aquest trencadís de Gaudí, que ja sabem que és un any que se celebra el centenari de la seva mort, i aquest drac quedarà per exposar a la biblioteca. Per tant, faran una obra col·lectiva que tindrem per commemorar també aquest any Gaudí. Això és per famílies amb infants de 6 a 12 anys i s'han d'inscriure a la biblioteca. Recordem el tema inscripcions. Ha de ser presencialment, per telèfon o per correu electrònic. La via Instagram o WhatsApp no serveix.
2: El 9 de juliol tindrà lloc el taller familiar La llibreta Síndria, càrrec de Dolça Llibreta. Es tracta d'una activitat d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa en què infants i adults confeccionaran una original llibreta d'estètica estiuenca.
1: La Dolça Llibreta ja ens ha vingut més d'un cop. Per exemple, abans de Nadal també vam fer una llibreta molt maca, fa un parell d'anys vam fer un punt de llibre per Sant Jordi molt bonic. Llavors aquest serà un taller familiar d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa, i realment faran una llibreta en forma de síndria, molt refrescant, molt estiuenca, molt vistosa, i com deia, més familiar. Per tant, els infants a partir de 6 anys han d'inscriure's amb un adult. Aquest és un taller que han de fer infant i adult. També serà de 6:15 a les 7, tots són a la mateixa hora.
2: I els dies 16 i 23 de juliol, la creadora Laia Flores conduirà un taller de creació d'audiocontes. Els participants elaboraran una història pròpia i enregistraran les veus i els efectes sonors i, finalment, escoltaran el resultat en una segona sessió. El conte quedarà disponible per futures consultes.
1: Llavors, aquí, entre els participants, crearan una història, un conte, l'enregistraran amb veus i sons, i després hi haurà un muntatge perquè el segon dia, la segona sessió, podran escoltar aquest conte, inaugurar-lo, i serà un conte que es podrà escoltar sempre que vulguin, vull dir que quedarà ja fet per l'eternitat.
2: A més dels tallers, la biblioteca també acollirà dues exposicions. Del 6 al 29 de juliol es podrà visitar Habitat, una mostra fotogràfica de Ferran Morangai, que recull espais d'arreu del món transformats per la presència humana. Durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, serà el torn de Llibres Lliures, el Noir de Libertània, una exposició vinculada al Festival Cubelles Noir i organitzada conjuntament per Libertània i Crea Cubelles, amb portades i fragments d'obres de gènere negre. Entre les activitats permanents, destaca el joc d'estiu, Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic La Terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. També continuaran les sessions de jocs de taula que durant l'estiu es traslladen els dimarts a la tarda. La programació es completa amb dues activitats impulsades per un estudiant en pràctiques. D'una banda, un club de lectura creativa, titulat Desexplicant contes, a càrrec de Sílvia Vicedo, adreçat a infants a partir de 6 anys, els dies 29 de juny, 6 i 13 de juliol. I de l'altra, un taller de creació de còmic digital, a càrrec també de Sílvia Vicedo, per participants a partir de 8 anys, programat els dies 1, 8 i 15 de juliol. La biblioteca, recordem que mantindrà l'horari d'estiu entre el 15 de juny i 15 de setembre, en l'obertura de dilluns a dijous, de 3 a 8 de la tarda, i els dimecres i divendres al matí, de 9:45 a 14:45 del migdia. A més, romandrà tancada del 10 al 17 d'agost amb motiu de la Festa Major. Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, ha aprofitat la presentació de la programació també per animar tothom a continuar llegint durant les vacances d'estiu i ha recordat també que la biblioteca continua oferint assessorament i recursos per tots els lectors. La Biblioteca Municipal de Cubelles entra en la recta final de l'exposició Mont Blau Fort, de l'artista Anna Montfort, una proposta artística immersiva que convida els visitants a endinsar-se en un univers de somnis, silencis i mons imaginaris. La mostra presenta una nova etapa creativa de l'artista marcada pels grans formats i pel protagonisme del color blau. Montfort deixa enrere les seves delicades obres sobre seda per apostar per l'acrílic i per composicions de gran dimensió, amb peces que arriben fins al metre quadrat i al metre 40. Segons ha explicat la mateixa artista, l'objectiu és que el públic vagi més enllà de la simple observació i pugui establir una connexió emocional amb les obres. Així mateix s'ha expressat Anna Montfort en una conversa aquí a l'emissora municipal, Ràdio Cubelles.
4: El títol és Mont Blau Fort, Anna Montfort. Del blau al blau, els mons s'obren, cercles, colors, camins que pugen i baixen, portes i estructures, realitat o somni, allò creat, recordat o imaginat. No cal triar, només sentir, intuir i habitar dins les obres. Un món fort d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o paral·leles. L'exposició és a la Biblioteca de Cubelles del 9 al 30 de juny d'aquest any, del 2026.
2: El blau és el fil conductor de tota la mostra. Per a Anna Montfort, aquest color simbolitza la calma, el mar, el cel i el silenci interior. Tot i això, les obres també incorporen tonalitats com el blanc, el rosa o el groc, que porten també contrast i llum a unes composicions, diu, plenes de símbols, camins, portes, cercles i estructures. I és que el títol Mont Blau Fort juga amb el cognom de l'artista i integra conceptes com la identitat, la força i la imaginació. Entre les peces exposades destaquen obres com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. La mostra ha despertat un notable interès entre els visitants durant aquest mes de juny i encara es pot veure durant els darrers dies abans del seu tancament. Es tracta d'una oportunitat per descobrir una proposta artística que transforma l'espai expositiu en una experiència de contemplació i viatge interior. Anna Montfort ho explica d'aquesta manera.
4: Expreso mitjançant la pintura el meu món interior, aquests somnis, aquestes realitats, il·lusions, camins, portes, escales que pugen i baixen, nivells i tot això. Sé que a vegades no és fàcil entrar a les obres, ja que tenen molts detalls, llavors la qüestió és anar-les veient, mirant. A primera impressió sí que impacten més aquestes, que són obres grans, de metro 40 per 70, més o menys, i alguna de metre per metre. Són grans i llavors volia que la gent tingués una impressió, que captessin el meu interior i el seu interior, perquè clar, estem units, i que veiéssim dintre dels colors, dels blaus, dels elements que hi ha a les obres, que poguessin veure coses que no es podien imaginar que podien veure i crear una nova realitat.
2: L'exposició es pot veure en el nou horari d'estiu de la Biblioteca Municipal de Cubelles. Del 15 al 30 de juny obre els dimecres i divendres al matí, de 9:45 del matí a 14:45 del migdia i de dilluns a dijous a la tarda, de 3 a 8 del vespre. Amb motiu de la festivitat de Sant Joan, el dimarts 23 de juny la biblioteca obrirà només en horari de matí i romandrà tancada a la tarda, mentre que el dimecres 24 de juny estarà tancada tota la jornada.
5: L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet pública la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat. Està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'Oficina Antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
6: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019, i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo malament, a 270.000 euros, pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal, i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment ho vam denunciar i no n'han passat més.
5: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
6: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Covellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada o estarà investigada la senyora alcaldessa de Covella, la Rosa Fonoll, i que esquitxen una vegada més a Unitat Covellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre, atrinxerats, sense dir res, transparència zero i cometent una gran irresponsabilitat, que és no governar.
5: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Covellenca.
6: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Covellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant, i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
5: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions. Cubelles es prepara pel pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa sobre les limitacions de mobilitat que provocarà aquest esdeveniment i també les activitats paral·leles que s'han organitzat. El Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món, creuarà Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:45 del migdia. Tot i que el pas del pilot serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha comentat que així tot serà un fet històric per Cubelles.
7: Per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat, que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França. Però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
5: Malgrat que la presència dels ciclistes a Cubelles serà fugaç, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya una caravana ben àmplia de vehicles de tota mena. Per aquest motiu, l'Ajuntament està informant de múltiples maneres per donar a conèixer les afectacions més importants al trànsit, bàsicament per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31. L'entrada i sortida a Cubelles s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BB-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el Parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants tindran les opcions dels passos soterrats, situats al passeig de Narcís Verdagí i al carrer de l'estació, i també el pas sota la carretera del carrer del Raval del Torrent, un punt al costat del riu Foix que també serà l'únic lloc per on podran passar els vehicles per creuar d'un cantó a l'altre del municipi, de la zona per sota de la carretera a la zona per sobre. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el matí del 5 de juliol es faran activitats relacionades amb el Tour de França a la plaça de la Fita.
8: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
9: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
9: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
3: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Aquest cap de setmana recordem que hi ha hagut un incendi que ha afectat un espai tancat de recollida de residus que estava instal·lat al barri de la Mota, a l'avinguda de Jaume I, i això va afectar també doncs uns vehicles que estaven aparcats al carrer i també un incendi que hi havia al davant. Des de l'Ajuntament volen resoldre aquesta situació també tan aviat com sigui possible i trobar si pot ser també els autors el que consideren que seria un incendi provocat. En parlem amb el regidor Josep Maria Auguer. Gràcies per atendre a Ràdio Cubelles. Bon dia.
5: Hola, bon dia a tothom.
3: Bé, això en primer moment, no sé si doncs s'ha pogut avançar en les causes de què va provocar aquest foc a la Mota i també quines són les accions que vol tirar endavant, si es pot trobar els autors d'aquest foc.
5: Bé, doncs malauradament, com has dit, doncs va passar aquest incident la matinada del dissabte al diumenge. I d'entrada, doncs, per sort, doncs, no va haver cap afectació personal, perquè doncs l'incendi va ser bastant considerable i sí que doncs va haver afectacions per part doncs de cotxes i de mobiliari urbà i etc, no? Desgraciadament, doncs ara mateix no la causa es pot suposar que va ser doncs probablement intencionat, però doncs no podem afirmar rotundament. Sí que és cert que per part de la policia local doncs es va traslladar a Mossos d'Esquadra per tal de que doncs es fes la investigació si creien convenient, i per part de l'Ajuntament sí que ens personarem per fer doncs la denúncia d'aquests fets, tant de l'Ajuntament com també des de per part de Fomento, que és l'adjudicatària del contracte de recollides a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Repeteixo, doncs malauradament doncs és difícil doncs de poder dictaminar de quina ha estat la causa, però doncs acompanyat de que aquest mateix cap de setmana a Vilafranca del Penedès doncs va haver es van cremar 7 contenidors, a Vilanova i la Geltrú també han tingut incidents de vandalismes de contenidors, de crema de contenidors. Ahir mateix a Corral d'Ancona va haver també un conat de foc d'un altre contenidor. Doncs home, és allò que et fa pensar que pot ser una intencionalitat manifesta, no? Però repeteixo que evidentment no unes proves científiques que ho avalin, i tot són conjectures, però això és el que tenim, malauradament és el que tenim.
3: Per sort, no, com hem dit, no hi va haver danys personals, no? Però clar, danys econòmics, era tota una estructura, hi havia una vintena de contenidors aproximadament, no? Excepte de vidre, hi havia de totes les fraccions, i després, doncs, a més, els cotxes particulars i altres efectes que hagi pogut tenir. Però clar, no és allò un sol contenidor que ha cremat, no? Com en altres ocasions, sinó que aquí estem parlant que segurament, clar, és un cost bastant més elevat, oi?
5: Sí, clar, és una àrea d'aportació de, no recordo ara els metres quadrats, però s'anava tranquil·lament uns 40 i pico de metres quadrats. Són aquestes àrees tancades que serveixen això per fer una aportació important de residus de les diferents fraccions, i estan pensades això per on hi ha bastanta aglomeració de gent, i també a nivell de paisatge urbà doncs queda molt més tancat, queda curiós, tot i que evidentment també hi ha d'haver col·laboració per part de la ciutadania i per part de l'administració de mantenir-ho net, i amb això hi estem. Però sí, va haver aquest incendi també en els cotxes, que això doncs entenc que les assegurances de cadascú dels afectats doncs s'haurà de fer càrrec. Tenim constància que hi ha hagut diverses denúncies a la policia local nostra doncs d'aquests fets, i per part del desperfecte gran que va ser el d'aquesta àrea d'aportació, doncs se suposa que doncs l'empresa Fomento també té les seves responsabilitats patrimonials i d'assegurances que cobriran això. Però al cap i a la fi jo no m'agradaria marxar del que és l'essència d'això, no? I que ha sigut un incendi que a priori no ha passat res, ha sigut tot material, però que podia haver anat pel pedregar. Hi ha també edificis a prop i bueno, el cotxe es va incendiar. Vull dir que hem de lluitar tots perquè, com així sembla, si ha sigut intencionat, doncs erradicar aquestes actituds, no? I doncs lluitar perquè això no torni a passar, no? Però és que és molt curiós, com deia abans, de que hi ha hagut aquesta corrua d'esdeveniments amb la mateixa línia a diferents punts, estem parlant del Penedès, Vilanova, Cubelles, no sé. Els fets són els que són i cadascú que en tregui les conclusions, no? Però doncs jo crec que és prou significatiu.
3: I bé, m'imagino que la intenció és reconstruir-lo, no? Tornar a instal·lar quan es pugui doncs una instal·lació similar, i no sé si aleshores potser posar-hi algun element nou de seguretat o fins i tot de prevenció de focs que no tingués fins ara.
5: No, no és necessari. Aquest tipus d'instal·lació complia tota la normativa. No és necessari, no és obligatori posar això. Vull dir, estem parlant de contenidors, m'entén? Vull dir, el que sí estem valorant ara, sí, de posar aquesta àrea tancada o posar illes de contenidors. És que, i en tot cas, si per part de la mancomunitat es decideix doncs posar o tornar a reconstruir aquesta àrea, doncs el que sí que farem és posar una càmera de videovigilància. Però és que és molt trist haver d'arribar amb aquestes circumstàncies quan, no sé, estem parlant d'una àrea de portar residus que tothom generem, no? Però bueno, desgraciadament doncs tenim la tipologia de societat que tenim.
3: I mentrestant doncs es col·locaran en aquesta zona contenidors d'altres menes, no? per donar sí. Servei als veïns.
5: Sí, de fet ja s'han posat dues illes a prop d'aquesta zona, és a dir, que donen cobertura a aquesta zona, dues illes completes, i avui doncs els serveis de neteja ja han passat a fer la neteja de la cendra que hi havia doncs a la via pública. També doncs quan es pugui, perquè ara encara ens deien que està calent els ferros i l'estructura i que s'ha d'esperar uns dies per que es refredi per tal de poder fer el desmuntatge, i això en principi suposo que encara hi ha els cotxes allà perquè deuen estar pendent de peritatge per part de les companyies, i no sé, tot bastant lamentable, tot plegat, la veritat.
3: I bé, no sé si és una mena d'espai que es volia establir en altres punts de Cubelles o si el contracte doncs preveia fer-ne més, perquè ara per ara hi havia aquest, oi, a la Mota, però de sistema similar no n'hi havia cap altre aquí a Cubelles.
5: No, a veure, en principi en el contracte hi havia aquest, i ara n'estem instal·lant un altre a la zona del pàrquing del Mercadona, però aquest és només és una illa més petita, i això s'ha consensuat amb la restauració de la zona de la Marina, de les Salines, per tal de fer el porta a porta. Com allà tenim dificultats per entrar amb el camió, i a més ara amb les obres, s'ha consensuat que la zona d'aportació dels diferents fraccions que han de fer els restauradors, doncs vinguin a deixar-les aquí amb aquesta àrea d'aportació, que tindran ells doncs una clau només exclusiva per entrar i deixar el residu que toquen cada dia, val? Perquè el que no podem fer és el que estan fent fins ara, que és doncs portar-ho als contenidors que estan pensats pel particular, és a dir, pel que no és, no. Llavors, evidentment, ens sobresaturen aquests contenidors, i doncs ells tenen el porta a porta previst, que tenen unes freqüències de recollida doncs diferents a les que tenen els particulars. I l'estaven acabant aquesta setmana, i esperem doncs la setmana que ve doncs ja poder posar-lo a disposició de, repeteixo, dels restauradors, que en principi amb l'associació de restauradors s'ha convingut amb ells que aquesta àrea sigui el lloc on puguin fer les aportacions de les diferents fraccions.
3: D'altra banda, també s'havia comentat que no, el sistema de tancament, no, això s'aniria posant en marxa de cara a l'estiu. De fet, doncs els veïns han pogut veure que els botons en la majoria de contenidors ja estan col·locats, no, que fins ara doncs hi havia alguns contenidors que en tenien i d'altres que no. A l'hora d'activar però el sistema amb els clauers electrònics, això es farà ara aquest estiu? No sé si doncs ja
5: bé,
3: més o menys...
5: Sí, a veure, la idea, com bé dius, ara aquesta setmana s'estan acabant d'instal·lar els sistemes electrònics de tancament, i d'aquí vull recordar que ara mateix no estan tancats els contenidors, que se s'apreta, s'espera 2 segons i s'obren. Val? Perquè la gent a vegades diu no, és que està tancat, no està tancat, està posat el sistema de tancament. Val? Llavors, abans de, com deies, no? Anirem fent el tancament per fases, no ho farem tot de cop, anirem fent-ho per diferents fases, de diferents nuclis, d'aquí a final d'any. Val, ho anem fent per fases. També això anirà condicionat a que puguem fer un reforç que estem treballant de diferents illes a diferents llocs del municipi, perquè sí que és cert doncs que hi ha punts més crítics, que hi ha sobreeiximents, doncs perquè fa falta més volum, no, d'aportació. Altra cosa és l'incivisme de la gent, que és un altre dels apartats, no? Perquè el que sí que cal dir doncs que hi ha algun punt que convé reforçar, i amb això hi estem treballant, per disposar d'aquesta partida econòmica per poder fer aquesta inversió amb una sèrie de contenidors per reforçar. Per tant, fins que tinguem aquest reforç, el que no farem és tancar segons quines zones. M'entén? Per tant, això anirà una mica condicionat al tancament per fases, a que tinguem disponibilitat d'aquests reforços de noves illes.
3: Que això va en relació amb el nou pressupost, és a dir, ara que ja doncs s'ha aprovat definitivament, no sé si doncs disposaran d'això, de capacitat d'inversió també en aquest sistema.
5: Bueno, en principi això haurà d'anar condicionat a modificacions pressupostàries de diferents àrees, perquè això no es va contemplar en el pressupost aquest. Aleshores farem alguna modificació de crèdit, no? Que, i veurem si ho podem pagar doncs amb alguna amb alguna minoració d'alguna àrea o s'haurà de fer a través de romanent de tresoreria. Bé, això és el que s'està treballant a nivell d'Hisenda i bé, tan aviat com ho tinguem disponible, doncs ho demanarem a la Mancomunitat per fer aquest encàrrec d'aquestes illes de més per reforçar segons certs espais que som conscients de que hi ha llocs doncs, que hi ha una mancança, i això no treu que hi hagi una part que també és degut a que la gent hi ha un incivisme manifest. I una cosa no treu l'altra, perquè, bé, escolta'm, si ho tens més lluny o que t'està ple, doncs te'n vas al que tinguis més proper. El que passa que a vegades la gent fer una mica d'esforç doncs sembla que li costi, no? I que tot és culpa de l'administració que no posa prou llocs per abocar. Repeteixo, que això no vol dir que hi hagi certs punts que cal reforçar, i amb això estem.
3: Bé, més enllà d'això d'incrementar el nombre de contenidors, sí que durant l'estiu ja estava contemplat que hi hagi més recollida o més viatges de recollida, oi, en aquest contracte. Això està ja en marxa?
5: Sí, això està en marxa. Això està en marxa des de, si no recordo malament, des de la primera setmana de juny fins a la primera de setembre. Hi ha un increment de freqüències, sobretot a l'àrea de platja, a la façana litoral tenim un increment de freqüències que ara no em facis dir com era, però està redactat, però bàsicament, per exemple, el rebuig crec que es passa gairebé diari, paper cartró hi ha un increment no sé, recordo malament, d'un 50%, per tant de dos passàvem a 4 dies, hi ha un increment important a la façana litoral de recollides, evidentment, perquè és necessari, perquè hi ha un increment poblacional i que tot això en principi estava contemplat en el plec del nou contracte. Mm-hmm.
3: Molt bé, doncs he parlat amb Josep Maria Huguer arran d'aquest incendi que malauradament doncs, ha provocat no només un ensurt als veïns, sinó també, doncs, com dèiem, que des de l'administració doncs, s'hagi ara doncs, de refer tota una feina, no?, feta els últims mesos per donar servei de recollir residus als veïns d'aquesta zona de la Mota. Doncs, regidor Josep Maria Huguer, no sé si vol afegir res més abans de marxar.
5: No, bé, ja que avui es tracta de la revetlla de Sant Joan, sobretot demanar prudència, demanar que la gent disfruti de la vetllada, però també a nivell de residus doncs, tinguem cura doncs, d'intentar generar com a menys possible, i si generem sobretot que tinguem cura de llançar allò on te toca, de no tirar petards als costats dels contenidors, perquè evidentment és un punt que són inflamable, i doncs que vigilem tots i que tinguem una bona vetllada tots plegats.
3: Doncs bona revetlla també, i moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé.
5: Gràcies, adéu.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
7: Les muntanyes, els hotels, una campana, ja sé l'olor que fa l'atlet. Les retxes...

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Les platges de Cubelles ja compten amb un servei de socorrisme. El govern municipal ha optat per contractar de manera provisional un servei de socorrisme fins que no resolgui la licitació del contracte definitiu. Per aquest motiu, aquest dimarts 23 de juny al matí ja s'ha pogut desplegar el socorrisme tant a la platja Llarga com a la platja de la Mota, on hi seran cada dia des de les 11 del matí fins a les 7 del vespre. L'Ajuntament doncs ja té en marxa aquest servei, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, un servei de socorrisme, de vigilància, de salvament i d'assistència a les persones usuàries a les zones de bany. S'oferirà a la platja Llarga i a la platja de la Mota de Sant Pere perquè recordem que les platges de les Salines i de la de les Gavines estan temporalment tancades per les obres de desmantellament de l'antiga central tèrmica. L'horari del servei, com dèiem, serà cada dia d'11 del matí a 7 del vespre. L'Ajuntament recorda que aquest servei només es presta a les zones de bany habilitades i que, per tant, queden excloses de la vigilància el tram de pedres de la platja Llarga i el que seria la platja de la desembocadura del riu Foix, ja que són espais que no tenen la consideració de zona de bany i on, de fet, no s'hi pot accedir. Des del consistori es fa una crida a la ciutadania a seguir les indicacions del personal de socorrisme, respectar la senyalització de les banderes i extremar les precaucions durant el bany per contribuir a una temporada de platges segura per tothom. Cubelles repeteix avui l'esquema habitual dels últims anys per celebrar la revetlla de Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans. Això vol dir que tindrem la rebuda de la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa popular a la plaça del Mercat. L'arribada de la flama del Canigó serà cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Font. Inicialment s'havia anunciat la plaça de la Fita, però finalment s'escurça el recorregut amb els castellers del Foix, que arrencarà des de la plaça de la Font, repetim, a un quart de vuit del vespre, i la portaran fins a la plaça de la Vila. Allà les autoritats rebran aquest símbol de la unitat lingüística i cultural catalana en nom del municipi. A continuació, des de la plaça de la Vila sortirà una cercavila amb el pobillatge, els timbalers de Cubelles i els diables fins a la plaça del Mercat. Allà s'encendrà la foguera, que recordem que és l'única que està autoritzada a tot Cubelles. Com ja és habitual, des de fa anys la revetlla popular tindrà lloc a la plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui sopar amb amics o familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música. Ho farà en primer lloc amb el grup de versions Polis Line i després hi haurà un DJ de música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà ja per tancada la revetlla. A més, durant tota aquesta estona hi haurà un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat que només es poden tirar petards i coets avui, dia de revetlla de Sant Joan, i també la revetlla de Sant Pere, aquest divendres de la nit, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, centres geriàtrics o de bancs

0: enrere les seves delicades obres sobre seda per apostar per l'acrílic i per composicions de gran dimensió, amb peces que arriben fins al metre quadrat i al metre 40. Segons ha explicat la mateixa artista, l'objectiu és que el públic vagi més enllà de la simple observació i pugui establir una connexió emocional amb les obres. Així mateix s'ha expressat Anna Montfort en una conversa aquí a l'emissora municipal, Ràdio Cubelles.
1: El títol és Mont Blau Fort, Anna Montfort. Del blau al blau, els mons s'obren, cercles, colors, camins que pugen i baixen, portes i estructures, realitat o somni, allò creat, recordat o imaginat. No cal triar, només sentir, intuir i habitar dins les obres. Un món fort d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o paral·leles. L'exposició és a la Biblioteca de Cubelles, del 9 al 30 de juny d'aquest any, del 2026.
0: El blau és el fil conductor de tota la mostra. Per a Anna Montfort, aquest color simbolitza la calma, el mar, el cel i el silenci interior. Tot i això, les obres també incorporen tonalitats com el blanc, el rosa o el groc, que porten també contrast i llum a unes composicions, diu, plenes de símbols, camins, portes, cercles i estructures. I és que el títol Mont Blau Fort juga amb el cognom de l'artista i integra conceptes com la identitat, la força i la imaginació. Entre les peces exposades destaquen obres com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. La mostra ha despertat un notable interès entre els visitants durant aquest mes de juny i encara es pot veure durant els darrers dies abans del seu tancament. Es tracta d'una oportunitat per descobrir una proposta artística que transforma l'espai expositiu en una experiència de contemplació i viatge interior. Anna Montfort ho explica d'aquesta manera.
1: Expreso mitjançant la pintura el meu món interior, aquests somnis, aquestes realitats, il·lusions, camins, portes, escales que pugen i baixen, nivell i tot això. Sé que a vegades no és fàcil entrar a les obres, ja que tenen molts detalls, llavors la qüestió és anar-les veient, mirant. A primera impressió sí que impacten més aquestes, que són obres grans, de metro 40 per 70, més o menys, i alguna de metre per metre. Són grans i llavors volia que la gent tingués una impressió que captessin el meu interior i el seu interior, perquè clar, estem units, i que veiéssim dintre dels colors, dels blaus, dels elements que hi ha en les obres, que poguessin veure coses que no es podien imaginar que podien veure i crear una nova realitat.
0: L'exposició es pot veure en el nou horari d'estiu de la Biblioteca Municipal de Cubelles. Del 15 al 30 de juny obre els dimecres i divendres al matí, de 9:45 del matí a 2:45 del migdia i de dilluns a dijous a la tarda, de 3 a 8 del vespre. A motiu de la festivitat de Sant Joan, el dimarts 23 de juny, la biblioteca obrirà només en horari de matí i romandrà tancada a la tarda, mentre que el dimecres 24 de juny estarà tancada tota la jornada.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més.
1: Això és ràdio, la 31, la família.
0: Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El bar i el gol.

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

pot completar. Jo només vull tornar a aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

ple la fuga per l'escala i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles repeteix avui l'esquema habitual dels últims anys per celebrar la Revetlla de Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans. Això vol dir que tindrem la rebuda de la Flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa popular a la plaça del Mercat. L'arribada de la Flama del Canigó serà cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Font. Inicialment s'havia anunciat la plaça de la Fita, però finalment s'escurça el recorregut amb els castellers del Foix, que arrencarà des de la plaça de la Font, repetim, a un quart de vuit del vespre, i la portaran fins a la plaça de la Vila. Allà les autoritats rebran aquest símbol de la unitat lingüística i cultural catalana en nom del municipi. A continuació, des de la plaça de la Vila sortirà una cercavila amb el pubillatge, els timbalers de Cubelles i els diables, fins a la plaça del Mercat. Allà s'encendrà la foguera, que recordem que és l'única que està autoritzada a tot Cubelles. Com ja és habitual, des de fa anys la Revetlla Popular tindrà lloc a la plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i cadires perquè tothom qui ho vulgui pugui sopar amb amics o familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música. Ho farà en primer lloc amb el grup de versions Police Line i després hi haurà un DJ de música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà ja per tancada la Revetlla. A més, durant tota aquesta estona hi haurà un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat que només es poden tirar petards i coets avui, dia de Revetlla de Sant Joan, i també la Revetlla de Sant Pere, aquest divendres de la nit, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendi. Les platges de Cubelles ja compten amb un servei de socorrisme. El govern municipal ha optat per contractar de manera provisional un servei de socorrisme fins que no resolgui la licitació del contracte definitiu. Per aquest motiu, aquest dimarts 23 de juny al matí ja s'ha pogut desplegar el socorrisme tant a la platja Llarga com a la platja de la Mota, on hi seran cada dia des de les 11 del matí fins a les 7 del vespre. L'Ajuntament doncs ja té en marxa aquest servei, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, un servei de socorrisme, de vigilància, de salvament i d'assistència a les persones usuàries a les zones de bany. S'oferirà a la platja Llarga i a la platja de la Mota de Sant Pere perquè recordem que les platges de les Salines i de la de les Gavines estan temporalment tancades per les obres de desmantellament de l'antiga central tèrmica. L'horari del servei, com dèiem, serà cada dia d'11 del matí a 7 del vespre. L'Ajuntament recorda que aquest servei només es presta a les zones de bany habilitades i que, per tant, queden excloses de la vigilància el tram de pedres de la platja Llarga i el que seria la platja de la desembocadura del riu Foix, ja que són espais que no tenen la consideració de zona de bany i on, de fet, no s'hi pot accedir. Des del consistori es fa una crida a la ciutadania a seguir les indicacions del personal de socorrisme, respectar la senyalització de les banderes i extremar les precaucions durant el bany per contribuir a una temporada de platges segura per tothom.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia.

0: Ràdio Cubelles 107.5 FM. Si vols notar la diferència, escolta Ràdio Cubelles.
1: Molt bona tarda, aquest setè programa de Piles al Vent. Estem amb els meus col·laboradors de sempre, el Nogui.
2: Hola, bones.
1: El Jordi Lora.
3: Molt bona tarda.
1: El Nil Sánchez.
4: Com va?
1: I amb la nostra convidada d'avui, tenim
3: a la Paula Martínez.
1: Gràcies. Amb aquest calor ja no puc pensar, se'm faig gran,
5: Bona tarda.
1: No em sortia el nom ja. Bona tarda, Paula.
2: De fet, parlant d'això que estaves dient,

0: Bravo, bravo. Moltes gràcies.
1: Els dos sacs de Vilanova.
2: Abuelo.
1: De dos petitos.
0: No sóc el més gran de la taula, també de dir.
3: No ho ets, però sembles.
0: Això és veritat.
4: No ets tu, Paula, no ets tu, Clic.
0: No. I tenim a la Paula, que ve convidada com a pinya i ens explicarà la posició de contrafort.
5: Sí.
6: Bon dia, Paula, què tal?
5: Bon dia.
0: Bueno, començarem sempre amb la dinàmica del nostre programa que segueix habitualment, que tenim el noi et farà les típiques preguntes al principi una mica perquè els oients et coneguin i sàpiga una mica més de tu. Són preguntes... Tothom té por a les preguntes del noi. Més a les preguntes del noi que a les nostres. Llavors, sí. Et deixo ja amb ell i que entra en el circo romano.
6: En veritat, no són perilloses. Les perilloses no. Són després quan comencem a parlar.
0: Sí, no, això és veritat.
6: Però són gracioses.
0: Sí, però la gent té més por aquestes que les altres.
6: Sí, la veritat és que sí. Perquè no saben què dir.
0: Clar.
6: No tenen clar. Bueno, al principi, per començar una mica a saber com ets, voldríem saber de què treballes o de què havies treballat o que estàs estudiant, ¿vale? I si això es pot ficar dintre del món dels castells.
5: Sí, sí. Jo, mira, estic acabant la carrera de psicologia i això s'hauria d'aplicar molt al món dels castells perquè al final és un grup gran de persones i no és fàcil de gestionar. I també treballo com a mestra en una acadèmia d'anglès amb infants de diverses edats, el qual també es podria aplicar bastant a, pues, això, a la gestió de grups.
6: Com implicaries la figura d'un psicòleg dins d'una colla? Ostres. Faries com a l'aula que hi ha un psicòleg que pogués anar a parlar o que tingués una, com a tal, una sessió amb la colla en general?
5: Sí, jo crec que podríem fer com tant sessions generals per poder parlar amb tots, de dir pues, què està passant, poder resoldre conflictes que a vegades sorgeixen perquè són grups molt grans de gent molt diversa i pues, quan hi ha casos pues, puntuals, jo que sé, alguna caiguda que algun nen li ha agafat por o alguna cosa així més puntual, també poder parlar amb aquesta persona directament i poder abordar pues, aquell petit inconvenient que hi hagi sortit.
0: Jo de fet aquí no m'hi tallo, que l'altre dia criticàvem el programa amb Quarts Amunt, que si no ningú l'ha escoltat està a la web de Radio Cubelles i a Spotify, criticàvem molt els castells de Vilafranca. Però els castells de Vilafranca tenen la seva pròpia d'esto de psicologia, tenen psicòlegs contractats i, a part de fisioterapeutes, nutricionistes i tal, però tenen la part molt important que són els psicòlegs.
6: Això crec que em dona un punt a favor per una pregunta que farem l'última, ¿vale? I que espero que avui el Pol no me la robi, que me la va robar l'últim programa.
0: No, un callo.
6: Ja, vale. I de què volies treballar de petita, si ja, per curiositat?
5: Hòstia, jo crec que de petita deia que volia ser mestra. Però no tinc paciència per aguantar tant temps.
0: M'està passant el mateix.
6: Vale, ara més, a nivell casteller,
5: vinga.
6: Quin és el primer record casteller que tens? Vull dir, deixa'm que m'expliqui, no la primera vegada que vas veure castell, sinó la primera vegada que vas dir, hòstia, això em crida, em transmet un sentiment, jo vull fer això.
5: No ho sé, fa molts anys que jo li deia a ma mare, mama, és que jo em vull apuntar a castells, i em va dir que no. I pues, quan vaig tenir l'edat i el temps vaig dir, bueno, pues ara sí, perquè no em pots dir que no.
0: Jo dic com la majoria de mares, menys la meva, que em va dir
4: a mi la meva no em va deixar fins que el David Roldán, cap de pinyes, em va dir dimarts vens assaig, i així va ser.

0: És el moment exacte de començar la diada. Vale. Només tens un mocador. On te'l poses? A la mà dreta, a la mà esquerra o a la faixa?
1: A la mà dreta, perquè porto polseres que no em puc treure i així doncs no em faig mal.
0: Vale. Si fossis un gelat, de quin gust seria?
1: Hòstia, de xocolata, que és el meu preferit.
0: Vale. Dins el que és tota una fauna d'una colla castellera, quin animal series?
1: Animal, eh? Un elefant.
0: Per què? Algun sentit?
1: Pues perquè són grans i aguanten moltes coses.
2: Hosti, molt bona, vale, aquesta, okay. Bona reflexió.
0: I la mítica pregunta: quina pedra series?
1: Una sedimentària.
0: Una sedimentària,
1: sí,
0: per què?
1: No sé, les persones ens anem fent pues, de tot el que ens passa a la vida, que és una mica com aquestes pedres.
0: Jo crec que és la resposta que ha donat tota la gent en general, però amb diferents pedres, eh?
2: Sí,
0: sí, sí. I ara toca la part de la pregunta que van deixar els últims convidats. Van ser quarts amunt, vale? Sé que te la podies preparar perquè la sabies, la teníem ja pujada. No sé si t'has preparada, però...
1: Dues opcions de resposta.
0: Ok, vale. no me recordo exactament com ho van dir, però era... Si poguessis treure de graella, ja sigui de tele o de ràdio, un programa casteller, quin seria i per què?
1: Jo crec que trauria quan fan especials en ràdios públiques o canals de tele, especials per fer diades concretes, perquè al final ja tenim pues, molts podcasts i molts programes que es dediquen únicament a això, i aleshores pues, per treure-li visibilitat a aquesta gent que realment s'ocorre i que tenen com més coneixements de castells, no cal, saps?
0: I l'altra resposta que tenies preparada, quina era?
3: Ah,
0: quina era, quina era?
1: Pilars del vent.
2: Perfecte, si no ens ha fet fora ja, jo crec que costarà bastant que ens no, facin sí. Fora després del programa de Quarts Amunt.
3: Jo crec que aquí seguirem per bastant temps, eh?
2: Jo crec que sí. Ara la primera...
1: La, gent.
2: Sí. La primera pregunta que faré és: castells, tradició o... No, Gui, te la deixaré tu.
0: El mato, t'ho juro que et mato,
2: te la deixaré tu per més endavant. No, la primera pregunta és: tu vas entrar a... Vas entrar a la colla, vas dir, perquè ja vas ser gran, ja podies decidir, volies entrar per la cultura i tal. Vas entrar amb quin objectiu a la colla?
1: Pues, no sé, m'anava a fer castells i pues, jo sé, vaig i el que surja.
2: I en quin moment et van dir, qui va ser la primera persona que va dir, hòstia, ara estàs fent de contrafort. Qui va ser la primera persona que et diu, vinga va, vés a provar això, jo crec que t'anirà bé per tu, ajudaràs a la colla a aquesta posició per qualsevol cosa?
1: Pues no ho sé, no sé si va ser tu. Potser no,
0: no sé, jo et diria, havies fet de contrafort abans aquest any?
1: És que jo havia fet, però m'havien anat rotant bastant, saps? Sí. I recordo haver fet, pues això, diverses posicions en aquest sentit, però com així de dir, pues et quedes en aquesta posició, crec que va ser aquest any.
0: Sí. Jo diria que vaig ser jo, sí, perquè em va molt còmode. Vull dir, no em molesta, estic bé, arribo
1: no,
0: bé al segon.
1: No, estem
0: perfectes. Sí. No em dona ni el cabell, quedo per sobre, exacte.
2: Perfecte. I sempre una pregunta que sempre li faig a la gent que ve, els convidats de castell, no parlo de Quarts Amunt i tal. Per tu, quina és la teva importància dins de... Per la gent, alguna persona que no sàpiga fer de què són els castells o què és la pinya, quina és la importància del contrafort en aquest castell?
1: Bueno, al final jo crec que és clau en donar suport al baix, perquè al final una persona sola no pot aguantar tot el pes, i jo crec que si pots ajudar a portar aquesta estabilitat, pues que és molt important, perquè si no hi ha pinya, no hi ha castell. Si la pinya no és segura, per molt que tinguis un tronc fortíssim i un tronc que pogués tirar castells molt alts i de molta gamma, la pinya és qui els aguanta. Aleshores, o tens gent preparada que sàpiga fer-ho, que se'ls hagi explicat com fer-ho i que realment ho hagin practicat i estiguin còmodes amb aquesta posició, o no pots tirar castells.
2: I l'altre dia la Olga ens explicava gràficament amb la possibilitat de dintre de la ràdio, no? Ens explicava gràficament com són les closes, que ens deien que eren pues, com una closa real, una de les antigues que es posen aquí sota la xeia i tal. Com explicaries tu què fa un contrafort? No. Com es col·loca? Què ha de fer?
1: És com si fossis pues, una abraçada al conjunt de baix i crosses per poder pues, deixar-ho més estable.
0: No, jo anava a portar el que ha dit abans, que no és un missatge només en general per algú que no ha fet castell, és un missatge general també per tots els tronquetis que hi ha al món casteller.
2: Ja està, una altra pulleta que em tira, no et preocupis.
0: Bueno, si te l'has rebut quedar per tu, era per
2: no,
0: tu.
2: No, si és que m'has mirat, avui no hi ha càmera. Bueno, tens l'avantatge que no hi ha càmera.
0: Estic parlant amb tu, t'estic mirant directament. Ah, no, sí, creus que miri la pantalla de l'ordinador? No.
2: Tens el nit també rient-se, nien, vols dir alguna
0: cosa? És un missatge per tots els tronquetis.
4: Té raó.
0: Junyeta,

0: Tot el tronquetis, sense pinya no hi ha castells.
1: Sí, però després, després sóc el primer que jo baixo... Moltes gràcies, pinya. Ai, és que
2: això
1: és
2: ho diem sempre, eh? Tant el port com jo.
1: Perquè diu això, gràcies, pinya.
0: A veure, és que saps qui tens darrere, saps qui tens als costats, i la frase és gràcies, pinya. No, gràcies, no, que m'has aguantat bé, gràcies, Josep, m'has aguantat bé pel costat perquè t'ha fet patir. No, no, és gràcies, pinya. El que estàs aquí que trepitjo.
1: Home, clar, és un conjunt de gent, clar, la pinya és un conjunt de gent.
2: Vosaltres heu reivindicat molt que vosaltres treballeu en conjunt.
3: No. Aquí tenen raó.
1: Tu sol,
3: sí, la pinya és una.
1: Tu sol com a primeres no treballes.
0: Sí, però quan, tu estàs de segon i necessites ajuda, no dius pinya més, eh? Dius dreta i si saps que està, dius el nom directament.
1: No, ja, de fet, jo intento no parlar. Perquè no m'agrada que em toquin, llavors.
3: Bueno, aquí tenim un cronòmetre que ens va mirant, ens va donar una mica el temps, i és el primer cop que en els 10 primers minuts no s'ha parlat de que l'Àngel Moreno va incitar a fer els castells.
2: Qui va ser?
3: Com és això possible? Qui va ser qui et va ensenyar el primer cop un castell, o qui et va dir quan vas entrar per la porta tu faràs castells, o et va donar la faixa?
1: Jo crec que més la pregunta hauria de ser per què no va ser l'Àngel?
4: No, jo crec que la primera persona que em parlava a mi de fer castells i tal, no sé si va ser el Jordi Sancho, que jo els coneixia d'abans, em deia vine a provar, no sé què, aleshores un cop em vaig acostar i ja l'Àngel sí que em va dir has de venir, i aleshores aquest nen, el Jordi aquí, que... Bueno... no sé, calla, i aleshores
2: dir,
4: pues, també...
2: Què vol dir, bueno? Què vol dir?
4: Vol dir que tu ets intens amb el que t'agrada, aleshores, pues bueno, també vas incitar i jo ho tenia molt clar, jo vaig dir que jo quan acabés el pobillatge entraria aquí, aleshores, dit i fet...
2: Clar, va fer el que jo hauria d'haver fet i no ho vaig fer, que era esperar-se aquí els 2 anys de pujatge, que van ser 2 anys molt intensos, i a mi em va coincidir un any de tot, i ella va ser llesta i va esperar fins a caducar el pubi, i aleshores vam començar. Però la Tere també ens va incitar molt.
4: La Tere
2: perquè
4: també
2: ens agafava molt, o sigui, estàvem vestits d'hereu i pubilla.
4: Mm. Fent pinyes, hi ha fotos,
2: balcó,
4: jo crec.
2: I ens deia, baixeu... que us heu de posar la pinya.
4: Sí, sí, sí. De fet, mig desvestits, traient-nos el que fos perillós per poder ajudar, sí.
1: Ja que aquest programa parlem de castells, però també m'agradaria, perquè també és un tema, parlem molt de que cultura, tal, la tradició cultural d'aquí a Catalunya. No és un tema de castells, però què és el pujatge? Ho deixo una mica per sobre perquè la gent també ho sàpiga. Perquè jo soc una persona que, per exemple, sé poc. Per això soc de Vilanova, i Vilanova sí, fa molts anys tenia, però és que últimament, des de fa 5-6 anys, està, només.
4: S'ha recuperat.
1: Sí.
0: Bueno, s'ha recuperat i una forma estranya, sí. Perquè sí. Veus els pubillatges en general. Explica com és aquí l'estructura de pubillatge.
2: Però bueno, pubilles? Cal remarcar que Vilanova, la primera pubilla a Catalunya és de Vilanova. O sigui, la tradició de Vilanova amb el pubillatge.
1: De fet, un dels nostres gegants es diu Areu i Pubilla.
2: Sí, sí.
4: La parella gegants, molts pobles, la parella gegants són l'Areu i la Pubilla.
0: Sí, sí, però és com es deien els fills de casa.
1: Sí, no, sí, sí. Sí.
0: Noble.
1: Sí, sí, però em refereixo.
0: Pues, a lo millor el problema no és la cultura de Vilanova, no. Igual el problema és de cultura en general.
1: Però em refereixo què fan ara l'Areu i Pubilla.
4: És el representant el cultural, saps, com que hereta aquest patrimoni cultural del poble i representa, pues, en aquest cas Cubelles, Vilanova, el municipi que tu representis, arreu de Catalunya. I pues, és això, bàsicament, sé representar i donar a conèixer el teu poble, les teves tradicions, la teva cultura.
0: Sé que no estem a castells, però m'ha agradat. Puc fer una pregunta també de pubillatge?
1: Sí, home, sí.
0: A part de... Ui, faré dos, vale? Una que expliqui una mica com s'estructura, si hi ha fadrí aquesta, o hi ha pubilleta o com és, perquè sé que a Sitges, Vilanova, per exemple, funciona diferent, aquí no sé exactament com va. I la següent... Jo he escoltat molt a parlar de fer quilòmetres al món de viatge. Vull que em feu... Vull que m'expliqueu què vol dir això.
2: Vale, jo començo amb l'altre i l'altre. Amb la primera i l'altra i això, Paula. Aquí a Cubelles tenim 8 figures, que és Pubillareu, que van ser la Paula amb l'Alejandro, que també és membre de colla, i Dama i Fadri. I aleshores...
4: Que aquest any és la Maria Dama, que també és membre de la colla.
2: Sí, i l'any passat era la Marta Pineda, que també és membre
4: és
2: de la colla.
4: És veritat. I el Fadrí de l'any passat era el Tomàs, que també va ser membre de la colla, i la seva mare.
2: I és el fill de l'Olga Llau, eh? I aleshores, a l'infantil, els 4 de la meva generació, o sigui, estem a Castells, que érem jo, la Leire, la Júlia Elvi i el Pou, Arauet, Pubilleta, sí. Federinet i Dameta. I aleshores... cada dos anys aquí renovem. Sitges funciona molt diferent perquè
1: sí, Sitges mental que com 50.000 o té un cada barri,
4: cada Sitges ciutat, és Sitges.
2: Sitges funciona cada
4: no cal comentar.
2: Cada entitat té Tereu i Pubilla, o sigui, per exemple, les joves Sitges, Castellers de les joves Sitges.
4: No cal parlar.
2: Tenen Pubilla i aleshores entre totes les gestes decideixen Areu i Pubilla de Sitges en general.
1: Perfecte. I ara l'altra pregunta,
0: que els quilòmetres?
1: Jo no sé què és.
4: Tu tens actes en molts llocs molt diversos, aleshores pues has d'agafar el cotxe i has de fer molts quilòmetres per arribar fins allà.
0: Tu has fet molts quilòmetres al món del pollatge?
4: Depèn de quin tipus de quilòmetres parli.
0: El que t'estic preguntant, el que t'estic preguntant.
4: No, no tants, no tants.
0: Podem seguir amb els cartells.
1: Perfecte.
0: Ja que has dit... No, d'aquest no hem de parlar. Parlem. Vinga. Què n'opines de les colles properes a Cubelles? És a dir, Bordegassos,
4: Sitges... Ah, no, deia el rastre de Pubillatge, eh?
0: Ah, bueno, però en general...
4: Però en general... Doncs pues em sembla que està bé i està bé com que hi ha, pugui haver aquest toque de pique, de, pues això d'incita també dins de que sigui sana, saps? Que al final molts cops ens quedem només en això i podríem com col·laborar molt més els uns amb els altres, ajudar-nos més, i no ho estem fent pel simple fet d'aquesta rivalitat, saps? Que poder, doncs, pues, estar bé fins a cert punt, perquè al final... Tots podem aprendre de tots. Sí. I ni uns són tan bons ni els altres són tan malos. Aleshores, pues es podria aprofitar més aquest, que hi hagi com aquest teixit casteller tan proper a nosaltres.
1: Mm. Perfecte. L'únic que no he volgut dir que Sitges i Bordeaux es porten com el cul. No ho he volgut dir, ho dic jo ja. Es porten com el cul i no s'ajuda entre si.
2: Porten fatal.
1: Molt malament. Bueno, pues... De fet, eren diada, si no m'equivoco, la setmana que ve, no l'altra, al Serrallo.
2: Bueno,
1: un altre cop les cares.
2: I quan pengen els cartells de les diades i actuen bueno, això, amb els altres...
1: Això ho fa només la jove de Sitges.
4: Però això és una falta de respecte, que és el que no hauria de passar
1: no, de
4: al
1: fet,
4: final.
1: Això ho fa la jove de Sitges i les joves de baix. Ja està. No, que els cartells posen, quan actuen, per exemple, la jove de Sitges actua amb Escardats i Bordegassos, posa Escardats, jove de Sitges i la colla veïna. O una altra colla.
4: Bueno, no, doncs, no... bueno, podent-se ajudar i poder tenir més bon rotllo sí. I ajudar a créixer la colla és bastant tonteria fer això.
1: Sí, però jo he parlat amb molta gent d'altres colles.
0: Pol, per què un altre exemple que has posat sempre de ser Escardats?
2: Què opines d'Escardats, Pol?
1: No, perquè va ser la diada que van tindre...
2: Obrim aquest meló, Pol. Què opines d'Escardats?
1: No, jo no va dir això de que la rivalitat de les colles de veïnes, Sitges i Granova... Ens ha servit per créixer moltament. O sigui, la jove Sitges està fent castells de 8 més regularment i Bordegassos igual. O sigui, que ens ha servit per això.
0: Seguim per aquest camí, ja que estem parlant de Sitges Bordegassos, que són colles amb castells molt grans. Sí. Tu com creus que... O sigui, creus que canvia molt amb un castell a la nostra escala, per exemple, de 6 o de 7, està de contrafort?
4: Depèn també de si és un baix que ja ho ha fet més vegades, si està més o menys preparada aquesta persona, saps? Potser sí que necessites pues, això, donar-li més pit, ajudar i recolzar més a que no pateixi, perquè al final és una persona que està aguantant molt i la teva feina és ajudar que no pateixi. Potser sí, perquè al final pues, és un pes afegit i no és poc pes, saps? Perquè no són 10 quilos, aleshores sí que és diferent.
0: Això que has dit ara de donar pit... Crec que és una frase molt típica que tothom sap, que és molt castellera, que sempre s'escolta, donen pit, no sé què. Com explicaries que es dona pit? Perquè no és només empujar cap al davant.
4: No, no.
0: Com ho explicaries?
4: Sí, jo ho penso, saps, com si tu fossis una paret i aleshores has de recolzar-te mínimament, saps, com fer força cap endavant, però sense moure't ni moure ni empantar, saps? És trobar aquest punt d'equilibri de no em puc moure perquè no ens podem moure, però li dono amb la força just el que necessita. La clau és estar enganxats per poder apretar el que necessita, però només això, no empantar de més per llançar ni...
1: També preguntem sempre, semblen preguntes que fem a tots els programes, clar, són preguntes importants perquè tots els programes tenen la base que és els castells i ja ho veurem després, ja ho respondre la Paula, però tenen una part d'activitat física. I els tubos que has d'estar mínimament preparat físicament, has de tindre alguna mena de preparació física per fer de contrafort? Si no, necessites més força, menys força?
4: Bueno, evidentment no pots estar sentat tot el dia al sofà i plantar-te aquí perquè necessites un mínim de força, però no crec que sigui de les posicions que requereixen pues, estar més en forma física. És estar sara.
2: Vale, jo ara anava a canviar molt de tema, si us sembla.
1: Sí, home, sí.
2: Ara parlem una mica més d'emocions. Quin és el castell fent de contrafort que m'està emocionat per, no sé, però no em diguis un 3 de 7, no. Digue'm el 3 de 7 a no sé on. O el 5 de 6 a no sé on.
4: Jo crec que quan vam fer el 3 aquí a casa aquest any.
1: El primer, el segon.
4: Aquest any. El primer 3 de
2: 7. Hem fet dos, ja. És que som molt pros.
4: Ja
2: tu no estaves al...
4: Sí.
2: No,
4: ah, doncs el primer, perquè el segon no estava, però ja deia jo que no... El primer set aquí, ai, 3 aquí a casa va ser maco, perquè al final no és el mateix. I és com, bueno.
0: I ara aprofito de... Això ho havíem parlat amb altres posicions, amb baix, amb crosses, amb agulla, i aquest és com l'últim que falta al pack de baix. Et preguntaria aquí, com és la comunicació allà baix?
4: Jo crec que parlem bastant, fins i tot potser massa de vegades, que els assajos està bé parlar-ho tot perquè quadri, però hauríem de, el pack que quadrem a l'assaig, saber-lo portar a plaça sense haver d'estar-nos 3 minuts allà parlant de mou-te aquí, mou això, endavant, endarrere, obrim, tanquem, perquè al final és gent, pues, bueno, que la temporada de Castells fa calor i allà baix apretats, sí, pues no és que sigui còmode. Aleshores la comunicació està molt bé, però penso que fins i tot és massa, que hauríem d'aprendre a muntar-ho clarament i parlar lo mínim.
1: La Zazu i la Núria ens parlaven més de comunicació verbal, ens parlaven de comunicació física.
4: Ah, aleshores bé. Jo crec que sí, vull dir, ja saps el que has de fer.
1: Tu com creus que és aquesta comunicació?
4: Ja saps el que has de fer i si necessites alguna cosa, de seguida ho notes i jo crec que és molt bona.
1: Perfecte.
0: Tu ets més de... O sea, sabem que hi ha l'agulla sempre, que l'agulla de normal va cantant al castell. Tu ets més de saber com va el castell o d'estar fent el teu treball i quan descarreguin ja ho haurem descarregat i escolto la gralla?
4: Jo normalment m'agrada saber com va el castell, però sí que és veritat que si és algun en particular que estem patint més, em concentro i no, o sigui, és que no m'entero ni de les gralles.
0: Això és una altra cosa que també m'agrada molt a mi parlar. Jo hi ha un moment sempre en el castell en el que no sóc conscient que està sonant la música. Tu a quina part del castell creus que se t'oblida ja que estan?
4: Jo crec que aquí ja pujant dosos o així, jo ja se m'oblida que hi ha gralla, saps? Si no, penso, ostres, escolta la música, mira com estem, se m'oblida que tenim les gralles de fons.
1: Jo he tingut moltes converses amb els grallers, amb els nostres grallers, que es dic, hòstia, em sap greu, és que no escolto les gralles. Em diuen, moltes vegades el Carles Esteve m'ho ha dit, és que si no escoltes les gralles, és bo, perquè això és que estem tocant bé i ho estem fent bé. Llavors jo, clar, jo em concentro, estic allà dalt, em concentro, no penso en res i tal. Jo crec que la pinya també a vegades us passa que... Bueno, jo crec que tothom, a tots els castellers, sí, ens passa que ens concentrem més en la nostra feina de fer força, d'estar concentrats, que de parlar.
2: L'Olga Llego sí que va dir que li anava molt bé escoltar les gralles.
4: Bon,
2: sí.
4: Perquè és complicada la seva posició i aleshores t'anima de... Va, queda poc.
1: Sí, o però jo per posar la meva en blanc, escoltes.
2: A dalt, és que jo crec que... O sigui, estem més centrats en altres coses que en escoltar. Sí. Perquè a vegades jo no escolto ni el que diu la tècnica des de baix.
1: Ah, no, moltes gràcies. O sigui, però diem correccions per alguna cosa i no...
2: Sí, ja saps, sí, ja saps. Sí.
1: Ah, vale,
2: saps,
1: vale.
3: Però sí que és veritat que les gralles, quan sonen malament, llavors sí que les sents.
0: És el que anava a dir. Hi ha castells que es pateixen més per escoltar que per realitzar.
3: I des de les gralles sí que molts cops es diu, perquè jo tinc molts companys de música que sí que ho diuen... Nosaltres mai esperem que ens diguin que ho hem fet bé, perquè només se'ns vindran a queixar quan ho fem malament.
1: Sí.
3: I la millor forma de dir-li a un graller que ho ha fet bé, a part de dir-li directament que això és super estrany, és que ningú et digui, ostres, avui no ho fluixets, eh?
1: Sí. No, i que et sembla si ara estem una mica en meitat de l'entrevista, fem una secció que vam fer l'altre dia, ara que estem en Mundial, així tenim una mica l'entrevista i després continuem.
0: Vinga.
1: Una mica així per canviar, per canviar la dinàmica de l'entrevista i després continuem, però què et sembla fer això?
0: Sembla bé. L'últim dia vam fer un 1 per 1 més o menys, una cosa semblant. Ara saps què és un 1 per 1, que jo dic una cosa i tu dius el que recorda. Va ser de modo mundial. Eren quatre països i havies de dir...
1: No, és fàcil, és fàcil.
0: Quina colla et venia al cap, quina colla castellera. Jo faria una versió diferent, i faria d'aquests quatre països, seran els mateixos, quina posició del castell creus que està més identificat?
1: Hòstia, aquesta és més xunga, eh?
0: Vale?
4: No,
0: anirem amb els quatre països.
1: El que tu creguis.
0: Primer país de futbol, Itàlia. Aquell que està predestinat per la història a fer coses grans i que acaba defraudant. Quina posició creus que podria ser?
4: Hòstia, què podrien ser?
1: Jo si vols aquí et puc ajudar.
4: Jo què sé, aviam.
1: Jo si vols et puc ajudar. Has de dir algú de tronc, això segur que ha de ser algú de tronc.
4: Algú de tronc?
1: Que aquestes vaques sagrades, com dic, vaques sagrades, gent que porta 40 anys fent castells i...
4: Sí.
1: I que no, allò, una posició, la que tu creguis.
4: De tronc?
1: Sí, més segons, més quarts, més quins, no ho sé, el que tu creguis.
4: Potser, no sé, un terç, saps? Que podria tenir com la força de ser segon.
2: Te l'has
4: i tragat, no.
2: Molt, perquè mira, mira a més ha dit segons, quarts, quins i s'ha passat al seu pis perquè no el diguis. Oh, i molt bé, Paula.
1: Oh, my God.
0: Per què, per què? Per què estaves dient?
4: Bueno, perquè al final un terç podria, saps, si s'ocorrés més, tenir la força per baixar un pis, poder créixer més al castell i no, i s'ha quedat guai.
0: Vale. L'altre país seria Alemanya. Aquest que és capaç de fer-te tot i perdre al final. Qui podria ser? Jo tinc molt clar que podria ser, però tu qui creus que podria ser?
4: Qui creus que podria ser? Si una enxaneta. Ostres. Perquè al final és qui decideix si guanyes o no.
0: Jo sé que estava pensant, té sentit. No sé si el millor tant enxaneta, sinó com pom de dalt. O sigui, el pack de dalt que funcioni bé. Sí. Vale, qui seria Curaçao?
4: Què és això?
0: Efectivament, el país aquest que ningú sap ni on està.
4: Les crosses.
1: Sí. Vale. Ostres, molt bona aquesta també.
0: I per últim, qui seria Espanya?
1: Silenci. Un silenci. Pausa publicitària aquí.
4: Espanya. Algun primeres.
0: Uf. Gràcies per haver-nos toca. Per què? Per què seria Espanya?
4: Bueno, perquè al final també van a maires de grandesa i, pues, bueno...
1: Toma pel pal, vinga, va.
2: Bueno, que t'ho he explicat, eh?
1: Sempre vas tronquet i, però vinga, una pels primeres.
0: Jo era primeres perquè falta gent, no passa res.
4: Sí,
1: va sempre perquè no sé què, perquè no sé què, també, a mi no em tocava...
0: Tu què diries, què és?
1: Jo?
0: Què seria Espanya, una d'aquestes que es deixi?
1: Una aranyeta.
0: No diguis aranyeta, si no has dit la teva vida, tio!
1: Últim cordó.
0: Ah, vale. Últim cordó. Per què?
1: Perquè estan allà, ajuden.
0: Ah, vale. Tu, Jordi?
1: Estan a la pinya i...
2: Jo crec que també el que ha dit la Paula.
4: Sí,
2: primeres.
4: No.
2: Primeres o vent, perquè intenta
4: potser,
2: agafar molt.
4: No, potser algú...
2: Algo així, no?
0: Vale. Tu, Nil?
3: Jo, una persona d'una altra colla que intenta ajudar, però l'únic que fa és moure tota la pinya del que ja estava.
0: Està bé. Jo t'anava a dir que potser diria que Espanya és el pack sencer de la pinya i enteneu-me un moment.
4: Aviam.
0: Per la varietat de cultures i de gent diversa que hi ha.
4: Potser.
0: Crec que sóc l'únic que ha portat una opinió que no sigui faltosa que fa ningú.
4: Justificat així t'ho compro. No.
1: Nosaltres no portava ningú. Hem opinat.
3: Jo sí.
0: No, però sí, crec que és una bona secció per anar fent.
1: Sí.
0: Però faré això, canviaré una mica segons qui vingui, perquè a Paula ara mateix no és per res. Li pregunto per colles castelleres que sigui Espanya, que sigui Curaçao, i em mira amb una cara de que em vol matar.
4: Et pots dir els colors de la samarreta i aleshores
2: digues tres colles castelleres, Paula, que no siguin del Garraf.
4: Que no, és que a mi el Garraf...
0: Tres colles que no siguin del Garraf, digue-les, va. I a poder ser que no siguin Gama Nou ni Extra.
2: Clar, que no siguin...
4: No, els de la Sagrada Família.
0: Ok.
1: Safa, molt bons.
4: Molt bons. Els bous de la Bisbal.
1: Molt bé.
4: Hòstia.
1: El nostre company
4: estic pensant una que no sigui top.
1: De quarts de mostra, el Gerard està content. Bous de la Bisbal.
0: Sí, sí. Abans que un altre, que podria haver dit.
1: Això de la Figareta, però...
4: Clar, m'has dit que no siguin de gama alta. Bé, doncs, els de Sabadell.
2: Molt bé,
4: Sabadell. Se la dic a l'Alejandro.
0: Això espero que Carvajal vegi el que acaba de dir, eh?
4: A veure, he de dir que esto o Castellers de Terrassa, a mi no us ho podia dir, perquè eren gamals, això ho has dit.
0: És veritat.
1: Això has dit tres colles de les quals hem actuat.
4: Hem actuat amb les tres, és veritat.
1: Sí.
0: Pues imagina't el nivell perquè no se'n recordés, eh?
4: No, bueno. Sí, no, dos les he pensat, l'altre no me'n
0: recordo. Ara, ja que estem així una miqueta, quina colla gama extra t'agradaria actuar?
4: Com que actuéssim amb ells?
0: O sigui, nosaltres amb ells. Sí.
4: Uf.
1: No vol dir bordada.
0: O sigui, nou o gama extra?
4: No.
0: De nou també.
2: No, extra.
1: Gama extra.
2: Oh, Bueno,
4: de fet,
2: que se metan en barra.
1: Actualment Gama Extra, aquesta temporada només hi ha dues. Només
0: per això ho deia, per això ho deia.
2: No, però, dale, o sigui,
1: Gama Extra. Gama Extra. Sí.
0: De nou cap a dalt.
2: Vale.
0: No hi ha algú cap a dalt.
2: Vale.
1: Vale.
4: Amb Sants.
1: Sants no, sí, no compta, no? Ha fet el 2 de 9.
4: Ha fet que sí,
1: el 2 de 9 en Folre Manies.
0: No sé, jo estic igual de perdut que tu ara mateix. Sí, o sea.
1: Que ha fet l'estat assajant ja el 2 de 9 en Folre Manies. No sé com
2: sí, Moixina Anglès igual.
1: Sí.
2: Moixina Anglès.
4: Ah, doncs pues amb els Igualada també ho faria, eh?
1: Bueno, Moixina Anglès jo crec que l'han de portar perquè no poden fer res més actualment. I amb tot el que havien de fer la temporada ja ho han fet.
2: Els hi falta el 3 i el 4 a 9.
1: Que són castells que sempre els hi costa.
2: I ja estaria. O sigui, i si volen somiar més cap a algun concurs, i jo crec que l'única manera de somiar que tenen és cap a aquest 2 de 9.
1: Ojito amb Tots Sants.
2: Amb Folre Manilles.
1: Amb Tots Sants, perquè Tots Sants... Ojito, perquè es planteja... I es planteja bé.
2: Capgrossos de Mataró també. Jo he escoltat cosetes de castells que no han fet mai Capgrossos de Mataró i que els estan anant bé perquè no tenen gent suficient.
0: Acabo de veure una cara que t'ha posat la paraula. És per alguna cosa en concret, en Mataró?
4: No.
2: Mataró és la meva colla preferida i ho he dit sempre.
4: Per això.
1: Estem parlant d'un castell sense folre.
2: Estem parlant d'un 4-9 sense folre.
1: Sí, ja la temporada passada hi va sortir fotos, però no va arribar a res.
2: Sí, i el 9 de 8, que també el tenien superben assajat, tampoc va arribar a res. Ai, cap grossos.
0: Bueno, podem seguir parlant de crosses i contraforts i aquestes coses, no?
1: Sí, home, sí. Una mica que... Tu vas entrar al món dels castells perquè volies estar amb la més implicada amb la cultura d'aquí a Catalunya. Una persona, sempre faig la mateixa pregunta, una persona que estigui veient els nostres castells a plaça, que vegis que estem actuant en Viladecans, i tu estàs allà mirant, no estàs ajudant a Viladecans a fer pinya, no, però estàs mirant a una persona i la persona està super, està al·lucinant amb el que està veient. Què li diries perquè entrés a veure qui els castells del Foix de Cubelles?
4: No, pues que s'endinsi, que vingui, que si ja li agraden des de fora, des de dins es viu molt diferent i que el sentiment es multiplica i que aleshores és una manera de, jolín, de gaudir, de fer una cosa que a tu t'agrada i que et provoca pues, aquest sentiment.
1: Perfecte.
0: Parlant del sentiment, com definiries tu el sentiment que vas tenir la primera vegada que vas estar a un castell?
2: Les cares.
4: Pues bé, sí, no sé. Sí, m'ho vaig
0: prendre
4: com...
0: El primer castell que vas fer a una plaça, com va ser aquell sentiment?
1: I de què vas fer?
4: No me'n recordo.
2: I no te'n recordes ni de quin castell era, no?
4: És que no me'n recordo. La meva primera dia, o sigui...
2: Primera dia amb camisa, va.
4: Primera dia amb camisa. No me'n recordo què va ser.
2: No te'n recordes quina va ser?
4: No, jo crec que va ser aquí a Cubelles.
2: Jo estic pensant i tampoc me'n recordo.
4: Però no me'n recordo.
1: Jo me'n recordo la meva.
2: Jo també. Jo va ser una dia del local de Minyons del Bosch. La dia en la que estrenava en Pilar 5. No, o sigui, aquí no porta camisa. I la meva primera
1: va ser la que actuava amb nens del Vendrell, que hi ha places, que no me'n recordo del poble, que és un poble així perdut.
2: El Vinyana.
1: Vaig fer de baix un 3 de 6.
0: Perquè avui estàs en l'entrevista a nosaltres, quan està aquí la Paula, o sigui, vull dir...
1: No ho sé, estem aquí més...
0: Jo sé quina va ser la primera meva.
1: Quina?
0: Amb camisa. A Torredembarra. Vaig rebre una abraçada molt bonica des de 6 pisos d'altura de color vermell.
2: Nil, tu?
3: Crec que a Cubelles.
2: Tampoc te'n recordes, eh?
4: Crec, és que... És...
0: Si vas entrar quan jo la primera a Cubelles no portava camisa.
3: No.
0: Anava amb samarreta.
3: Jo és que vaig arribar tard a Cubelles, crec, i em van donar la camisa l'Eric, potser, a meitat de la plaça, i vaig entrar a la pinya sense acordar-me la camisa.
0: Ah, molt bé.
4: Pues molt bé.
2: Despechado.
0: Llavors, la sensació ni te'n recordes, no?
4: No, bé, saps? En plan, mira, pues ja ho he fet, saps? En plan, ara ja l'he hecho.
1: Vinga, pues ja acabo.
2: Referent casteller. Qui diries que és el teu referent casteller, Paula?
4: Jordi, jo què sé. La Tere. La Tere.
0: Molt bé. Saludem des d'aquí a la Tere. No sé si ens escoltes, esperem que sí.
4: Tere,
2: aquest sí que s'ha d'escoltar.
4: Torna aquí.
1: Sí.
0: Torna a casa, Tere, torna.
1: Hòstia, una pregunta que vaig deixar de fer del segon programa. No, però vull tornar perquè era una bona pregunta. Sabem que una pinya és tot imprescindible, però per la teva funció que fas de contrafort, quina és la posició que menys t'ajuda, que menys t'importa, tens de la teva funció, diguem.
4: Que menys m'importa.
1: És a dir, jo què sé, poso un exemple, no vol dir-la. El segon és per darrere, que no m'està fent res perquè no està fent força. L'últim cordó perquè ni arriba a la seva força. Jo què sé, l'agulla perquè no em serveix de res.
4: No, jo diria potser com el primer vent no, perquè evidentment necessitem que no se'ns tombi, que si no sí que patim, però el segon o així jo no ho noto. I de darrere sí que em va bé tenir aquesta pressió i que sigui com més cordons, però els costats no ho noto tant.
0: Notes molt la diferència quan actuem amb colles amb menys gent i dies amb més gent a la nostra pinya? Sí. La pressió aquesta es nota tantíssim. O sigui, jo com a primera sí, però el que acaba arribant al nucli intern com a tal de la pinya, com és?
4: Es nota la força comparat pues, això, amb algun assaig que són pues, un o dos cordons i t'ajuda. A més, a mi m'ajuda molt el tenir aquesta força darrere que em resulta més fàcil potser com frenar i que no li arribi tant al baix si no la necessita, que no al haver de fer que jo aquesta força extra sense pues, notar-la des de fora.
2: Vale. O sigui, tu has parlat molt de la pinya, estàs sempre a la pinya. Pujaries algun cop a dalt? El Nil em diu no.
4: I diuen que no.
2: No, em volen matar, però no, jo t'ho pregunto. Tu pujaries? Tu? Tens algun...
4: Ho provaria, però no sé jo si m'acabaria de...
0: Pilanera me sirve.
1: Arroba...
4: No, no m'agradaria.
0: Pilanera no. Faries
4: és que
0: castell,
4: no sé si m'agradaria, eh?
1: Arroba Magí, posa-la una prova del divendres.
0: La puc posar una prova, molt bé. Me bajas dos. Em baixes dos? Cada vegada que puges una, em baixes
4: impacte,
0: dos.
4: Eh? Ja. I t'està pujant a bastats últimament.
0: Sí, no para.
2: Pues madre mía, com va ser la pinya, eh?
1: I no baixo cap perquè no puc...
0: Reivindico el mateix, sin pinya ni castells. Deixa de pujar tothom. No, el pitjor és que després la gent està malament o amb una inquietud perquè tothom prova i tothom vol pujar. No tothom, però la gran majoria vol pujar. I després, estar a la pinya és una sensació de gent que sí que té com aquesta necessitat de, una miqueta també del seu ego, de vull estar dalt, que no sé fins quin punt perjudica després quan està a la pinya. Tu creus que hi ha una gent molt preparada, és a dir, mentalment de jo vull fer pinya, i una altra gent que estic a la pinya perquè em toca, i creus que sí. Treballen diferent aquesta gent?
4: Sí, jo crec que no crec que treballin diferent, perquè si t'estimes a la colla tu treballes igual i fas perquè surti bé, però sí que hi ha aquests dos grups dividits de gent, saps?
0: Vale.
1: Ara que estàs parlant... No, sí, jo no la seguia també, una pregunta que també heu fet últimament.
0: Ah, jo no seguia per aquí, ves tu, que després aniré jo. Jo estava mirant el temps i...
1: Els egos dins el món dels castells, com ho veus?
0: Què n'opines dels egos?
1: Si una mica ràpid...
4: Pues que un castell no el fas tu sol, el fa un conjunt de persones, aleshores deixa el teu ego a casa i ja està. Perquè és que amb l'ego no s'arriba enlloc. Amb l'ego com a molt s'acaba, pues això, malmetent la colla.
0: Deixa l'ego, agafa camisa i faixa, no?
4: Sí, literalment.
1: Bueno. Mira, bueno, la teva pregunta la deixo. Ara la deixo.
0: Molt bé. És que l'únic dia d'un programa especial i agafa'm els seus collons i és la primera pregunta que fa, eh? Em treu la pregunta maló per tancar el programa.
4: I no et baixa ningú, eh?
0: I no em baixa gent, no em puja. És que aquest tio, de veritat. La pregunta.
4: Aviam.
0: Anem-hi a per ella. A més, la va formular com el cul.
2: Sí,
0: s'ho perdonarem molt perquè està bé, li falta cabell, una mica de tot, està putito your story. Bueno. Sabem que té les dues vessants bastant equilibrades, però nosaltres volem que et decideixis. Per tu, els castells, què són més? Cultura o esport? I per què, home?
4: Per mi, cultura. O sigui, té la part d'esport, evidentment, però per fer esport també pots anar a córrer a la platja, saps? Tu fas castells perquè t'agrada la cultura, que necessites fer esport per i estar en forma i també, doncs, exercites el físic, sí, però és cultura.
2: Vale, torno a dir-ho de totes les setmanes. Quan hi ha concurs, no es converteix completament en un concurs, o sigui, en un esport. Hi ha una puntuació, hi ha unes normes, hi ha un guanyador i un perdedor.
4: No, no tu per què. O sigui, entenc el que tu dius d'una competició, però hi ha competicions de molt més tipus que no només esportives.
0: Sí. Ja, però justament la definició d'esport és... una activitat esportiva reglada.
3: Per què intento canviar la seva opinió?
0: No, a tots els programes dono la meva opinió. I quan han dit que és esport, heu vosaltres lluitat també. M'escolto poc. Ah,
1: no.
0: Pensava que m'havies tret una altra vegada.
1: No, és que ja molt vermell.
4: No, però vull dir, o sigui, hi ha moltes coses que estan reglades i que no és esport. Aleshores, si la definició d'esport és competició reglada, ok, però hi ha altres competicions reglades que no són esportives.
0: La física, la part física és la part important.
4: Que, no, no, sí, Castells té una part física molt important, però per mi fer Castells és fer cultura, no fer esport. Saps? Per fer esport doncs m'apunto al gimnàs o m'apunto a un equip de futbol, de hockey, del que sigui.
2: Però colles com Castells de Vilafranca, que ho parlàvem abans, que tenen part de nutrició, jo crec aquí sí que crec que sí que no hi ha discussió en què ells s'ho prenen com un esport, perquè aquí ells van molt... O sigui, potser no tots, però els que pugen i els que més s'ho prenen en sèrio, crec que sí que van a l'esport.
4: O sigui, tens una part física important, però no trobo que la definició de Castells hagi de ser esport.
1: És que els Castells d'Ifra que comencen, deixes de ser persona i comença a ser un número, no... Ja.
0: Bueno, Pol, felicitats, no? Pel teu aniversari has guanyat una persona més que opina que és cultura.
1: Perfecte.
2: I una persona més al tronc.
1: Un bon regal.
0: No, això sí que no passarà.
3: Comencem a ser molts, a la part de cultura.
1: Sí, no.
0: Bueno, però és que...
1: Comencem a ser enrere.
0: Però és lo normal. És lo normal. També et dic, jo segueixo defensant que els dos que aquí dieu cultura sou els primers que us entreneu per fer Castells.
2: Abans de començar...
4: Però perquè s'ha d'estar en forma, evidentment. No pot, o sigui, no es pot pretendre fer una cosa sense les capacitats de fer-la, però els Castells és cultura.
2: Abans de començar, seguint amb el que ha dit el Nogui, un d'aquí li ha dit a l'altre anem al gimnàs demà perquè ens hem de posar forts.
3: Perquè s'ha d'estar bé per fer cultura.
1: Clar.
0: Jo diré que des, abans de començar aquest programa el nen no deia que era cultura. Bueno, podem seguir amb la següent.
1: Jo de fet també m'he no per aguantar un drac i, no, i és cultura.
0: Va, Pol, el següent, que si no te ponga la polca. Som-hi.
1: No, sisplau, no, gràcies. Estem a la zona tradicional. No, però estem a la, entrem a l'última part de l'entrevista i començarem amb la bateria de preguntes. Va, okay. Tens un minut per respondre preguntes. Et dic que el rècord està amb 22 preguntes. Tinc 33. No et passis, que no podrem fer més.
4: Vale.
1: Perfecte. De fet, el rècord el té el Gerard, de Quarts Amunt. Sí, el Gerard de Quarts Amunt, que va fer 22 preguntes.
0: Tenen por, diu Gerard, Gerard i Chams.
1: Gerard, t'ho guanyaré, ha dit la Paula aquí.
4: No, no, que no et guanyaré.
1: Ah, vale, jo entès que sí. Bueno, el mateix va dir a l'Eduard, que faria 5 i va fer 20. No, 21 va fer.
0: Li va guanyar el Chams, que és el més important de tot.
1: Sí. Vinga, va. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fent Castells?
4: Dos.
1: Colla, posició actual?
4: Contrafort.
1: Colla castellà preferida que no sigui la teva?
4: Pues jo què sé... Tarragona.
1: Plaça que t'agradaria actuar?
4: Plaça que m'agradaria actuar. Vila, no, la de Sant Pere de Berga.
1: Diada preferida?
4: Diada preferida? La diada de Cubelles.
1: Castell que t'agradaria fer i encara no has fet?
4: El set.
1: Posició que mai faries?
4: Posició que mai faria? De primeres no arribo.
1: Les teves tres colles preferides?
4: Les meves tres colles preferides? Les que he dit abans. No, borda. No. Foix, Vilafranca i Igualada.
1: Colla vella o colla joves de baix?
4: Joves.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
4: El 3 de 6.
1: Castell que més t'ha emocionat?
4: El 3 de 7.
1: Moment castell que mai oblidaràs?
4: Pues el 3 de 7 allà a Sant Vicenç.
1: Pinya, tronc o canalla?
4: Pinya.
1: Castell preferit per veure a plaça?
4: Oh, que pena.
1: No, aquesta la vols respondre.
4: Aquesta la puc respondre?
1: Sí, perquè jo l'he dit.
4: Qui m'has preguntat?
1: Castell preferit per veure a plaça?
4: 4 de 9, sense folre.
2: Toma, molt bé.
1: La colla vella aquí.
2: La que ja s'entirava,
1: Perfecte.
0: M'encantava del 3 de 6, No sé quin castell he fet. Ara, 3 de 6. Vale, valente.
4: No, però és veritat.
2: I jo tinc una pregunta. Quin castell... tens ganes de fer?
4: Quin castell tinc
2: ganes?
4: És que no
2: m'ha quedat... no sé què has dit.
4: Jo tampoc. M'has començat a fer números amb les mans i no entenia què m'estaves dient.
1: Crec que ha dit el 7 de 6, no?
2: Sí. Jo volia dir 5 de 7, però bueno.
4: Ah, és que, sí. Fins ara, llengua de signes no en parlo.
1: Doncs has fet un total de...
4: Però podem fer-lo, també?
1: Quin? Sí.
4: Tots dos?
2: Vale.
4: No perquè això
0: podem.
4: Vol dir que tindrem prou gent a la colla.
0: Ah, llavors sí, jo
4: aleshores,
1: apunteu-vos.
0: Això passarà si
4: dimarts
0: tothom...
4: i divendres a la sociocultural de Cubella. Dimarts...
2: Per ara.
4: Dimarts per ara, però us podeu plantar algun dia i us donem un pamflet a la porta.
0: Si la gent que esteu escoltant el programa fem pressió, jo crec que potser tornem a fer dimarts.
1: Jo veig bé.
4: Jo crec que sí.
1: No fem assaig, però li diem a la gent que vingui i ens estem nosaltres quatre, nosaltres cinc a la porta donant pamfletes només.
2: Ho veieu bé? I dissabte... Bueno, després ho direm, però guardeu-vos el dia.
1: Sí, dissabte a les 6 de la tarda a Baixamar, però ja ho direm.
2: Jo també, diu.
1: Baixamar a
4: no, no està pensant nosaltres. Tenim alguna cosa dissabte?
1: Sí.
0: Sí, sí, efectivament.
1: Doncs has fet un total de 14 preguntes.
4: Molt bé, molt coses. Bé.
1: Estàs una mica al barem de tothom, o sigui, has entrat allà.
2: Menys els de quarts amunt, que sí, són uns cracs.
4: És que aquesta gent sap molt.
1: El Magí també va fer bastantes, no? Jo, va fer 18 o així.
0: 16, diria. 16, sí. Jo estava patint, eh? No estava escoltant la pregunta pinya, tronc o canalla. I dic, ja. ui.
1: Doncs moltes gràcies.
0: De fet, espera un moment, dia. Diria que estàs empatada amb...
1: La Núria, si no m'ho diu.
0: No, amb la Zazo.
1: Molt
4: bé.
0: Estàs per davant de Núria i de Marfil i de la Olga Yagüe.
4: Ah, bueno, està molt bé.
0: Sí, està bé, bastant.
4: Sí, sí, està sí. Molt bé, està
1: top 5 entra, no?
4: No cal.
1: Si no m'equivoco.
0: Sí, empatada amb la Zazo.
1: Doncs perfecte, doncs moltes gràcies, Paula, per haver vingut a aquest setè programa de Piles al Vent.
4: Plaer.
1: I... esperem que seguim portant la cultura a molts jocs i que la gent segueixi escoltant aquest programa. Moltes gràcies per haver vingut. Doncs continuem la segona part del nostre programa, que és parlar una mica de les actuacions que hem tingut aquest cap de setmana, aquest passat cap de setmana, i la que tindrem el següent. Si voleu parlar una mica nosaltres, perquè crec que ni el Nil ni jo podem parlar del aquest cap de setmana passat, perquè no vam estar.
2: Ens vau abandonar.
1: Sí, no, teníem cosetes a fer.
2: Doncs vam anar fins a Montblanc, amb Torraires de Montblanc, dissabte a les 6 de la tarda, i érem allà a la plaça de la Vila de Montblanc. I doncs molt bona dia, de nou, molt bones sensacions. No vam haver de tirar una mica enrere, si es pot dir així.
0: Jo considero que a lo millor, o sea, a nivell alçada de castell sí que podríem dir que tirem enrere, però jo sincerament crec que és una diada molt necessària, molt útil i per diferents factors. El primer que et diria és una miqueta el ronron que hi havia a la colla amb el 3 Samagulla, que se'ns havia complicat una vegada una miqueta últimament, que va sortir.
2: I va sortir molt
0: i
2: bé.
0: I va sortir molt bé. La sensació també general de la colla a l'acabar de dir... pues mira, aquí estem. Som molt bons, ja està. I l'actitud de som molt bons, hem fet el que tocava i ho hem fet de puta mare i que no hem d'oblidar.
2: I amb el 3 amb l'agulla va passar una cosa molt xula, que era, vam començar el castell i molta gent va dir, ara el 3 amb l'agulla no vagi a ser, potser hauríem de deixar-ho aquí.
0: A mi va haver gent que em va mirar i em va dir.
2: I vam acabar i es va cridar un pis més, un pis més.
0: Va venir gent a mi a dir, o sigui, al principi a mi va haver gent que em va dir, el 3? Ho tenim com per fer un 3 de 6 i que, amb agulla i que no... Bueno. I es va acabar castell i només acaba va venir aquesta persona a dir-me pues sí que estava, sí que el teníem.
2: Sí, a més
0: I aquesta actitud que ens ha quedat després de la diada, jo crec que hem guanyat molt. I el que anava a dir, no oblidar que ho estem dient aquí com cachondeo, no passa res, vam tornar a fer una torre.
2: Que l'any passat aquestes alçades només n'havíem fet una... I aquest any crec que...
0: Que aquestes alçades, literalment, aquest cap de setmana, de fa un any...
2: Va passar el que tots sabem que va passar...
0: Vam tenir... Anava a dir una borrada, perdó, em callo.
2: Vam patir una petita caiguda.
1: Una caiguda, sí, una caiguda del 2, a la descarregada...
0: Així que hauria de fer-li un petó al Josfa i se li va escapar, però bueno. I vull que, si no corregis-me tu, sí, Pol, diria que, en general, castells rotant, molt rotats...
1: Sí,
0: jo sé per la part del baix 100%, la torre diria que també va tenir rotacions.
1: Portava canvi, sí. Bueno, la torre sempre...
2: Portava un canvi perquè algú no hi era, eh?
0: Sí. Qui no hi era, Pol?
1: No, jo no estava, la veritat, no, però això és el bo del que tenim molta gent preparada. Tenim molta gent preparada per fer tots els castells i vam poder fer canvis. De fet, a la torre vam estar a l'assaig de dijous que vam tenir aquest cap de setmana, o sigui, aquesta setmana vam tindre assaig dijous. No només vam fer la torre que portàvem el dissabte, sinó vam fer una altra. Estem fent diferents canvis per a veure si podem rotar gent a diferents posicions. A part, la torre és un castell que mai portem igual, perquè dosos sempre canvien, anem rotant, tenim tres dosos que poden fer-lo, més uns altres que entraran en rotació dintre de poc, i anem canviant.
0: I pel que fa al 3, vam rotar dos baixos, un que ja havia fet alguna vegada, que és la Naya, l'Àritz, que s'estrenava com a baix, i el Josep, una altra persona de pinya que em veu robar pel tronc i va pujar a segons.
2: I la Maria també mai l'havia fet de segona.
1: Bueno, el 3 no.
0: Havia rotat ja pel castell, però ja
1: està. No el 3.
0: general jo em quedo amb això.
1: Una diada de, no, una diada de colla.
0: Sensació de diada sí. de colla i de rotació als sí. castells i de demostrar que el que hem dit més d'una vegada, que no tenim vaques sagrades, necessitem 100%, per exemple, per posar un exemple, que estigui el Pol, o l'altra vegada que estigui el Jordi, sinó que tenim una qualitat general de colla que si algú falla, podem fer un canvi i tirar el castell.
1: Sense problema, jo crec que també...
2: Però
1: és...
2: si no falla ningú, molt millor, eh?
1: No, això sí. No, però crec que és una diada que jo crec que... Jo no vaig anar no perquè em fes mandra, sinó perquè no podia, tenir altres coses, però crec que és una diada que igual donava una mica mandra a... recordem el nom surt ara mateix, estic espès.
2: Montblanc.
1: Això no sé per què em sortia castellet de no sé què. No, una diada de Montblanc que està lluny, està quasi una hora, si no m'equivoco, hora, hora i alguna.
0: Sí, uns 50 minuts, més o menys.
1: Que dona, que vol donar mandra a les 6 de la tarda, amb dues colles, només amb dues colles, nosaltres i torraires, i jo crec que podia donar mandra, però la gent de la colla donar la cara, va anar, igual que això vam tindre també un pilar diumenge, i també tindre pilar diumenge a
0: Coma-ruga,
1: que també la gent va anar i força bé. Jo crec que són dos actes, que són dos actuacions, una diada i una actuació que fa colla, i la gent va donar la cara perquè té ganes de fer castells.
0: I dues actuacions com a tal que sí que poden arribar a fer una mica de mandra, però saps quina no fa mandra?
1: Quina?
0: Saps què tenim aquest dissabte?
1: No,
2: aquesta sí que no és,
1: no,
2: aquesta sí que és, tenim de màxim.
0: Una diada, la diada que jo crec que tenim propera, que més ganes tinc, que és a Baixamar, a Vilanova, amb els bordegassos i els xicots de Vilafranca.
1: Diada de Sant Pere, la fem allà just a la... per la gent que conegui Vilanova, a l'estàtua Francesc Macià, que és just al final de la Rambla, agafes les neus, tires tot cap a baix i et trobes l'estàtua Francesc Macià. Tenim allà la diada de Sant Pere, de les festes de Sant Pere.
0: Mira, i tenim aquí a la Paula, que no s'ha anat, s'ha quedat encara. Paula, què ha de fer la gent aquest dissabte?
4: Venir a fer pinya.
0: Amb qui?
4: Amb els castellers del Foix, sempre.
1: Perfecte, molt jo bé, crec que bé. Una diada que...
2: Que vinga, va, Pol, digues que... Què t'agradaria fer, tu?
1: A mi m'agradaria fer el 3 de Magulla, no, però...
0: Jo vull fer màgia.
2: Com no, màgia? Com no, Nogui? Com no?
1: No, jo crec que és una diada que puguem... És una diada, aprofitant que tenim dues colles bastant grans a plaça, com és Bordegassos, que volen anar a màxims també perquè té festa major a la cantonada, i Xicots de Vilafranca, que el mateix també té una mica més tard, també té festa major.
2: I han estrenat màxims tant una com l'altra.
1: Sí, i jo crec que són dues colles grans que tindrem a plaça, podrem fer coses, i el parc és una diada a 5 minuts de casa, una diada a 5-10 minuts de casa, que és un cop de cotxe. Jo crec que és una diada que sí que la gent pot animar-se més, i és una diada realment, he de dir, no farà calor, estem a l'ombra. No hi ha d'una ombra, si és bueno, com l'hem passat.
0: No farà calor, no farà calor.
1: Farà calor segur.
2: Farà,
0: avui
2: però...
0: està amb núvol tot el cel,
1: però
0: i fa una calor.
2: Però si aquesta màgia arriba,
1: si la
2: ens oblidarem de la calor.
0: No,
2: vamos.
0: Si la màgia me la sua, no, em tiro directe al port, o sea...
1: És una diada que si tot va com ha d'anar, la gent no li dona mandra, aunque sigui baixar a veure-la, perquè hi haurà ombra, això segur. Tindrà ombra per una diada, i serà una diada bastant gran, perquè Xicots de Vilafranca es planteja coses grans, castells màxims, Bordegassos també es planteja castells màxims, o sigui, també faran la
2: mateixa actuació que la Graella.
1: Sí, i sí, o amb la torre, si pot arribar a la torre de set, que els objectius que tenen han de fer ja la torre de set, i crec que anirà clàssica a Sant Pere, si no va nada, i si no va abans, no poden, és aquest cap de setmana, o sigui, ha d'anar a la clàssica allà, i crec que anirà això, clàssica de 8, i nosaltres també a veure si podem portar una altra clàssica de 7, però...
0: És això, seria, que dir, seria maco, dependrà de la gent que tinguem, però jo crec que
2: sí,
0: tenim tot com per fer-ho.
2: És el cap de setmana. Sí, jo crec que hem de demostrar, la Paula m'ho va dir ahir, anàvem al cotxe, i m'ho va dir, hem de demostrar que aquesta plaça, no, o sigui, sabem fer castells en aquesta plaça també. Perquè jo crec que tenim molt el record de l'any passat, i crec que hem de demostrar que en aquesta plaça també podem fer grans castells.
1: Sí, home, sí. L'any passat teníem de fet, si no me'n recordo, volíem portar la torre de 6 i el 4 de 7, perquè la setmana, just en menys de 10 hores, agafàvem un vol cap a Alemanya, i no vam poder fer, només vam poder carregar la torre, que també crec que va ser un punt d'inflexió, perquè sí. La colla va saber reaccionar, vam acabar amb un 4 de 6, un 3 de 6, que jo crec que acabàvem la tiada. Quan va acabar la torre vam dir que acabem la tiada aquí, i no, la canalla va vindre, la colla va vindre, i ens va dir no, seguim, fem el 3 de 6, 4 de 6, i vam acabar força bé la tiada. Jo crec que és una tiada que ens va donar aquest punt d'inflexió, i que aquest any a veure si ens surt més la moneda, ens surt de cara, i podem fer els castells bé.
3: Sí, aquesta és una diada que fa uns mesos vaig preguntar al Pol, perquè ell ja tenia compromisos, sí. I vaig preguntar, Pol, com d'important serà? I ja
2: com d'important?
3: Ja des de fa... Clar, perquè tinc compromisos que realment havia de moure amb bastanta antelació, sí. I em va dir, fes el que puguis, mou-los, perquè aquesta diada anirem...
2: Per nosaltres sempre ha sigut molt important.
1: Sí, és la diada dels nostres padrins. No és la diada dels nostres padrins, perquè és les Neus o el seu aniversari, però és una diada d'actuar amb els nostres padrins a casa seva, i crec que volem sempre donar la bona cara.
2: I portem... O sigui, és la meva tercera diada de Baixamar. A les 3, o sigui, a les 2 he vist Castell, intent desmuntat de Castell de 7. O sigui, sempre hem intentat anar a màxims. Potser mai se'ns ha volgut donar l'opció... Sí. Però sempre ho hem
1: intentat. Bueno, no va intentar l'any passat,
2: però la intenció. Però
0: anava dir, seria el primer Castell de 7 a Vilanova. Nostre.
1: Nosaltres, sí.
0: Jo crec també, no sé el Jordi, a tu en quin grau, però jo crec que nosaltres tres també és especial, sí. El fet de que sí que estem dient que és a casa seva de Bordegassos, però de fet és casa nostra.
1: Sí, casa nostra
0: és de Vilanova. I jo tinc moltes ganes de fer molt bona diada, a poder ser, encara que sigui el monument Francesc Macià, perquè també és molt emblemàtic, perquè parlem aquí del monument, qui sàpiga com és Vilanova sabrà que no és exactament la rambla principal, però són 3 metres. O sigui, et caus ensopegant amb algú i estàs a la rambla.
1: Sí.
0: I fer una bona diada a la rambla principal de Vilanova, per mi és important.
1: Sí.
2: Bueno, a mi també em fa il·lusió. O sigui, tot i que no és que la meva, perquè és la meva d'Escovella, si sempre ho serà, em fa bastanta il·lusió perquè... I sobretot per lo de l'any passat, perquè em fa il·lusió tornar a aquella plaça. I perquè jo crec que tots tenim el record molt present del que va passar l'any passat.
0: Sí, jo crec que mínim, no sé què farem, quina gent tindrem, però jo espero mínim poder fer el 3 de 7.
2: Jo crec que també.
0: I fer la torre.
2: Jo crec que descarregar.
0: I ja mentalment dir, la torre prendre pel cul, ja no és res que em generi una preocupació, perquè ja ha arribat un moment que no la tinc. Tinc la preocupació d'apretar més o menys al Magí, però no tinc la preocupació de la sensació de l'última diada a Baixamar. I jo crec que si tota la gent que esteu escoltant aquest programa, gent que sou de castellers, gent que no sou dels castellers, gent que sou de Cubelles, perdó, de Vilanova, que voleu venir a fer castells, també, gent de Cubelles que esteu al món cultural i voleu adinsar-vos una mica més, gent que havíeu sigut de la colla i ara per X o per Y esteu a altres pobles o esteu fent altres coses, o que simplement no us ve de gust venir a altres moments, crec que és el dia de que tots ens juntem i demostrem que Castellers del Foix és, era i serà una colla que pot tirar a ser puntera a la zona de Cubelles, i lluitarem per això, sí. I que podem, entre tots, no arribar al nivell que tenen altres colles de Garraf, però seguir defensant que som la tercera potència de Garraf, encara que es creïn altres colles.
2: I també cal remarcar molt que celebrar el 7è aniversari amb aquesta clàssica de 7 seria molt bonic. O sigui, perquè pels que no ho sabeu, aquesta setmana també estem a la celebració del 7è aniversari, perquè Castells del Foix neix a una revetlla de Sant Joan, i aleshores jo crec que celebrar aquest 7è aniversari amb aquesta màgia que tu vols, Nogui, seria molt maco.
0: De fet, et diria si que vam fer el Pilar, i de les primeres actuacions vas fer el Pilar que vam fer la setmana passada a Coma-ruga.
1: És l'any. Si voleu, estem ja a punt d'acabar el programa, queden res segons. Has parlat tu de la forma del Canigó, que va ser on es va fundar la colla, va fer el primer acte com a tal. Si voleu, deixar una exclusiva, dintre d'uns programes volem portar a un integrant de la colla perquè ens expliqui la història dels castellers, no els castells del Foix de Cubelles, sinó la història dels castells a Cubelles. Aquí com a exclusiva, si voleu tanquem el programa ja, us deixo aquí una exclusiva, que el programa anterior vam tindre dos, aquest programa no, doncs la llenço jo aquí.
0: Jo diria una cosa més, que és ara mateix, deuen ser les 7:30, no, quina hora és?
2: Les 8.
0: Les 8, quasi. Si esteu escoltant el programa, no ho heu vist, però hem fet la flama al Canigó, ara mateix. De fet, si esteu escoltant el programa, veniu cap a la plaça... del mercat de Cubelles, que estarem allà fent una miqueta de festa.
2: I si ens veieu de lluny, apropeu-vos i us donarem la informació necessària perquè vingueu dissabte.
1: Si veieu a gent amb camisa, li pregunteu on està l'Àngel. L'Àngel us dirà que entreu, o sigui que no hi haurà cap problema. Doncs moltes gràcies per escoltar aquest 7è programa de 7 anys. de Castells del Foix, set de programa. I jo crec
2: que
1: set
2: programa, set any, clàssica, set, tot de set avui.
1: Jo crec que podem acabar aquí el programa, vale, nois? Moltes gràcies per seguir escoltant-nos i per estar amb nosaltres un dia més.
5: Frases preparades, frases dins!
1: I per estar amb vosaltres.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, i només hi haurà algun núvol prim ara a primera hora del matí que només entrenyirà mínimament el cel i poca cosa més, amb una temperatura que es mantindrà alta, semblant a la d'ahir, i es mourà entre els 22 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pot arribar als 31 com ahir, amb una humitat moderada i ambient una mica xafogós. Això sí, també amb una visibilitat una mica tèrbola per pols en suspensió. Vent feble amb terrals ara a primera hora, però s'imposaran les marinades a mitjorn al centre del dia, fent que la mar estigui majoritàriament arrissada. I demà, per la Diada de Sant Joan, esperem també un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia i amb unes temperatures també molt semblants. Es mantindrà aquest ambient calitxós per la pols en suspensió i amb una temperatura que aquesta nit podrà pujar una mica i situar-se al voltant dels 23 graus de mínima, mentre que demà la màxima estaria al voltant dels 31, amb una humitat moderada i ambient una mica més xafogós. Vent feble amb terrals de nit i marinades de mitjorn o xaloc al centre del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. Les platges de Cubelles ja compten amb un servei de socorrisme. El govern municipal ha optat per contractar de manera provisional un servei de socorrisme fins que no resolgui la licitació del contracte definitiu. Per aquest motiu, aquest dimarts 23 de juny al matí ja s'ha pogut desplegar el socorrisme tant a la platja Llarga com a la platja de la Mota, on hi seran cada dia des de les 11 del matí fins a les 7 del vespre. L'Ajuntament, doncs, ja té en marxa aquest servei, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, un servei de socorrisme, de vigilància, de salvament i d'assistència a les persones usuàries a les zones de bany. S'oferirà a la platja Llarga i a la platja de la Mota de Sant Pere, perquè recordem que les platges de les Salines i de la de les Gavines estan temporalment tancades per les obres de desmantellament de l'antiga central tèrmica. L'horari del servei, com dèiem, serà cada dia d'11 del matí a 7 del vespre. L'Ajuntament recorda que aquest servei només es presta a les zones de bany habilitades i que, per tant, queden excloses de la vigilància el tram de pedres de la platja Llarga i el que seria la platja de la desembocadura del riu Foix, ja que són espais que no tenen la consideració de zona de bany i on, de fet, no s'hi pot accedir. Des del consistori es fa una crida a la ciutadania a seguir les indicacions del personal de socorrisme, respectar la senyalització de les banderes i extremar les precaucions durant el bany per contribuir a una temporada de platges segura per tothom. Cubelles repeteix avui l'esquema habitual dels últims anys per celebrar la revetlla de Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans. Això vol dir que tindrem la rebuda de la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa popular a la plaça del Mercat. L'arribada de la flama del Canigó serà cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Font. Inicialment s'havia anunciat la plaça de la Fita, però finalment s'escurça el recorregut amb els castellers del Foix, que arrencarà des de la plaça de la Font, repetim, a un quart de vuit del vespre, i la portaran fins a la plaça de la Vila. Allà les autoritats rebran aquest símbol de la unitat lingüística i cultural catalana en nom del municipi. A continuació, des de la plaça de la Vila sortirà una cercavila amb el pobillatge, els timbalers de Cubelles i els diables fins a la plaça del Mercat. Allà s'encendrà la foguera, que recordem que és l'única que està autoritzada a tot Cubelles. Com ja és habitual des de fa anys, la revetlla popular tindrà lloc a la plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i caderes perquè tothom qui ho vulgui pugui sopar amb amics o familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música. Ho farà en primer lloc amb el grup de versions Police Line i després hi haurà un DJ de música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà ja per tancada la revetlla. A més,

0: De la Festa Major de Cubelles s'ha designat Josep Marcilles i Massuet com a pregoner de la Festa Major 2026. La decisió s'ha pres després del procés impulsat per l'Ajuntament que ha permès a les entitats locals presentar candidatures per reconèixer persones amb una trajectòria destacada de servei i compromís amb el municipi. Així li han comunicat doncs, a l'alcaldessa Rosa Fonoll i la regidora de Cultura Renata B2 ara fa uns quants dies en un acte celebrat a l'Ajuntament en el qual Josep Marcilles ha acceptat l'encàrrec. Escoltem el moment en el qual l'alcaldessa de Cubelles i la regidora de Cultura anuncien a Josep Marcilles que ha estat escollit pregoner de la Festa Major de Cubelles 2026.
1: Pel tema de la Fundació Estapé,
2: sí.
1: Allò que vam comentar, la secretària, que si s'ho quedava l'Ajuntament, que si no sé què... Bueno, tot aquell lío, que vam quedar que sí, això ara no podrà ser, perquè ho han consultat i...
2: Però què ha de quedar-se?
1: Home, que cal fer que al final això ho assumiria l'Ajuntament, passaria a mans de l'Ajuntament, no de la Fundació
2: ah,
1: del
2: PP. Ah, sí?
1: Sí, llavors ens... Bueno, ho vam...
2: Ah, allò que l'article que va modificar?
1: Allò que vam...
2: Què hem de fer ara? Si
1: bueno, doncs ara hem fet una consulta a la Generalitat.
2: Aviam, jo tinc una altra solució.
1: Bueno, però espera, primer llegeixo perquè quedaràs mort. Vale?
2: D'aquí bueno. Ja no m'estranya res. Bueno. Ja no m'estranya res.
1: Benvolgut, senyor Marcilles.
2: Jo?
1: Sí. Avui és per mi un honor adreçar-me a vostè en nom de l'Ajuntament de Cubelles per comunicar-li una decisió molt especial. Després del procés participatiu impulsat per l'Ajuntament, en què les entitats del municipi han pogut presentar candidatures per escollir la persona encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major del 2026 i un cop valorades totes les propostes rebudes, la Comissió del Pregó ha acordat designar-lo pregoner de la Festa Major de Cubelles del 2026.
2: Vostè, perdona, senyora alcaldessa.
0: Hem escoltat un fragment del moment en què Josep Marcilles rebia la proposta de ser el pregoner de la Festa Major de Cubelles per part de l'alcaldessa Rosa Fonoll. Marcilles, que és membre de la Junta de la Fundació Estapé, en un primer moment va pensar que la conversa amb l'alcaldessa feia referència a qüestions relacionades amb la Fundació Estapé. Uns minuts després, però, i després d'una introducció distesa amb una broma prèvia, va entendre, encara sorprès, que estava rebent la comunicació oficial que el convidava a ser el pregoner de la Festa Major.
2: Els estatuts de la Fundació Estapé, no contemplen res d'això.
1: Bueno,
2: per tant,
1: però això ve al final. Això ve al final, la carta ve al final.
2: Sí.
1: Aquest nomenament representa un dels reconeixements més destacats que pot rebre una persona vinculada a la vida social, cultural i associativa del nostre municipi. La seva trajectòria personal i el seu compromís amb Cubelles durant tota una vida fan que aquest reconeixement sigui plenament merescut. Cubellenc de naixement, ja fa 81 anys que forma part de la història viva del nostre poble. Al llarg d'aquest temps ha dedicat hores, esforços, il·lusions i molt de treball desinteressat a favor de la comunitat. I ho ha fet des de la responsabilitat pública, com a regidor i alcalde per l'Entesa per Cubelles, però també des de nombrosos àmbits de la vida associativa, social, cultural i esportiva.
0: Nascut a Cubelles fa 81 anys, Josep Marcilles, durant més de 20 anys, ha exercit com a responsable i coordinador de Càritas Cubelles, desenvolupant una tasca social de gran valor per a les persones més vulnerables. Igualment, ha estat membre actiu del Via Crucis de Cubelles, secretari de la Coral Cor l'Espiga, membre del Consell Pastoral, integrant de la primera junta de la Penya Barcelonista de Cubelles, membre de la Junta de la Fundació Estapé i soci fundador del Club Tenis Cubelles. La Comissió del Pregó ha valorat especialment aquesta trajectòria de compromís sostingut amb la vida del municipi, així com la seva capacitat de participar i col·laborar en iniciatives de tota mena. També s'ha destacat la seva tasca de documentació gràfica de la vida local, ja que durant dècades ha fotografiat nombrosos actes i esdeveniments contribuint a preservar la memòria col·lectiva de Cubelles. La designació de Josep Marcilles consolida l'esperit del nou model participatiu de l'acció del pregoner, que vol reforçar la implicació de les entitats en una de les decisions simbòliques més rellevants de la festa. Un pregó de la Festa Major 2026 que tindrà lloc el 13 d'agost i que donarà el tret de sortida oficial als actes d'aquesta celebració.

0: L'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles rep a Josep Muntaner, el farmacèutic que va obrir la primera farmàcia del municipi l'any 1967. Durant la conversa repassa la trajectòria vital i professional d'una figura clau en la història recent de la vila. Pel que fa als inicis i l'evolució del municipi, l'any 1967, amb una població d'uns 1.100 habitants, l'obertura de la farmàcia va ser un esdeveniment molt esperat, ja que abans els veïns i veïnes de la vila havien de desplaçar-se fins a Vilanova. Josep Muntaner relata al llarg de l'entrevista els canvis urbanístics, recordant Cubelles com un poble de camps que ha crescut exponencialment, mantenint però l'encant del seu nucli antic. Es destaca la importància del transport públic i les millores en les connexions que han afavorit el desenvolupament del municipi. I pel que fa a la relació farmacèutic-pacient, ell mateix explica que la confiança es guanya actuant bé, amb humilitat, amb humanitat, posant-se al lloc de l'altra persona. Escoltem un dels fragments d'aquesta entrevista.
1: La confiança és actuant bé. Actuant amb bé, amb humilitat, amb humanitat, posant-se al lloc de l'altra persona, en aquest cas del client, i procurant doncs donar el consol i estabilitat emocional a la persona doncs, que està tractant. Seguretat, confiança amb el metge que li recomana, bueno, la seva medicació, i bueno, interessant-se per ell, pel seu cas. I això doncs, es crea, és una actitud d'acció-reacció, que en física tu te tens, per exemple, tu tires una pilota contra la paret, no? I la paret retomba, no? Això és el principi, la pilota retorna, no? Doncs és, hi ha una acció directa contra la paret i una acció inversa, doncs és de la paret cap a tu. Doncs és, això és el que s'ha produït aquí entre nosaltres, entre la població de Cubelles i això mateix. I doncs és això, i tota la meva família, que estan integrats d'una manera voluntària, doncs és amb l'acció farmacèutica. I això ha estat... Això ha estat el leitmotiv de la nostra actuació doncs, professional aquí a Cubelles. I estem contents perquè hem pensat que ho hem fet bé, i amb honestitat i amb integritat.
0: Durant l'entrevista audiovisual amb Josep Muntaner, el primer farmacèutic de Cubelles, ell explica com la farmàcia ha estat també un punt de referència on durant dècades s'ha dispensat no només medicació, sinó també suport i seguretat a les famílies. L'entrevista reflexiona també sobre la deontologia sanitària i la importància de la prevenció i l'atenció personalitzada enfront de la tecnologia desmesurada. I recorda anècdotes històriques des d'emergències mèdiques greus fins a l'atenció de personalitats com Charlie Rivel o Josep Maria Flotats. I d'altra banda, també al llarg de l'entrevista es parla del llegat i l'homenatge que ha rebut, en aquest cas, el primer farmacèutic de Cubelles per part del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En aquest sentit, Josep Muntaner comenta la integració de la seva esposa, Anna, i les seves filles en la continuïtat de la farmàcia, formant un espai on les llengües i el servei a la clientela han estat també pilars fonamentals. I d'altra banda, també, al llarg d'aquesta conversa amb Ràdio Cubelles, conclou amb el reconeixement al recent homenatge, com dèiem, rebut per part dels Amics del Castell, valorant la seva dedicació incansable durant gairebé 60 anys. La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles s'ha donat a conèixer la seva programació per als mesos de juliol i agost, amb una àmplia oferta d'activitats destinades principalment al públic familiar i infantil. La directora de l'equipament municipal, Núria del Campo, ha destacat la voluntat de fomentar la creativitat, la lectura i la participació cultural durant aquest període estival. D'aquesta manera, els dijous de juliol estaran dedicats als tallers creatius. El primer previst serà el 2 de juliol i porta per títol Un drac a la biblioteca. Juguem amb el trencadís de Gaudí. Escoltem com ho explica Núria del Campo.
2: Com han fet altres estius, els dijous de juliol els dediquem a tallers creatius, sobretot pel públic familiar infantil. Llavors comencem el primer dijous, dia 2, i tindrem un taller que es titula Un drac a la biblioteca. Juguem amb el trencadís de Gaudí. Llavors, aquest client el fa catàrtic i serà un joc d'escultura per construir entre tots els participants un drac fantàstic inspirat en aquest trencadís de Gaudí, que ja sabem que és un any que se celebra el centenari de la seva mort, i aquest drac quedarà per exposar a la biblioteca. Per tant, faran una obra col·lectiva que tindrem per commemorar també aquest any Gaudí. Això és per famílies amb infants de 6 a 12 anys i s'han d'inscriure a la biblioteca. Recordem el tema inscripcions. Ha de ser presencialment, per telèfon o per correu electrònic. La via Instagram o WhatsApp no serveix.
0: El 9 de juliol tindrà lloc al taller familiar la llibreta Síndria, càrrec de Dolça Llibreta. Es tracta d'una activitat d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa en què infants i adults confeccionaran una original llibreta d'estètica estiuenca.
2: La Dolça Llibreta ja ens ha vingut més d'un cop. Per exemple, abans de Nadal també vam fer una llibreta molt maca. Fa un parell d'anys vam fer un punt de llibre per Sant Jordi molt bonic. Llavors, aquest serà un taller familiar d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa. I realment faran una llibreta en forma de síndria, molt refrescant, molt estiuenca, molt vistosa. I, com deia, més familiar. Per tant, els infants, a partir de 6 anys, han d'inscriure's amb un adult. Aquest és un taller que han de fer infant i adult. També serà de 6:15 a les 7, tots són a la mateixa hora.
0: I els dies 16 i 23 de juliol, la creadora Laia Flores conduirà un taller de creació d'audiocontes. Els participants elaboraran una història pròpia i enregistraran les veus i els efectes sonors i, finalment, escoltaran el resultat en una segona sessió. El conte quedarà disponible per futures consultes.
2: Llavors, aquí, entre els participants, crearan una història, un conte, l'enregistraran amb veus i sons i després hi haurà un muntatge perquè el segon dia, la segona sessió, podran escoltar aquest conte, inaugurar-lo, i serà un conte que es podrà escoltar sempre que vulguin, vull dir que quedarà ja fet per l'eternitat.
0: A més dels tallers, la biblioteca també acollirà dues exposicions. Del 6 al 29 de juliol es podrà visitar Habitat, una mostra fotogràfica de Ferran Morangai, que recull espais d'arreu del món transformats per la presència humana. Durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, serà el torn de Llibres Lliures, al Noir de Libertània, una exposició vinculada al Festival Cubelles Noir i organitzada conjuntament per Libertània i Crea Cubelles, amb portades i fragments d'obres de gènere negre. Entre les activitats permanents, destaca el joc d'estiu, Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic, la terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. També continuaran les sessions de jocs de taula que durant l'estiu es traslladen els dimarts a la tarda. La programació es completa amb dues activitats impulsades per un estudiant en pràctiques. D'una banda, un club de lectura creativa titulat Desexplicant Contes, a càrrec de Sílvia Vicedo, adreçat a infants a partir de 6 anys els dies 29 de juny, 6 i 13 de juliol. I de l'altra, un taller de creació de còmic digital, a càrrec també de Sílvia Vicedo, per participants a partir de 8 anys, programat els dies 1, 8 i 15 de juliol. La biblioteca, recordem que mantindrà l'horari d'estiu entre el 15 de juny i 15 de setembre, en l'obertura de dilluns a dijous de 3 a 8 de la tarda i els dimecres i divendres al matí, de 9:45 a 14:45 al migdia. A més, romandrà tancada del 10 al 17 d'agost amb motiu de la Festa Major. Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, ha aprofitat la presentació de la programació també per animar tothom a continuar llegint durant les vacances d'estiu i ha recordat també que la biblioteca continua oferint assessorament i recursos per tots els lectors. La Biblioteca Municipal de Cubelles entra en la recta final de l'exposició Mont Blau Fort, de l'artista Anna Montfort, una proposta artística immersiva que convida els visitants a endinsar-se en un univers de somnis, silencis i mons imaginaris. La mostra presenta una nova etapa creativa de l'artista marcada pels grans formats i pel protagonisme del color blau. Montfort deixa enrere les seves delicades obres sobre seda per apostar per l'acrílic i per composicions de gran dimensió, amb peces que arriben fins al metre quadrat i al metre 40. Segons ha explicat la mateixa artista, l'objectiu és que el públic vagi més enllà de la simple observació i pugui establir una connexió emocional amb les obres. Així mateix s'ha expressat Anna Montfort en una conversa aquí a l'emissora municipal, Ràdio Cubelles.
3: El títol és Mont Blau Fort. Anna Montfort. Del blau al blau, els mons s'obren, cercles, colors, camins que pugen i baixen, portes i estructures, realitat o somni, allò creat, recordat o imaginat. No cal triar, només sentir, intuir i habitar dins les obres. Un món fort d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o paral·leles. L'exposició és a la Biblioteca de Cubelles, del 9 al 30 de juny d'aquest any, del 2026.
0: El blau és el fil conductor de tota la mostra. Per a Anna Montfort, aquest color simbolitza la calma, el mar, el cel i el silenci interior. Tot i això, les obres també incorporen tonalitats com el blanc, el rosa o el groc, que porten també contrast i llum a unes composicions, diu, plenes de símbols, camins, portes, cercles i estructures. I és que el títol Mont Blau Fort juga amb el cognom de l'artista i integra conceptes com la identitat, la força i la imaginació. Entre les peces exposades destaquen obres com Geometria del somni, Mont paral·lel, Origen blau, Realitat imaginada o Ciutat silenciosa. La mostra ha despertat un notable interès entre els visitants durant aquest mes de juny i encara es pot veure durant els darrers dies abans del seu tancament. Es tracta d'una oportunitat per descobrir una proposta artística que transforma l'espai expositiu en una experiència de contemplació i viatge interior. Anna Montfort.
3: Expreso mitjançant la pintura el meu món interior, aquests somnis, aquestes realitats, il·lusions, camins, portes, escales que pugen i baixen, nivells i tot això. Sé que a vegades no és fàcil entrar a les obres, ja que tenen molts detalls, llavors la qüestió és anar-les veient, mirant. A primera impressió sí que impacten més aquestes, que són obres grans, de 1,40 m x 1,70 m, més o menys, i alguna de metre per metre. Són grans i llavors volia que la gent tingués una impressió, que captessin el meu interior i el seu interior, perquè clar, estem units, i que veiéssim dintre dels colors, dels blaus, dels elements que hi ha en les obres, que poguessin veure coses que no es podien imaginar que podien veure i crear una nova realitat.
0: L'exposició es pot veure en el nou horari d'estiu de la Biblioteca Municipal de Cubelles. Del 15 al 30 de juny obre els dimecres i divendres al matí, de 9:45 del matí a 2:45 del migdia i de dilluns a dijous a la tarda, de 3 a 8 del vespre. Amb motiu de la festivitat de Sant Joan, el dimarts 23 de juny, la biblioteca obrirà només en horari de matí i romandrà tancada a la tarda, mentre que el dimecres 24 de juny estarà tancada tota la jornada.
4: L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet públic que la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
5: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019, i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo malament, a 270.000 euros, pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal, i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també per em van passar algunes també per la pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment ho vam denunciar i no n'han passat més.
4: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
5: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Cubellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada o estarà investigada la senyora alcaldessa de Cubelles, la Rosa Fonoll, i que es quitxen una vegada més a Unitat Cubellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses pues, que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre atrinxerats, sense dir res, transparència zero i cometent una gran irresponsabilitat que és no governar.
4: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'unitat.

0: Covellenca.
1: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Covellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant, i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions. Cubelles es prepara pel pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa sobre les limitacions de mobilitat que provocarà aquest esdeveniment i també les activitats paral·leles que s'han organitzat. El Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món, creuarà Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:45 del migdia. Tot i que el pas del pilot serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha comentat que així tot serà un fet històric per Cubelles.
2: Per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
0: Malgrat que la presència dels ciclistes a Cubelles serà fugaç, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya una caravana ben àmplia de vehicles de tota mena. Per aquest motiu, l'Ajuntament està informant de múltiples maneres per donar a conèixer les afectacions més importants al trànsit, bàsicament per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31. L'entrada i sortida a Cubelles s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BB-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el Parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants tindran les opcions dels passos soterrats, situats al passeig de Narcís Verdagí i al carrer de l'estació, i també el pas sota la carretera del carrer del Raval del Torrent, un punt al costat del riu Foix que també serà l'únic lloc per on podran passar els vehicles per creuar d'un cantó a l'altre del municipi, de la zona per sota de la carretera a la zona per sobre. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el matí del 5 de juliol es faran activitats relacionades amb el Tour de França a la plaça de la Fita. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles.
1: Ei, va, què passa? Què? Ah, aquella cosa que et vaig explicar. No. Crec que...

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. En el capítol d'avui clourem el repàs dels èxits de l'any 1973 que vam iniciar la setmana passada amb aquells que van arribar a la primera posició dels 40 principals o del Billboard americà.
0: Doncs sí, la setmana passada vam escoltar temes que s'havien passat una o dues setmanes encapçalant aquestes llistes. I avui, per tant, toca revisar les que s'hi van passar més temps.
1: Començarem amb una mica de marxa, la que ens ofereix el rock del cocodril.

0: Elton John es va passar 3 setmanes encapçalant les llistes americanes amb aquest tema que estem escoltant, Crocodile Rock, i ell mateix diu d'aquesta cançó que és una estafa en tots els sentits.
1: Sí, i també el lletrista i etern col·laborador d'Elton John, Bernie Taupin, era menys exagerat, però igualment deia que aquesta cançó havia sigut un petit divertimento.
0: De fet, la sonoritat i algun dels acords de la cançó, especialment la part del taralejat en falset, recorden altres temes del rock clàssic, i en particular a Speedy Gonzales, els autors de la qual van interposar una denúncia a Elton John per plagi, però la cosa va acabar amb un acord entre les parts.
1: Sigui com sigui, el single es va situar en els primers llocs a les llistes de vendes de nombrosos països, i només als Estats Units ja va vendre més d'un milió de còpies, rebent per això la certificació de disc de platí. No està malament per una estafa o divertimento.
0: Gens malament.

0: També en Jim Croce va passar-se 3 setmanes en la primera posició del Billboard. Ara bé, en el seu cas va ser la suma d'una setmana amb Time in the Bottle més 2 setmanes del tema Bad Bad Leroy Brown, que és el que estem escoltant ara.
1: En Jim Croce era un cantant de folk i rock que va iniciar la seva carrera l'any 1966 i que no va començar a tenir èxit fins ben iniciada la dècada dels 70.
0: Bad Bad Leroy Brown va ser el seu número únic, número 1 de la vida, ja que, malauradament, un parell de mesos més tard de la seva publicació, o sigui, el 20 de setembre d'aquell mateix any, en Croce moria en un accident d'avió quan només tenia 30 anys.
1: L'altre tema que aquell mateix any va situar-se en la primera posició, Time in a Bottle, que esmentàvem abans, ho va fer posteriorment a la mort del cantant, la darrera setmana de desembre, a la qual hi hauríem d'afegir la primera de gener de l'any següent.

0: Aquell 1973 van ser moltes les cançons que van arribar a la primera posició dels Billboard i, per tant, el nombre de setmanes de permanència va quedar molt repartit.
1: És per això que els dos temes que van estar-s'hi 4 setmanes ja van ocupar posició de podi. El primer que ens trobem és a Paul McCartney amb Wings i la cançó My Love, que l'ex-Beatle va dedicar a la seva dona i companya en el grup Wings, Linda.
0: Va aparèixer l'any 1970 en el segon disc de la formació, que es titulava Red Rose Speedway. I ara anem pel segon classificat, que també es va passar 4 setmanes dalt de tot dels Billboard.

0: tal com hem dit, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree del grup Don i Tony Orlando també es va passar 4 setmanes en el número 1, com la de Wings, però li hem atorgat el segon lloc en la classificació perquè, a més, també va ser el número 1 de les llistes en altres 7 països més, entre els quals el Regne Unit, on Wings només va arribar al lloc número 9, tot i ser-ne originaris.
1: Per altra banda, aquest tema que estem escoltant s'ha convertit en un clàssic de la música amb una romàntica lletra que relata la història d'un presoner que al sortir de la presó torna a casa esperant trobar-se un llaç groc en l'arbre del jardí, tal com demanava en una carta enviada a la seva estimada. I arribant a casa, el que es troba són centenars de llaços, cosa que tots els viatgers de l'autocar ho anaven celebrant amb aplaudiments.
0: Una clàssica història americana de final feliç, vaja, com si fóssim al cinema. Tenim pendent saber qui va ocupar la primera posició durant més setmanes en el Billboard. Per tant, el deixarem de banda per escoltar aquells temes que més temps es van passar dalt de tot a los 40.

0: Doncs aquest és en Gilbert O'Sullivan, que en Get Down va ocupar el primer lloc durant 4 setmanes. Amb aquest tema trencava amb el to molt més romàntic de balades anteriors com Alone Again, Naturally, amb què l'any anterior va arribar al número 1 dels Billboard i s'hi va estar 6 setmanes consecutives.
1: La lletra de Get Down, que podríem traduir com Baixa d'aquí, juga amb el doble sentit de fer com si estés dirigint-se a un gos trapella a qui li diu que baixi del sofà, però en realitat es dirigeix, com el mateix cantant irlandès admet, a una noia excessivament efusiva o carinyosa a qui intenta treure's del damunt.
0: Així doncs que el títol potser hauríem de traduir-lo com Surt d'aquí, no?
1: Sí, potser sí.
0: Sí? Va.

0: El cantant valencià Joan Bautista Conca Moya, conegut com Joan Bau, va mantenir-se 5 setmanes en la primera posició de los 40 que, com és ben sabut, ocupa aquell single que ha sigut més venut aquella setmana.
1: Aquesta cançó va ser censurada a la televisió i a les emissores de ràdio públiques degut al seu títol. Es diu l'Estrella de David, perquè el govern de la dictadura va considerar que el títol era pro-israelià, quan en realitat es referia simplement a un regal que una noia hebrea li havia fet al compositor i no tenia en absolut cap referència política.
0: No, efectivament, era com qui en lloc de regalar una estrella hagués regalat una creu, sí. I no per això hagués sigut un tema de polític, pro-cristianisme. Sí. Sigui com sigui, i superant aquests obstacles es va vendre més que cap altre en aquelles 5 setmanes. Qui sap si potser, gràcies a que havia sigut censurada, mai ho sabrem.

0: Amb Velvet Mornings, el cantant d'origen grec Demis Roussos va estar-se 6 setmanes a la primera posició de los 40, entre el mes de maig i juny. Coincidència que va fer que se la considerés també una de les cançons de l'estiu d'aquell any.
1: També hi va contribuir la tornada amb aquest Tricky Tricky Mon Amour, que barrejava l'anglès de la lletra principal amb aquest Mon Amour francès precedit de l'indescifrable Tricky Tricky Tricky. Escoltem-lo.

0: Ens acomiadem fins la setmana que ve, que iniciarem una nova sèrie en què us parlarem d'una de les estrelles femenines del rock and roll, ni més ni menys que de Tina Turner.
1: La millor. Per això, però, serà la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt, amics.
0: Cuideu-vos tots.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món. Avui tenim el privilegi de conversar amb una persona que forma part de la història recent de Cubelles. Ens acompanya Josep Montaner i Ferrer. Benvingut, Josep.
2: Ben trobada.
0: I avui t'entrevistem perquè l'any 1967, quan el municipi tot just superava el miler d'habitants, es va obrir la primera farmàcia del poble, un servei que es convertiria en un punt de referència per diverses generacions de cubellencs i cubellenques. Hem de dir doncs, que recentment has estat homenatjat pel grup d'estudis cubellencs, Amics del Castell, per la teva trajectòria i també per la teva contribució a la vida del municipi. Josep Montaner, ets un farmacèutic el primer, no? Però que has estat molt especial per moltes persones d'aquí de Cubelles i també has estat testimoni de la mateixa història de Cubelles al llarg d'aquestes 6 dècades doncs, com a figura també de confiança davant doncs, de la primera farmàcia de Cubelles. En tot cas, avui volem parlar dels inicis, dels canvis que ha viscut doncs, el municipi, de la teva professió com a farmacèutic, dels records, de les anècdotes que formen part d'aquesta història col·lectiva. Comencem pels inicis. En tot cas, quan arribes a Cubelles el 1967, què va ser el que més et va sorprendre de Cubelles?
2: Doncs jo coneixia Cubelles quan anava a casa dels meus avis, que era una masia a Riudoms, i de tornant es veia amb el tren que passàvem per davant de la població, sempre sortia l'estació de Cubelles, al fons es veia el campanar, no? I tot de camps. Un dia es va produir un canvi important que vaig veure que hi havia una gran avinguda des del tren fins des del campanar, no? Que és actualment, naturalment, el passeig Narcís Verdagí, no? Aquest va ser l'inici del canvi que després vaig constatar ja a l'instal·lar-me a la farmàcia Cubelles. Després d'un estatge a Alemanya que va durar, que en principi pensava que seria una durada bé curta, però gràcies a circumstàncies inherents a la professió i a la vida

0: social doncs, es va estendre per 5 anys. No? Acabat, bueno, acabat el temps, perquè cada cosa té el seu temps, doncs i en una entrevista que vaig tenir doncs, amb el doctor Miguel Benavent, que era propietari d'una farmàcia a Vilanova, doncs em va dir, mira, i vist amb l'alcalde de Cubelles, el senyor Josep Maria Batet, doncs es queixant-se o anhelant doncs, que es posés una farmàcia aquí a la localitat perquè no en teníem i, clar, naturalment, suposava doncs, no tenir el servei de farmàcia de medicaments a l'hora i doncs, amb la celeritat doncs, adequada. I llavors, doncs, sabent això, vaig dir que bueno, va acabar l'etapa anterior de l'hospital, que estava a la farmàcia de l'hospital, i vaig anar doncs, a donar els passos convenients oficials prop del Col·legi de Farmacèutics per fer la instal·lació. Tenir la col·laboració inestimable del bon amic Josep Maria Roig, que em va doncs, ajudar doncs, a trobar doncs, un local adequat per poder instal·lar-me. No? Aviat doncs, es va resoldre la incògnita i doncs, em vaig posar d'acord, era com que era un local de vivenda, doncs, que després, posteriorment es va tenir que adequar doncs, al local comercial de farmàcia. Doncs, el senyor Fontanals, doncs, a la Safon, doncs, que ell treballava també amb ell com a constructor, procurar doncs, l'assentament de l'espai com a local de farmàcia. No? I d'aquesta manera es va iniciar doncs, la professió. Això va tenir lloc el 1967, el dia 2 d'agost, dia de Mare Déu dels Àngels, i amb la presència del senyor Batet, el metge que aleshores regentava la població, que era el doctor Huguet Pontava, Darius Huguet Pontava, amb el seu practicant, el practicant a l'ATS corresponent, i després amb l'assistència, validant oficialment l'apertura oficial de la farmàcia, doncs els inspectors farmacèutics municipals, el mateix Miquel Benavent, el senyor Manel Boix Comas, el senyor Rafael Adica, Josep Maria Ferrer, i després amb la figura eclesiàstica amb el mossèn Jordi Fort, que doncs que va venir a la farmàcia. Malauradament no tinc cap fotografia del moment, perquè no sé com va ser, però ningú va prendre una fotografia, la cosa ha quedat pues, a l'aire, no? Però va ser maco i a continuació doncs, es va iniciar doncs, l'activitat amb l'expectativa de dir, bueno, això és una casa de Pandora, veurem què passarà, perquè doncs, la població era molt escassa, 1.100 habitants i escaig, i dius, bé, a veure com anirà, si podem desenvolupar la funció doncs, d'una manera prou suficient com per poder doncs, continuar. Efectivament, els principis varen ser molt austers i, doncs, esclar, fruit també doncs, dels habitants que hi havia a la població i tal, no? Però, bueno, però van ser profitosos, van ser macos. El doctor Huguet doncs, passava doncs, bueno, sovint per la farmàcia al migdia quan acabava les visites domiciliàries, perquè doncs, ell feia les visites amb bicicleta. A la tarda passava la visita a la seva consulta a Bubí, que és la clínica rural, no? I bé, bueno, doncs parlàvem d'això d'allò, del que li passava aquell malalt d'una manera sense dir noms ni molt menys, no? I dels problemes que hi havia i de les guàrdies, que no s'acabaven mai, que sempre trucaven per les nits i tenien que llevar-se, doncs, tant ell, naturalment, primer ell i després jo. I bueno, són aquestes obligacions doncs, que comportava doncs, la professió. No? I així doncs, vam anar tirant doncs, bastants anys, fins que bueno, van aparèixer noves... I va bé, al principi doncs, podia llegir el diari, podia doncs, fer doncs, altres històries, repassar coses del col·le i tal, però a poc a poc la població va anar creixent i doncs, això va anar disminuint i vaig tenir que estar doncs, molt més temps doncs, a l'atenció del públic, no? Atenent les receptes i doncs, bueno, al principi vaig tenir l'ajut dels meus pares, la meva mare doncs, ajudava embolicar doncs, amb molta simpatia doncs, els medicaments pels pacients. I el meu pare, que anava doncs, sovint a Barcelona a buscar més subministres, que doncs, per una raó o una altra doncs, no podia aconseguir doncs, per les proveïdors habituals. I així vam anar passant doncs, durant tot un temps prou important. Sí, bonic.
1: Digues. Recordem una mica també quan, clar, Cubelles no tenia cap farmàcia, ha estat la primera, no?
0: Sí.
1: La gent del poble, clar, es va fer una gran inauguració, pel que has explicat, no faltava ningú, no? I la gent del poble, clar, era una necessitat molt esperada, no? Com us van rebre, també?
0: Doncs és molt bé. Es va molt contents de disposar, doncs, de la farmàcia, de poder anar a la farmàcia i comprar la medicina corresponent. Abans tenien que recórrer amb el senyor Albert, que, doncs, és que els hi portés les receptes a una farmàcia de Vilanova i esperar, doncs, el seu retorn, i tot això demorava, doncs, la presa de medicament corresponent i tal, no? I ara, doncs, bueno, a partir d'aquest moment, doncs, ja ho tenien, doncs, de manera instantània i poder, doncs, aplicar-se la medicació. Això, doncs, va ser una gran satisfacció per poder-ho oferir i al públic, tots els clients, doncs, molt contents. Des d'un principi, doncs, vaig estar molt ben rebut aquí a la població, hi ha hagut un contacte de mútua simpatia i de amabilitat entre els uns i els altres, de comprensió, sempre no hi ha hagut cap roce, que es diria, doncs, amb ningú. Tinc la sort doncs, de poder-ho així anunciar i d'aquesta manera es va anar desenvolupant. A poc a poc no? es va anar practicant doncs, el que es diu l'atenció farmacèutica, que acompanya tot acte dispensatori amb la recepta corresponent, secundes la recepta que el metge i la medicació que ha posat i recordes alguns aspectes de la presa, si doncs, hi ha l'efecte secundari, en quin moment s'ha de prendre, quan s'ha de prendre, i tenir en compte això. O sigui, sempre secundant i augmentant, doncs, diguem-ne, l'acte dispensatori doncs, de la medicina que el metge ha procurat. I això doncs es dona satisfacció perquè bueno, aquella persona veus com va evolucionant, es cura la seva dolència i tant, no? En aquella època que no hi havia altre al CAP, com actualment doncs es disposem, doncs qualsevol aterrissada de les criatures i no criatures acudien naturalment a la farmàcia a curar-se i se'n van fer un tip de vegades, d'ocasions de fer cures d'urgència, bueno, ja ser relatives, entenc, no? Però clar, si tens una criatura allà sagnant, doncs els pares se n'alarmen i de seguida tal, no? I vam tenir doncs, això amb una funció bastant important durant tants anys. Després ja fins quan el CAP va estar en funcions, això ja va passar directament a les seves competències.
1: Uh-huh. Sí. Has vist créixer Cubelles, eh?
0: Sí,
1: una Cubelles
0: sí.
1: Que en aquella època doncs, hi havia 1.100 habitants i una població que és molt gran, no? Avui dia, per tant, no sé quins són els canvis que consideres que hi ha hagut més significatius, no? Perquè has pogut viure doncs, tota aquesta evolució no? que té el municipi.
0: Òbviament, doncs, és el poblament doncs, és de la població, vull dir, dels habitants, l'augment de cases, que, doncs, és que abans eren camps, doncs, a poc doncs, han estat invadides doncs, com a fongs, doncs, amb habitacles, amb plantes i, quan no, doncs, amb blocs, no? El poble, naturalment, doncs, el casc antic doncs, s'ha mantingut més o menys bé. Veig que últimament s'han assentat els bons carrers del casc antic pròpiament dit, que fa molt, molt de goig i li dona molt de caràcter a la població. I per a més, bueno, les grans urbanitzacions que hi ha al redor de la població doncs, han crescut també paral·lelament i han donat doncs, una densitat poblacional i urbanística doncs, considerable. La platja és la mateixa, per sort això no ha canviat.
1: Sí.
0: Aquí a l'Onda no. Si tret dels espigons, que molt bé que han procurat, doncs són unes grans platges, i a la part doncs la dreta del riu, de la riera, doncs que ha tingut un desenvolupament impressionant, fabulós, molt ben planificat, es veuen espais verds admirables que donen una estada de tots els habitacles circumdants molt agradable, molt bonic, molt ben per l'oci.
1: Parlem també una mica, Josep, sí. de l'esperit de proximitat, no? Cubelles sí. Sempre ha tingut aquest esperit, no?, de poble, sobretot a l'inici.
0: Sí.
1: Creus que s'ha mantingut doncs, al llarg dels anys? aquesta proximitat?
0: Doncs segueix encara, però bé, menys, perquè abans, naturalment, el desplaçament el nucli de població proper, més proper, doncs, si més important, Vilanova, doncs sí que es produïa, però no hi havia els cotxes, que el diu. Si no tenim el vehicle de transmissió com tenim ara. Ara tothom té els cotxes i les motos, que abans eren comptadíssims les persones, les cases que tenien un cotxe, no? O una moto. A part del tren, el trànsit, els horaris dels trens eren molt més espaiats i ara actualment el tens, cada mitja hora tens un tren, que és un gran privilegi. La gent es queixa molt de la renta i tal i qual, i sí que és veritat que hi ha moltes coses a millorar, com hem vist recentment, però bé, el servei de renta cada mitja hora pugui anar a Vilanova, Barcelona i cap a Tarragona, doncs és admirable. Jo trobo que és una cosa que tenim que posar en valor i estar molt agraïts al progrés que ha comportat per la població. No?
1: Parlem també d'aquesta... Ai, perdona.
0: No. I bueno, en quant a l'essència del poble, doncs sí, es manté bona part.
1: Sí. La relació entre la farmàcia, no? El farmacèutic i els veïns al llarg dels anys, com ha anat canviant? Perquè recordo doncs, que ens havies explicat en un altre estat aquí a Ràdio Cubelles aquesta relació que també inclús de confiança, no? És a dir, la gent en aquella època tenia molta confiança al farmacèutic i hi havia molta proximitat, no?
0: Sí, i se la segueix tenint. Doncs la segueix tenint i més encara.
1: Sí.
0: I més encara perquè, bé, doncs bueno, actualment, doncs, clar, hi ha més informacions a nivell d'internet, no? Doncs és que venen de constatar doncs, aspectes que llegeixen, si són aplicables en el seu cas, si no. I bé, doncs també tenim la sort doncs, de tenir la meva filla, doncs és la Montserrat Dada, doncs, que en sap molt, moltíssim. Jo, pues, naturalment col·laboro i, doncs, i les altres persones de l'estaf de la farmàcia pues, estan molt ben formades per poder respondre a moltes peticions de consell. Sí, el contacte segueix d'una manera intensa i no s'ha allunyat ni molt menys. Bé, doncs, de la modernitat dels sistemes, doncs és no. Endavant.
1: Parlem també una mica de records, d'històries, no? Tornant una mica al passat, no? De totes les persones que han passat per la farmàcia, no sé, quina anècdota recordes amb més afecte que vulguis compartir avui aquí a la ràdio?
0: Com a anècdotes, doncs, dues de ben tristes, que aquí em sembla que no se'n va parlar, amb l'estada anterior, però sí que van referència, doncs, a una que va ser un ofegament d'una noia doncs, joveneta doncs, a la platja d'aquí de Cubelles, que em van cridar tot a correcuita doncs, que s'estava ofegant una noia que devia tenir poder 16 anys, per dir alguna cosa, i vaig córrer de seguida, com vaig, però bueno, la vaig trobar ja a la sorra, li van practicar la respiració artificial, el massatge cardíac, llargament, però lamentablement aquella nena doncs, ja portava temps ofegada i doncs, no es va poder fer res. Una altra, aquella era una noia d'Extremadura, que els pares van excel·lentíssimes persones, van estar tan agraïdes que almenys es va intentar fer alguna cosa per ella. I la van venir a casa a dir-ho. I aquí el Manel Milà, força conegut perquè era d'allà del poble de la família de molt de sempre, doncs també es va aixampar doncs, a casa seva doncs, manejant un aparell d'àudio i amb els peus mullats que tenia la piscina al costat i es va arrempar i es va electrocutar d'una manera tremenda. Es va fer també doncs, l'assistència de pràctica doncs, del massatge cardíac, la respiració i bueno, llargament i tal. Fins i tot va arribar el doctor Busquets, que llavors era el metge de titular de la població i en extremis li va administrar una intracardiacament l'adrenalina i no va haver resposta, lamentablement sí. I una tercera que sí que va tenir un moment d'èxit i n'estic content perquè bé, no? També era un diumenge a la tarda quan no hi ha res i rebo doncs el telèfon doncs és d'una veu molt angoixada, molt cridant, doncs mira, Josep, senyor Josep, que tinc el meu marit, el seguro, que es deia així, estès al llit que no respon i tal. I dic, què li ha passat? Doncs bé, no, li hem parat una injecció, el senyor Miguel, el practicant, li havia posat una injecció d'un antibiòtic. Llavors, jo també amb la cosa, doncs, es vaig a procurar doncs, des de la farmàcia una injecció d'adrenalina per poder-li administrar, perquè temia que pogués fer una anafilaxi. I així era, no? Li vaig posar-ho i al cap de pocs moments doncs, es va començar a reaccionar. Bueno, doncs va ser una immensa satisfacció de poder veure doncs, aquella persona que estava insensible, amb els ulls, així mig oberts, mig a l'aire, i inconscient, sense rebre, doncs, poder doncs, recuperar la vida. Va ser bonic. I no sabem mai com hauria acabat la cosa, però en principi doncs, va ser un acte molt gratificant.
1: Sí. Uh-huh. Per tant, des de les cures més, allò sí. de posar allò una cura a un nen, no? D'una ferita,
0: sí.
1: Perquè...
0: Com deia, doncs, la qüestió doncs, és d'aigua i sabó, naturalment, sí. Aigua i sabó amb el senyor Gibarella, de les cotons, les gasses, i després una vegada posàvem cintura de iode, les gasses estèrils, l'esparadrap, l'embenat, i després, segons l'entitat del problema, doncs es anaven al metge posteriorment, o bé simplement esperaven que les ferides cursessin d'una manera habitual i normal. Sí. Però això van ser moltíssimes
1: vegades,
0: moltíssimes,
1: no? Parlem també d'aquesta relació, aquesta confiança amb el farmacèutic i doncs, persones també que hagin passat per la farmàcia. Recordaves fa uns dies, no?, quan et vam entrevistar en un altre moment, no?, aquí a la ràdio, sí. Parlaves de personalitats com Charlie Rivel o el mateix Josep Maria Flotats. Sí. Els recordaves, no?, aquesta relació a la farmàcia.
0: Sí.
1: Havien entrat, no?
0: Senyalo que sí, que són les que recordo. Que és el que recordo més vivament i més prominents poder també, perquè altres podem passar però desconeixent la seva personalitat, no? Però sí que tot sí, naturalment amb el senyor, amb el Charlie Rivel van tenir moltes xerrades, doncs és del que feien, amb la Paulina, sobretot també la seva filla, després que ens explicava les seves actuacions, la vam anar a veure doncs al circ que a Barcelona, tot el poble, o bueno, bona part del poble, i va ser maco. Era molt, molt xamant el senyor Charlie Rivel, i explicava doncs la seva secretària, doncs, a Alemanya, doncs el que feia, deixava fer, no? I això estava bé. I el Josep Maria Flotats, clar, amb les seves arts interpretatives, amb el Cirano de Bergerac, que també molts d'aquí nosaltres la vam veure, i ponderàvem molt. Ell actualment segueix residint aquí, té un pis o l'habitatge corresponent, doncs hi ve entrant en tant. Molt agradable, molt maco.
1: Hi ha alguna història allò relacionada amb, no sé, algun veí, veïna o bé amb alguna família d'aquí de Cubelles que t'hagi marcat especialment? Suposo que n'has viscut moltes
0: sí,
1: històries,
0: segurament,
1: però...
0: Sí, d'una manera doncs, que són molt semblant, diria, però no d'una manera que m'hagi, diguem-ne, suposat doncs, un trauma emocional, per dir, doncs no ho recordo. No. Uh-huh. Han estat dintre d'un ambient sempre ponderat i molt, molt sossegat. No hi havia una actuació traumàtica. No, mai.
1: Durant molts anys, ho hem anat dient i repetint aquí l'entrevista, no? Has estat una persona de confiança per diverses sí. generacions. Mm. Com es guanya aquesta confiança?
0: La confiança és actuant bé. Actuant bé, amb humilitat, amb humanitat, posant-se al lloc de l'altra persona, en aquest cas del client, i procurant doncs, donar el consol i estabilitat emocional a la persona doncs, que està tractant. Seguretat, confiança amb el metge que li recomana bueno, la seva medicació i bueno, interessant-se per ell, pel seu cas. I això doncs, es crea, és una actitud d'acció-reacció, que en física tu tens, per exemple, tu tires una pilota contra la paret, no? I la paret retomba. No? Això és el principi i la pilota retorna. No? Doncs és hi ha una acció directa contra la paret i una acció inversa, doncs és de la paret cap a tu. Doncs això és el que s'ha produït aquí entre nosaltres, entre la població de Cubelles i això mateix. I doncs és això, i tota la meva família que estan integrats d'una manera voluntària, doncs és amb l'acció doncs, farmacèutica. I això ha estat el leitmotiv de la nostra actuació doncs, és professional aquí a Cubelles. Sí. I estem contents perquè pensem que ho hem fet bé, i amb honestitat i amb integritat. I Això dona satisfacció, fer les coses ben fetes.
1: Algun consell que hagis hagut de repetir sovint als teus, vaja, una mica clients, no? La teva clientela? Podríem dir també a vegades pacients, no? Perquè en el moment que potser no hi havia metges,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ja l'he escrit això, perquè el pacient és una prerrogativa del metge, no? El client és, ja diguem, l'acció comercial, doncs, que és amb l'expedició d'un medicament, doncs, es compta amb una contraprestació. Bé, doncs,
1: Això, que si hi ha algun consell que hagis repetit sovint,
0: repetit.
1: Doncs quan venien a la farmàcia, que et demanen també, doncs, això, opinió sobre, doncs, mira, passa això, el que sigui, no?
0: Sí, bé, no. Bueno, consells, doncs, és d'higiene personal i prevenció de la salut. Naturalment, doncs, és el que el comportament davant de diferents aspectes de la vida de cada dia, per anar a dormir, al menjar, a la taula, sobretot la taula, doncs és no menjar més de la compte, menjar proporcionalment, i no sortir sempre amb gana, i doncs és, tenir doncs és espais de convivència pacífica i serena doncs és a casa, per poder tenir després un bon descans, i això s'ha prodigat amb freqüència. A freqüència, moltes persones que ho necessiten. Ara actualment tenim la gran problemàtica de la tecnologia a través dels mòbils, de les tabletes, dels ordinadors i a més i tot el que hi hagi, doncs és i de les xarxes socials, que bueno, que això hi ha un pastif en tot, eh? Això sí que doncs així, que la gent estigui pendent de les xarxes, que no estigui pendent dels seus pares, dels seus germans i tal, i que estiguin allà enfocats tots allà, això em dona molta pena.
1: Què has après tu de les persones que han passat durant tots aquests anys, que portes més de 60 al capdavant doncs, de la farmàcia Cubelles? Què has après de tota aquesta gent que ha passat també per la farmàcia?
0: De la bondat de la immensa part de les persones. La bondat i de la humanitat que tenen tu, i de la confiança que posen en tu. I bé, que com deia abans, tu doncs es repliques amb la mateixa manera. Sí. I això doncs és, en definitiva, és fer les coses ben fetes. No és més difícil que això.
1: Parlem també una mica del que ha significat, no? Doncs com a saga familiar, no? Que segueix la farmàcia aquí, aquesta continuïtat. Què ha significat per tu també compartir aquest projecte amb la teva dona, les teves filles, la teva mare, no? Que veniu,
0: sí, doncs, que sí, sí, va ser una època doncs primera i limitada, no? Amb el temps també, però bueno, i després sí que s'hi va incorporar l'Anna, la meva dona, doncs és que amb també molta eficàcia perquè ella en sap molt, tenia a més també una gran fluència en idiomes, té una facultat impressionant doncs d'aprendre els idiomes, doncs és així que el segon any d'estar d'aquí ella ja parlava el català com ara, no està parlant, però només en 2 anys, i amb la peculiaritat important de sense accent. O sigui, jo parlava un català ja perfecte. I doncs, però bé, ella té una agudesa musical superior, i això doncs l'ha ajudat molt amb els idiomes. Ara, per exemple, doncs segueix els missatges o emissions en italià, en francès, naturalment l'anglès per descomptat, i el seu idioma alemany, però naturalment idioma matern, no? Però ella s'ha fet el català, l'idioma doncs és propi, ja, segon idioma de la seva vida. I a Catalunya, la seva pàtria també, la seva, no? S'ha integrat perfectament i li agrada Catalunya. Li agrada molt, sí.
1: Bueno, quin valor tens tu, no? Sobre aquesta professió, no? De dir que vaja, la vocació de ser farmacèutic per tu, quin valor té? De cara a les futures generacions, aquesta continuïtat, no?
0: Bueno, és imprescindible perquè la deontologia doncs és, sanitària i mèdica, doncs es procura que la malaltia estigui diagnosticada i tractada pel metge, i després naturalment hi ha la part medicamentosa que doncs és que està vinculada doncs a la farmàcia, i això és un eix doncs és que ha existit sempre. Abans era més ajuntat per dir alguna cosa, però ara doncs està més separat, cadascú amb la seva funció. I bueno, com que malauradament les persones necessitem ajuda, que caiem en malalties i necessitem doncs la cura, doncs cura i la prevenció, doncs això té que persistir, perquè per tant la intel·ligència artificial no ens garanteix una salut impertèrrita a través del temps, sense més.
1: A favor o en contra de la intel·ligència artificial, per això? Creus que és
0: a favor,
1: positiu?
0: Però moderada, moderada i reglamentada. La cosa té un potencial tan enorme que doncs cal que els estats intervinguin d'una manera contundent i eficaç a fi d'evitar grans mals que poden ser grandiosos. Sí.
1: Trobes a faltar alguna aplicació farmacèutica que s'utilitzés abans i que potser avui doncs, ja no... Ja, diguem que ha passat a la història. Clar, perquè abans fèieu molts medicaments també manuals, no?
0: Farmacèutic
1: preparava, no? No sé si avui en dia tot això
0: ara
1: ha canviat.
0: Encara, ara encara, però està més vinculat a la... Però almenys a la farmàcia comunitària, que es diu que és la comunitat, a la farmàcia dels pobles. A la farmàcia hospitalària, però sí que es fan doncs, altres formes farmacèutiques, com els comprimits, els injectables, les locions, doncs, les càpsules, tot això es feia, perquè jo ho feia quan estava a la farmàcia de l'Hospital Militar d'Alemanya durant 5 anys, doncs ho vaig fer constantment, contínuament. I aquí també al principi també, però després posteriorment això ja es va acabant. El progrés ha anat amb un desenvolupament exponencial, de manera que avui dia amb la introducció ja a principis d'aquest segle, del segle XX, doncs és dels anticossos monoclonals. I ara últimament amb la introducció de la medicina personalitzada a través de la immunologia, doncs és el canvi és brutal. Una cosa és molt esperançadora perquè moltes enfermedades que no tenen actualment cura, doncs es pronuncia un gran horitzó favorable de que tinguin cura gràcies a aquests procediments que són d'alta tecnologia, gràcies a la biologia, gràcies a la clínica, gràcies a l'alta tecnologia doncs, que puguem disposar actualment. I això la indústria farmacèutica, els equips d'investigació dels hospitals doncs han procurat una explosió d'aventura de medicació, doncs, per exemple, sobretot contra el càncer, d'una manera admirable. Admirable, certament.
1: Sí, parlem també d'anècdotes una mica també allò anecdòtiques, però també algunes també divertides. La farmàcia, parlaves, no?, de com havia estat la inauguració, però al llarg dels anys també va anar creixent, no?, fins a arribar sí. A ser una òptica. Vau viure també una època en la qual doncs, vau ampliar la farmàcia i van haver unes obres i estar al costat del castell també us vau trobar, no?, amb aquelles trobades arqueològiques. Com ho recordes, això, també?
0: Bé, doncs és amb expectació i amb enigma, doncs depèn com es anirà desenvolupant, perquè de moment naturalment es va paralitzar. Vam tenir la sort que teníem el que actualment és l'òptica, doncs es va poder instal·lar allà doncs la farmàcia. Vam fer un trasllat provisional, doncs la farmàcia i tal, amb un espai molt més limitat que vam secundar i vam complementar amb l'espai de dalt de vivenda, amb un opes al passadís, doncs amb les estanteries corresponents, i d'aquesta manera doncs es va durar aproximadament uns 2 anys que doncs es va tenir les obres d'arqueologia que es van curar. Era una cosa previsible perquè doncs ja hi havia hagut indicis de que doncs allò podia tenir doncs unes restes arqueològiques encara, ara recentment han sortit, han continuat sortint, sí. I els que van sortir Sitges, van ser els murs ibèrics i sobretot els romans, molt bonics. A la part d'això es va documentar del tot, perquè a l'hora de la veritat doncs és les autoritats del ministeri van considerar que, malgrat doncs, és de que es van proposar doncs, actuacions per poder conservar una part d'elles, doncs, com que el projecte que teníem elaborat amb l'arquitecte, doncs, aquell espai doncs, no estava destinat al laboratori, doncs, es va sobreseir, es va documentar tot, o sigui, la Diputació té tota, està en funció de la Diputació, té tota la documentació de totes les imatges doncs, que es van anar desvetllant amb el procés d'arqueològic i disposem de les restes que hi va haver, que tampoc no gaires, val a dir que no moltes, i no... el Ministeri no va considerar suficient com per poder-ho doncs, mantenir així obert i es va donar la llicència per continuar l'obra.
1: Bé, devia ser en aquell moment per això una mica de dir, ostres, ara m'aturen les obres, no?
0: Sí, sí.
1: Sort que al final doncs, no tenien el valor, no?
0: I... No era suficient, perquè bueno, això, totes les coses són relatives, no? Però bueno, a ulls doncs, del Ministeri doncs, no es va considerar suficient i llavors doncs, es va donar el permís per continuar l'obra. Però sí, va haver un temps de... Incertesa.
1: Sí, sí.
0: Certament que sí.
1: Alguna altra anècdota divertida, no sé, abans de passar ja l'últim apartat per parlar també de l'homenatge, no sé si recordes alguna altra cosa allò divertida que vulguis compartir, alguna, no sé, conversa que... o vivència, no?, de fets de Cubelles relacionades amb la farmàcia, que ara et vingui al cap.
0: Sí, bé, doncs sí, recentment no. A l'inici, doncs sí que, diguem-ne, la cultura era més escassa i les persones doncs, que tampoc algunes doncs, no sabien llegir ni escriure, doncs esclar, confonien les paraules, els termes i ens feia doncs, somriure tots, no? Però sí.
1: A l'hora de demanar algun medicament,
0: sí, un simpatològic, un simpatiu per comptes de fisiològic, una cosa semblant.
1: Sí, sí.
0: Però no moltes, la veritat que no moltes. Sí.
1: Doncs anem a la part final d'aquesta entrevista, parlant una mica també del que has sentit, no? El rebre aquest homenatge per part dels Amics del Castell, doncs que han posat en valor la teva tasca, també doncs, més de 60 anys, no? Podríem dir, al capdavant d'una farmàcia, tota la feina, no?, que ha significat també el posar en valor, no?, aquesta confiació, el cervell...
0: Sí, doncs jo reconec que estic molt agraït, molt reconegut, doncs, de que s'hagi pensat en mi, doncs, en fer-me aquest homenatge o reconeixement públic. N'estic molt, molt gran... Sí, estic content. Estic content perquè la labor que s'ha fet durant tants anys, que no són pocs, doncs, i d'una manera molt sacrificada en molts aspectes, perquè, clar, tornant a l'anterior, quan hi havia les guàrdies, doncs, et trucaven a les nits dues, tres vegades. L'endemà tenies que començar a seguir la veu, tenies que fer les fórmules, tenies que fer les pràctiques de cada dia, la dispersió de cada dia, i anaves estressat, venen les criatures, i doncs, clar, en poques hores de son, doncs això suposava, doncs, per veritat, un bon sacrifici, perquè això va durar molts, molts anys, tant a nosaltres com amb els metges, perquè la cosa anava a partir, a parts iguales. I això va ser que ha donat un fruit i la nostra activitat vers la societat doncs ens complau que ha estat positiva, ha estat bona. I això doncs ens realitza com a persones.
1: Sí. Per tant, doncs, per tu aquest reconeixement deu significar molt, no?, que el poble, l'entitat, els Amics del Castell reconeguin aquesta trajectòria de quasi 60 anys.
0: Sí, sí. Certament que sí, perquè bé, no? Bueno, han tingut a bé doncs,
1: dels
0: Amics del Castell, doncs s'han tingut a bé fer-m'ho i no, repeteixo, doncs és molt aguit el poble mateix, perquè bé, està bé que es faci. I en retruc puc dir també doncs, que m'agrada doncs, elevar la funció social que està desenvolupant els Amics del Castell, reconeguent doncs, no el meu en propietat, sinó tot el dels altres, i col·laborant amb la inculturització doncs, de la població, donant a conèixer doncs, les realitats històriques, geogràfiques, culturals, de llengua, doncs, a través doncs, de conferències, viatges, i doncs, tot això doncs, que... I tot això, ajuntant, doncs, hi ha un clima doncs, favorable, ajuntant molta gent doncs, i fomentant la germanor de tot un bon sector de la població, que està elevat per tothom i està en creixenda, no? Perquè cada dia doncs, hi ha més membres i es fan més actes. Vull dir, una felicitació, doncs, no ho dic per mi, sinó per la seva funció social que està integrant. No tots els pobles tenen la sort de tenir-ho. O sigui que una gran satisfacció, una gran felicitació per la Junta dels Amics del Castell.
1: Molt bé, quan mires enrere, Josep, gairebé 60 anys de trajectòria doncs, aquí a Cubelles, de què et sents més orgullós si haguessis d'acabar amb una conclusió de què més, del que més et sents orgullós? Què seria?
0: Bé, d'haver fet la meva actuació sempre ve a favor del pacient, del malalt, del client. D'això em sap.
1: Doncs d'aquesta manera nosaltres que posem el punt i final a l'entrevista. Josep Muntaní, moltes gràcies i moltes felicitats.
0: Moltes gràcies també a tu per fer l'entrevista.
1: Fins una altra.
0: Vinga, fins
1: moltes felicitats.
0: Gràcies, bon dia.
1: Doncs aquí deixem aquesta entrevista audiovisual avui amb el Josep Muntaní, homenatjat pel grup d'estudis covellencs Amics del Castell per aquests gairebé 60 anys de trajectòria.

0: I tornem al programa Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro, qui ja tenim aquí als estudis de la ràdio en companyia d'ell mateix aquí en directe. Què tal, Xavier?
1: Molt bé, estic content d'estar aquí a la ràdio.
0: Molt bé, avui nou programa, l'has titulat Quan la platja era un món viu. Bé, presenta'ns aquest espai, doncs. Endavant.
1: Vale, mira, el que volem és parlar una miqueta de com era abans i sobretot com era abans la platja de Cubelles. I sobretot, bueno, sí que abans era un mar així amb més vida, o sigui, que havíem parlat, i el que sí que tenia era més connectivitat ecològica. Què és això? Què significa aquesta paraula tan estranya? Doncs que, per exemple, mar i muntanya estaven molt més connectats, no? No hi havia carreteres pel mig, infraestructures, carrers, etc, no? Tot això, i estava molt més connectat tot i hi havia menys impacte humà. Doncs aquest era, doncs, el principal canvi, i amb aquesta fotografia és el que ens podem d'això.
0: Uh-huh. Clar, més connectat perquè a més tampoc hi havia construcció, no sé si això també té a veure, no? Aquesta connectivitat entre mar i muntanya, que no hi ha barreres, no?
1: Exacte, sí, sobretot és això, sí, que és connectivitat com natural. Si ens imaginem ara l'únic connector que tenim per aquí, doncs és el riu Foix, doncs si tu fossis una guineu, per on aniries des de la muntanya fins a la platja?
0: Clar. Per
1: allà, perquè si no,
0: per creuar,
1: tens,
0: no?
1: Ho tens complicat, sí.
0: Ens vols parlar una mica de les platges de Cubelles, però Salines seria una bona platja per començar, Salines de Cubelles?
1: Sí, el que volia parlar era de les antigues Salines de Cubelles, que era un espai ecològicament molt, molt important, les antigues Salines d'aquí Cubelles, perquè era a l'espai més important que hi havia entre el Llobregat i el Delta de l'Ebre, val? Jo ja no les vaig conèixer, però sí que m'han parlat això, que era, bueno, de com era un mosaic, que hi havia aiguamolls, hi havia dunes i hi havia zones humides, no? Que no n'hi ha gaires a tot el litoral d'aquí de Catalunya, no? Sí que trobem el Delta de l'Ebre i després un espai molt més gran que puguem trobar aquí a Espanya, doncs és a Doñana, per exemple, oi? Però hi va haver, el que és curiós que em van explicar no fa massa, és que hi va haver una lluita ciutadana, no era per part de cap entitat ni res, sinó era diversos ciutadans que es van agrupar per poder protegir aquest espai, tot i que finalment ho van perdre, aquesta batalla, no? Si no, ara potser encara tindríem aquí un espai ben conservat, si algú ha anat a les Salines del Delta de l'Ebre, doncs és un paisatge totalment diferent, no? És mig desèrtic, però que té els seus beneficis i el seu encant, i que no en tenim masses per aquí prop, a part del Delta de l'Ebre. I bueno, doncs si aquella lluita o polítics que hi havia en el seu moment haguessin apostat per conservar allò, doncs potser ara el paisatge d'aquí a Cubelles seria força diferent.
0: Perquè les Salines en si, clar, les havíem tingut a Cubelles, dius, encara hi ha territoris que conserven les seves Salines, és una font rica, no? És a dir, hauria estat bo, no?, deixar-ho...
1: Sí, com era, no? Sí, perquè també hi ha diferents espècies que s'aprofiten de, bueno, que és el seu hàbitat natural, aquests espais els usen molt, i bueno, doncs, per exemple, sobretot en tema d'ocells, és els que podem veure més, no? Que viuen allà, a part d'alguns peixets que viuen en aigües que són salobres també, que també podrien viure. És un negoci, no?, que podríem dir que estava explotat fins que funcionava, després ara no sé per quins motius es va deixar, però bueno, és un negoci que podria seguir sent rentable, poguent existir, i bueno, tindria un valor especial perquè no està tot arreu això.
0: Es podria imaginar com era, doncs, la platja de les Salines de Cubelles, anteriorment, no?, deies aiguamoll, o sigui, devia haver molts aiguamolls, no?, dius un mosaic, i moltes dunes, i zones humides.
1: Sí, exacte. Exacte, sí, hi havia les diferents parcel·les per produir la sal, no? on t'omplien amb aigua de mar, es dessecava aquesta aigua i s'estreia la sal, però després entre aquest mosaic, no? entre les diferents parcel·les que es feien servir pel tema de sal, doncs també hi havia les dunes, hi havia la vegetació, hi havia fins i tot algunes zones de maresmes, com entre aquí Cubelles i Cunit hi havia unes maresmes que eren força grans i que, bueno, al final han desaparegut. Uh-huh. I n'hi ha molt poques al litoral català que s'estan intentant recuperar o si més no, que es conservin i no s'acabin construint, no?
0: Uh-huh. Parlem ara doncs també de conceptes, no? Uh-huh. Nacra i mar. Què ens vols dir d'aquests dos conceptes?
1: Vale. La nacra és un animal, no sé si tothom el coneix. La nacra és un bivalve, que és com una petxina, no? I és la més gran del Mediterrani. És una espècie que està en perill d'extinció i, perquè ens puguem fer una idea, fa més d'un pam de gran. O sigui, no és com un musclo perquè és més blanqueta, però perquè ens imaginem, no? Un musclo molt gran, molt gran, molt gran. Està en perill d'extinció, ara únicament es troba a la zona del delta de l'Ebre, però el que volia explicar és que no fa massa anys, fa 15-20 anys, a mi m'han explicat que es trobaven closques que arribaven, doncs, igual que trobem petxines que és perquè han mort a dintre de l'aigua i les tempestes les arrosseguen cap a la sorra de la platja, doncs no fa massa n'havien arribat de closques d'aquí. Això significa que dintre de l'aigua n'hi havia.
0: Uh-huh.
1: Val? Però bueno, això vol dir que s'ha anat degradant, no, el seu hàbitat, i han desaparegut perquè ara no se'n troben en lloc més que el delta de l'Ebre. A part, aquesta espècie també he tingut com uns paràsits o alguna cosa així que també han ajudat a la seva desaparició.
0: Uh-huh. És a dir, que havien arribat les nacres a Cubelles, les closques, no?
1: Sí, o sigui, de tota la vida n'hi haurien hagut i cada vegada menys, fins que van desaparèixer de tot el litoral, menys el delta de l'Ebre.
0: Uh-huh. I tanquem doncs aquest espai parlant també allò mite o realitat, no? En referència a, la pregunta seria, abans hi havia més peix perquè no hi havia pescadors?
1: Uh-huh.
0: Què ens pots dir, Xavi?
1: Abans hi havia més peix, això és veritat, però no, però seria fals perquè no és perquè hi havia menys pescadors. Vale, hi havia pesca, la pesca que era com, hi havia diferents mètodes de pesca, igual que ara, però abans hi havia zones, mètodes de pesca que eren tradicionals. Sí que hi havia menys pressió industrial i menys destrucció de l'hàbitat. Teníem molts més hàbitats per criar, per reproduir-se, i etc. Llavors hi havia molta més peix. Això és bàsicament el que feia que hi hagués molta més peix. Volia parlar també d'abans com era la pesca i com ha anat canviant o quines coses encara es conserven. Per exemple, un mètode de pesca són les nanses, que són com unes caixes, diguem, com uns quadrats, per exemple, que es llencen al mar, aquelles boies que veiem a vegades a dintre de l'aigua.
0: Uh-huh.
1: Doncs que estan lligades amb un cordill i a dintre hi posen com un cebo, ara no ho sé en català.
0: Uh-huh.
1: Perquè hi entri algun, a vegades entren pops, a vegades uh-huh. alguns peixos, etc. No? Doncs aquestes nanses, que ara no sé com en quin material es deuen fer, crec que d'algun tipus de ser o algunes coses així,
0: uh-huh.
1: Abans es feien amb nans, es feien amb branques de joncs.
0: Uh-huh.
1: Els joncs són aquelles canyetes així primetes i verdes que punxen a dalt de tot. Doncs aquesta és una planta que viu a les dunes i a les zones de maresma, i que abans doncs els pescadors doncs utilitzaven per fer els seus estris per pescar. Doncs les nanses es feien amb això. A part, si ens imaginem com era abans la platja, les no hi havia cases, excepte les cases de, que feien servir, o les construccions que feien servir els pescadors, la gent que pescava al mar. Tenien molta peix, i les cases es feien, per exemple, primerament es feien amb joncs i amb burro, que és una altra planta. Però l'única d'aquestes cases només en queda alguna a Doñana. Aquí a Catalunya no n'hi ha cap. Les que sí que trobem així que siguin antigues, cases de pescador, al Delta de l'Ebre hi ha unes casetes de pescadors, però aquestes ja són un pèl posteriors, que també estan fetes amb base d'adobe, que és com un fang. Llavors també estan fetes amb joncs i adobe. I aquestes ja són... Però bueno, el que vinc a referir és que sobretot són materials, els mateixos materials que tenien allà són els que s'utilitzaven per poder fer aquestes casetes, i únicament hi vivien els pescadors i poca cosa més. Un altre art de pesca que es feia servir antigament i encara s'utilitza ara és la pesca amb llum. La pesca amb llum es fa servir per les sípies i per altres peixos, val? I és una cosa que el neolític ja es feia servir. Abans no teníem llums per fer-ho, però ho feien amb fogueres per pescar les sardines. Es veu.
0: Que curiós,
1: I és una cosa que fins ara ha durat i encara es conserva. Manté. No és una cosa que s'hagi inventat fa poc, sinó que es va inventar fa la tira i tira d'anys. I una altra cosa que volia parlar, abans que parlàvem d'aquesta connectivitat i tot això, era de bueno, que hi ha grans mamífers o animals molt grans que ara els associem a zones de bosc, com per exemple, si parlem d'un llop, d'un linx, o les guineus, o així, les associem a nostra imaginària a un bosc. Però no, es veu que fins i tot arribaven a zones de platges. Bueno, a Galícia encara sí que s'ha vist, a Astúries, ja no recordo, algun llop que sí que baixava a la platja a alimentar-se. Això ho vaig veure en un documental ja fa un temps. I vaig parlar amb la persona que el va gravar, però bueno, fins i tot aquí Cubelles això passava, no? De animals així tan grans que després van acabar marxant, doncs com que tenien aquesta connectivitat arribaven fins allà. Guineus sí que n'arriben aquí a la platja per la zona de la desembocadura del Foix, perquè a vegades trobem petjades i això. I bueno, i el linx, per exemple, en un documental també del Félix Rodríguez de la Fuente, surt caçant un ànec en un d'ells. I això vol dir doncs que també estaven en zones així com de maresmes, etc. Tot i que sempre el tenim més associat a zones de camps o boscos o així. I bueno, que tot això doncs ha anat canviant.
0: Molt bé. Per tancar una mica, no? També aquest capítol, dona'ns un consell. També, clar, hi ha pescadors actuals, que pesquen diferent, no? Però algun consell a seguir també, en aquest sentit, de cara als pescadors, quan és temporada de pesca, perquè entenc que no es pot pescar tot l'any, no? O sí?
1: No, tot l'any no, cadascú té les seves vedes, a vegades es van apretant més, a vegades menys, i bueno, tot es fa per alguna cosa. I bueno, sobretot doncs, bueno, de cara als pescadors, bueno, els mètodes que són tradicionals, doncs igual mantenien una miqueta més l'equilibri. Clar, fa falta que els sigui rentable, no?, per poder-ho fer. Perquè bueno, no és el mateix. Jo una vegada vaig estar a Senegal, veia com treien peixos i vamos, es treien, però unes muntanyes de peix que dius, és que això cada dia és insostenible. Clar. I més, clar, i molta d'aquell peix després es reparteix fins a arribar a la tira de països. Bueno, per part nostra, per part del consumidor i consumidora, doncs el que hem de fer és consumir peix que sigui d'aquí i que sigui de temporada. Sempre, bueno, hi ha calendaris t'expliquen quin peix toca cada temporada, doncs, bueno, podem, igual que amb les fruites i verdures, doncs, ser conscient que potser és una cosa que fins i tot si ens ho haurien d'ensenyar molt més a l'escola, potser, no? Aprendre tot això, però clar, després a casa, si no ho veiem i si no ho apliquem, és difícil, no?, que ho integrem, això, en els nostres hàbits.
0: Uh-huh. Pregunta final, Xavier. És veritat que abans hi havia foques aquí?
1: Uh-huh. Abans, igual que hem parlat abans del llop i aquests animals, sí, hi ha la foca, que és la foca mediterrània, bueno, que és el seu nom, diu, no?, que és del Mediterrani, que sí que n'hi havia, se n'havien vist, per exemple, sí que hi ha uns registres a Torredembarra, perquè m'ho va explicar un company que viu allà, i bueno, segurament aquí a Cubelles també se n'haurien vist, i bueno, n'hi havia, no és que fos un exemplar únic, i segur que n'hi havia, i això estem parlant, crec que deu fer un centenar, 100 anys o així, calculo, i n'hi havia, i potser fa menys, fins i tot també se n'han vist.
0: Uh-huh.

0: iniciativa, doncs, bueno, és una entitat oberta i sense ànim de lucre i endavant a fer coses per millorar el nostre medi ambient.
1: No us queda dit. Moltes gràcies, Che Pedro, doncs al GPEC. Fins la propera, aquí a la ràdio. Moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Avui a l'emissora parlem amb l'Adrià Carné, que és podòleg del centre LIACS a Vilanova i la Geltrú, i que a més també el podeu trobar a les xarxes socials com Adrià Carné Podólogo. El saludem, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I l'Adrià ens ve a parlar, doncs, de podologia i de tot el que

0: està relacionat doncs, amb aquest àmbit. I avui, per encetar aquest espai, ens vol parlar d'una cosa molt, molt típica que hem fet moltíssimes vegades, o hauríem de fer moltes vegades, que és tallar-se les ungles. Que I sembla tant. Una cosa senzilla,
1: sí, sembla
0: però
1: fàcil,
0: no
1: però...
0: I llavors explica'ns, Adrià, perquè tallar-se les ungles té el seu, té les seves cosetes, no?, que hem de
1: sí,
0: saber.
1: Sí, sí, i pot crear problemes serios.
0: Doncs vinga, per on t'hauríem de començar?
1: Vale, aviam, he volgut triar aquest tema també perquè crec que és el més clàssic, el més típic, el que sol sortir tot arreu al principi, i bueno, després en altres ocasions ja parlarem de temes més complexos, però crec que aquest és un bon tema per començar. I bueno, al final hi ha molts pacients, la majoria de fet jo diria que venen a consulta que tenen problemes de lo que es diu onicocriptosis, que és quan la ungla es clava, quan tenim un lateral de la ungla que molesta, que es posa vermell, que s'infecta. Això ja serien casos més greus, però en general hi ha molta gent que inclús només que es fiqui una mica la ungla cap a dins, pues, també li genera dolor. Llavors, el primer pas, que és tallar-se les ungles correctament, doncs et pot evitar ja això. Després entraríem en altres coses més complexes perquè no passi, però tallar-se les ungles correctament pot evitar molts problemes.
0: Que això, hi ha gent típica que diu, no, és que a mi l'ungla se'm clava. No, no sé si és ja perquè hi ha algun tipus d'ungla que té aquesta tendència o és perquè realment ens tallem malament les ungles.
1: Doncs mira, aquí m'agrada molt parlar del tema del calçat també, que ja aprofundirem més un altre dia, però sí que és veritat que sempre hem utilitzat calçats amb la punta molt estreta i la ungla, al no tenir espai, no ha pogut créixer plana, s'ha anat corbant i ha agafat una forma que inclús en casos concrets se li diu uña en teja de Provenza en castellà, que seria com una ungla molt corbada, molt com si fos un macarró, quasi. Vale? Llavors, una cosa és tallar-se malament la ungla, un lateral, i deixar-se un canto en sentit contrari cap amunt, que seria com una fletxa, no? I això li diem espícula. I aquí seria perquè nosaltres intentem retallar el lateral perquè notem, no?, que està l'ungla molt posada, i sense veure-hi bé ens deixem un trosset que al créixer l'ungla cap amunt doncs es va ficant a la carn i es va clavant. Això pot ser que simplement doni una petita inflamació o en casos més greus hi hagi una infecció, que és quan ens surt pus, fa mal qualsevol cosa, inclús quan estudiàvem a la universitat ens deien que són pacients que els fa mal inclús el llençol del llit amb la mínima pressió. Vale? Llavors, clar, avui en dia tenim més eines per tallar-nos les ungles. Antigament doncs, era més complicat, hi havia només el típic tallaungles. I de fet sempre explico que el típic tallaungles que utilitza la majoria de gent, que és aquesta espècie de pinça, no? Té una forma molt corbada i molt concreta que a vegades no pot deixar que ens tallem la ungla com toca. Vale? Llavors, què passa? Hi ha gent que se la talla amb tisores, nosaltres en podologia ho tallem amb cisalles, i jo sí que intento recomanar als pacients que s'ho tallin amb una altra cosa que no sigui el tallar ungles, anar agafant la pràctica amb tisoretes o amb cisalles per intentar que no quedin aquests talls mal fets.
0: Per tant, ja tenim el primer consell, que és el material, amb què ens tallem les ungles. Tampoc val qualsevol tallar ungles, perquè tu abans deies aquests, però d'aquests tallar ungles n'hi han de bons i n'hi han de,
1: sí.
0: No tan bons, no? A més, les ungles són
1: fortes,
0: dures.
1: Algunes
0: són dures.
1: Sí. Més que siguin més bons o més dolents, és com la forma que tenen, ¿vale? Perquè al final, si us hi fixeu, tenen una forma que no és totalment recta, molts cops fa com una corba, i hi ha pacients pues, que tenen la ungla més plana, altres que la tenen més corbada, i a vegades aquest tipus de mossegada del tallar ungles no és el correcte o el que concorda amb la nostra ungla. Llavors, jo, per exemple, en el meu cas propi, utilitzo les mateixes cisalles que fem servir a la consulta, que tenen un tall més recte, inclús dins de les cisalles n'hi ha que tenen la punta més fina, més gruixuda. Hi ha molta varietat d'ungles i no totes es tallen de la mateixa manera.
0: En aquest cas, tu tens material professional, però si per una casa normal, què ens recomanaries que, diguéssim, tinguéssim al calaix doncs, per tallar-nos les ungles?
1: Doncs mira, pel públic en general, que tinguem les ungles no molt gruixudes, una ungla normal i corrent, entre cometes, jo acostumo a recomanar fer-ho amb unes tisoretes petites, aquestes que hi ha també per les ungles, que al final és agafar-li el truco, i si no, inclús amb les cisalles. Si un mateix està acostumat a fer-ho amb el tallar ungles i no té cap problema, doncs tampoc passa res, al final no cal ser obsessiu, però sí que pot ser que si va, doncs ens vagi millor una cosa o l'altra. Al final depèn del cas, però amb pacients que tenim d'aquests que tenen l'ungla tan gruixuda, o sobretot gent més amb els microcopers, microtraumatismes, se'ls ha anat deformant l'ungla, a vegades inclús tenen un gruix tan gran que ni amb tallar ungles, ni amb cisalles, ni amb alicates. I llavors sí que hi ha casos que inclús recomanaríem més polir que tallar. Vale? Si tenen alguna llima electrònica o alguna manual, doncs anar llimant l'ungla fins que sigui més fineta i després ja tallar. O, òbviament, ja si no es pot, doncs anar al podòleg i...
0: Pregunta potser que semblarà rara, eh? Però on podem comprar aquest material? Perquè, clar, no val unes tisores qualsevol, tampoc.
1: No. Òbviament, avui en dia tothom coneix Amazon. Vale? Amazon està ple de material, i hi ha material molt bo, material dolent, però bueno, al final ens podem guiar una mica per les ressenyes, les opinions de la gent. Però bueno, tradicionalment el que s'ha fet sempre s'ha fet anar, per exemple, a la farmàcia. Avui en dia les farmàcies tenen inclús una secció pròpia, que és tot material de podologia, des de protectors, plantilles estàndard amortiguants, bandatges, cisalles, de tot. I inclús en supermercats també tenen seccions on poden vendre material d'aquest tipus. Això al final, si un es sent més segur anant a la farmàcia, perquè representa que és un lloc sanitari, i ho vol comprar allà i assessorar-se una mica pels farmacèutics, perfecte. I si ets més atrevit, atrevida, doncs per internet també hi ha moltes opcions.
0: Perfecte. Ara ja tenim el material. Mm-hmm. Arriba el moment. Com es tallen les ungles?
1: Vale. El que tothom haurà sentit segur és que no s'han de tallar els cantos, vale? Que s'han de tallar rectes per intentar que les vores de la ungla surtin, que no es posin cap a dins. Però jo aquí sempre parlo de que jo el que explico és una mica amb l'experiència i no tant amb el que t'ensenyen a la universitat, a l'educació. Al final, jo porto ara 11 anys, he vist de mitja uns 120 pacients per setmana, vull dir que al final doncs, he vist moltes ungles. Ara sí que he muntat el centre fa mig any i vaig més tranquil, puc dedicar més temps amb la gent i no estan a saco, però he vist molta ungla. ¿Vale? Llavors, hi ha pacients que se la poden tallar perfectament recta i que li surtin els dos cantos cap a fora i no tindran cap problema, i hi ha pacients que tenen la ungla de tal forma que si deixes aquest angle de 90 graus també acaba sent una punta. ¿Vale? Llavors, què passa? Lo normal és, si ens hi fixem, la ungla té una part blanca a la part més distal, a la part més llunyana de la base, que és el que normalment tallem, perquè és blanc perquè no està unit a la pell, no està unit al teixit. Llavors, en principi, tallant una mica aquesta zona, hi ha preferències, hi ha gent que li agrada deixar-se-les un pèl més llargues, un pèl més curtes, perquè a vegades també hi ha una pell que s'enganxa sota i pot ser sensible. Vale? En principi, seria una mica tallar el que seria aquesta zona el més recta possible, també depèn com sigui la forma de la ungla. I el que sí que jo recomano normalment, i és el que solem fer a la consulta, és l'angle de 90 graus que queda, sí que tallar-lo una miqueta, però no és que curvis tota la ungla, simplement que no deixes una punta, sinó que treus aquesta micropunta que pot ser un mil·límetre només, però arrodonir ni que sigui un mil·límetre aquella punteta. Uh-huh. Clar, això a vegades amb ungles més rectes és més fàcil, però ungles molt corbades doncs no és tan fàcil, i aquí és on a vegades hi ha problemes. Per això sempre s'ha dit que de per si es deixin doncs, rectes, que surtin les puntes, però ja, depèn de cada cas.
0: Clar, i ara tots ens estem imaginant la ungla del dit gros.
1: Sí, la principal.
0: Però,
1: clar,
0: però hi ha quatre ungles més i cada una és més petiteta i té les seves històries, no?
1: Exacte, la del dit gros normalment és la que sempre sol donar més problemes, perquè al final és el dit amb la que fem la propulsió del cos, bàsicament, i és la ungla més gran. Vale? Al final també la majoria de calçat fins ara tenia una forma que anava com una mica en punta. Vale? Ara sí que estem parlant de calçats més amples, però abans el calçat era una mica més estret de la punta, i inclús els nostres avis tenien tendència a que els deien que el calçat havia d'anar molt apretadet, ben ajustadet, ben agafat, i això també feia una compressió als dits i podia anar apretant la punta i que la ungla es anés corbant. Vale? Llavors, al final, cadascú és un món i cada cas s'ha de tractar diferent, però la ungla del dit gros i la del segon també, la del segon dit, són les que solen ser més problemàtiques, perquè hi ha gent que el segon dit el té més llarg o més curt, i a vegades en casos que el segon dit és més llarg sol torçar-se una mica, pot posar-se en urpa, en martell, i la ungla també es pot corbar. Inclús hi ha molta gent que té el que deia onicocriptosis, que és la ungla clavada però del segon dit. I la del cinquè, la del dit petit, sol deformar-se molt per lo mateix, perquè hi ha molta fricció, hi ha una agressió constant a la ungla i acaba quedant aquesta típica ungla que la gent diu no, és que a mi quasi ni em surt, o és molt petita, o sempre se'm cau, o se'm trenca, i és perquè són ungles distròfiques que s'han anat deformant amb el temps.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs paciència, tallar-ho el més recte possible i sobretot no deixar aquestes puntetes que després poden esgarrapar o punxar o sí, alguna... Sí. Algun tip més que haguem de tenir en compte?
1: Jo el que acostumo a recomanar sempre, i funciona molt bé, és que pacients que tingueu ungles clavades, que noteu que us molesten una mica els laterals, us heu de fixar sobretot amb el calçat, perquè a vegades simplement amb el consell de dir-li a la gent compreu un número més, que s'obri una mica d'espai, evitem una mica la compressió als dits i per tant la ungla deixa de molestar. Jo he tingut molts pacients que han portat sempre calçat més apretadet i han patit sempre d'ungles clavades, i quan li hem dit porta un número més, m'han vingut al cap d'un temps dient que ara ja quasi no li feia mal.
0: Mm-hmm. Veig que això del calçat en parlarem en més d'una ocasió. Doncs Adrià Carné, podòleg del Centre Liacs de Vilanova, si algú necessita alguna cosa més específica o té algun problema, doncs sempre et pot trobar a la clínica.
1: Sí, allà no? Estarem.
0: I també poden trobar les xarxes socials. Sí. Adrià Carné, podòlogo, allà sí. A Instagram, sobretot, sí. Amb totes aquestes explicacions i a més també amb imatges que a vegades doncs, també va millor. Mm-hmm. Doncs Adrià, fins la propera, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, ens veiem.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Comença a arribar la calor a Cubelles i comencen també a acabar les competicions esportives i es comença a preparar un estiu. A més, un estiu que aquest any serà protagonista la bicicleta. I ho serà per l'arribada del Tour i, evidentment, no podia faltar també la festa de la bicicleta, que enguany doncs, estarà molt lligada aquest esdeveniment que passarà per Cubelles el 5 de juliol. Abans, però, hi haurà la 36a festa de la bicicleta i per parlar-ne tenim el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, el David Quès. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: És un estiu de bicicleta. Jo no sé si la gent està preparada o no, però si ja habitualment Cubelles té aquesta festa tan emblemàtica, aquest any amb el pas del Tour sembla que agafa com més protagonisme, no?
2: Sí, la veritat que bueno, la idea de la festa de bicicleta aquest any era moure-la de data per al tema de la calor i que bueno, al final festes de bicicleta anteriors doncs vèiem que fer un canvi de data era el millor, però bueno, aquest any, doncs, com has comentat, el 5 de juliol doncs, és el Tour de França i volíem doncs, ficar-ho la setmana anterior per doncs, fer aquesta prèvia d'aquest Tour de França i aprofitar doncs, aquest esdeveniment.
1: De fet, la festa de la bicicleta enguany serà el 27 de juny, just una setmana abans del pas de la volta francesa per Cubelles. Ja ho hem pogut veure fins i tot en el cartell, no? Amb aquest groc del típic mallot del Tour, però parlem de la festa de bicicleta. A banda d'aquest canvi de dates i doncs, aquesta coincidència amb el Tour, què és el que teniu preparat?
2: Bueno, la festa de bicicleta doncs, serà amb el mateix format, com hem tingut rere any. És un format on la gent pot vindre doncs, disfressada amb aquests otorgaments de premis doncs, per diferents conceptes, ja ser el grup més gran, la disfressa més original, però també doncs, donant suport a aquest Tour de França doncs, tindrem també merchandising per aquests participants que ens ofereix el Tour de França i doncs, serà aquest, com t'he comentat, aquesta prèvia doncs, a aquest esdeveniment que ens porta per aquí Cubelles.
1: Pel que fa als circuits, això no canvia, eh? És el de sempre. Aquests dos circuits, el curt i el llarg, i la gent pot triar quin fa.
2: No, és un circuit, eh? És un circuit. Hem d'acabar de veure amb la policia i de com fer-ho, si el tema de calor ens apreta més o menys per medir distàncies. L'any passat, per exemple, pel tema de calor ho vam tindre que escurçar una miqueta, doncs arribada el moment, doncs, depenent una mica la situació del temps, si fa més o menys calor, doncs acabarem de fer aquest circuit més o menys curt.
1: La sortida està prevista cap a les 7 del vespre, a partir de les 6, però ja comença a haver-hi ambient allà al poliesportiu, sempre doncs, la gent va arribar una mica abans, mira, les disfresses també de tots, i no sé si també hi haurà doncs, això, els sortejos, totes aquestes festes ja habitual de la festa de la bicicleta.
2: Sí, a l'acabar la pedalejada, doncs, al poliesportiu es farà doncs, aquesta entrega de premis, sortejos, en aquestes bicicletes que sortegem, també es donarà el repartiment del merchandising que ens proporciona el Tour i més o menys sempre seguim el mateix guió per aquesta festa.
1: I hi ha un altre punt, un altre vessant d'aquesta festa, que és la part solidària. Ja fa uns anys és una festa solidària, aquest any doncs es manté.
2: Es manté, el preu de la inscripció puja a 2 euros, i encara estem acabant de trobar doncs, aquesta, on anirà recaptada aquesta inscripció, i jo crec que durant aquesta setmana o la que ve doncs, ja anunciarem a l'entitat on farem aquesta entrega de la inscripció.
1: Per inscriure's ha de ser presencial. Sí. Com s'han de fer i a partir de quan?
2: Doncs a partir del 15 de juny es poden acostar al poliesportiu on està el conserge i allà es podrà fer el pagament d'aquests 2 euros i es podrà inscriure i es donarà el dorsal.
1: Això, no sé si hi ha una data o fins al dia de la carrera estarà obert.
2: En principi intentem fer un termini dos dies abans, però sí que és cert que al final la gent doncs s'acaba decidint el mateix dia i sempre deixem obert fins a l'últim moment perquè la gent es pugui inscriure, però sí que és cert que per nosaltres tindre una previsió per poder doncs també poder otorgar el merchandising, per poder demanar al Tour de França que ens doni un X número de merchandising per poder repartir a tothom. Sabem que al final, a última hora, sempre s'ha apuntat molta gent, però tant per nosaltres és una mica hàndicap, perquè de cara al merchandising, de cara a la previsió que tenim de tot, doncs ens resulta una mica més complicat. Per això demanem que si la gent ho té clar, doncs que s'apunti amb antelació.
1: Doncs a partir del 15 de juny, al poliesportiu, doncs aquesta inscripció amb 2 eurets als participants, aportació que després es destina íntegrament amb una finalitat social, i bé, en tot cas, doncs esperar aquesta festa de la bicicleta, aquesta 36a festa de la bicicleta que, com dèiem, doncs, va de la mà de l'arribada del Tour. No sé si se'n sap massa del pas per Tour per Cubelles, però esportivament realment és un pas, no? Tampoc podrem veure molt o estar molt a prop dels ciclistes.
2: Bueno, per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
1: Clar, és que el Tour de França, o sigui, clar, de França a Cubelles sobta, no? Vull dir que no pot passar cada any, perquè al final és una volta francesa. Llavors, que passi per Cubelles és estrany.
2: Sí, jo no ho entenia, quan al principi vaig rebre el correu, jo no ho entenia, perquè tampoc estic picat en aquest esport, però sí, em va sobtar, i la veritat que per part nostra, ostres, molt, molt content. A part, doncs es farà unes guinguetes també per part del Tour de França, per tant serà xulo.
1: Això, com dèiem, serà el 5 de juliol, una setmana abans la festa de la bicicleta. A partir del 15 de juny les inscripcions ja estaran obertes. David, que és regidor d'Esports, com sempre, moltes gràcies per acostar-te a l'emissora i fins la propera.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: I comencem una setmana més aquesta secció que ens apropa la etnobotànica. I ho fem amb la Sílvia Isamat, professora auxiliar d'infermeria de l'Institut Campuig de Sant Pere de Ribes. Sílvia, bon dia, benvinguda.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Doncs molt bé, comencem. Aquest espai que el que vol una mica és parlar, no?, de les virtuts, les propietats i les formes d'ús de les plantes, i anirem parlant també d'altres aspectes, curiositats, contraindicacions, etcètera, etcètera. Avui, de quina planta ens parles?
1: Avui començarem a parlar amb l'àgave americana, la pita, en català, en castellà també es diu pita.
0: Molt bé. Doncs la pita, què en sabem?
1: Doncs explicaré una mica de curiositat, sobretot del nom científic. El nom científic d'aquesta planta és àgave americana. Àgave, el significat era la filla d'un rei de Tebes. Llavors, àgave vol dir com noble, una persona admirable. I americana ve de la seva localització, perquè és una planta que ve d'Amèrica, sobretot ve de Mèxic. És una planta que podem veure molt al nostre entorn, aquí a la zona de Cubelles. És una planta que pot arribar fins als 2 metres d'alçada. Les fulles són carnoses, gruixudes, tenen moltes punxes, i les flors, quan la planta tira la tija, pot arribar fins als 2 metres d'alçada, i llavors la flor cau, perquè quan tira la tija la planta es mora, perquè fa tant d'esforç que llavors es mora, la flor cau i deixa anar totes les llavors. Llavors és la manera que té de reproduir-se.
0: Molt bé, interessant. Sí. Què més sabem de la pita?
1: Aquesta pita la podem trobar a molts comerços, perquè es comercialitza amb el nom d'àgave, no sé si, que és com un substitutiu del sucre. Llavors és una planta que treu com una mel, que es diu aiguamel, que té molta vitamina B, tot el complex de la vitamina B, després té vitamina C, vitamina A, i també té molt de ferro. Llavors, quan estem consumint aquest àgave que trobem als comerços, doncs llavors també ens estem nutrint amb tots aquests elements. Després també és una planta que, amb ús intern, és a dir, bullida, traient les espines, és un gran depuratiu de la sang. És un gran diurètic, també protegeix el fetge, és laxant també, i també és un prebiòtic, o sigui que el que fa és regenerar tota la flora intestinal. Llavors, el consum d'aquest àgave realment es recomana.
0: Molt bé. Bé, té moltes propietats, eh?
1: Sí. Després, també, com a coses curioses d'usos, la feien servir per rentar els punys de les gavardines.
0: Que curiós.
1: Sí. I també la feien servir per rentar els plats, a vegades.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, i només hi haurà algun núvol prim ara a primera hora del matí que només entrenyirà mínimament el cel i poca cosa més, amb una temperatura que es mantindrà alta, semblant a la d'ahir, i es mourà entre els 22 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pot arribar als 31 com ahir, amb una humitat moderada i ambient una mica xafogós. Això sí, també amb una visibilitat una mica tèrbola per pols en suspensió. Vent feble amb terrals ara a primera hora, però s'imposaran les marinades de migjorn al centre del dia, fent que la mar estigui majoritàriament arrissada. I demà, per la Diada de Sant Joan, esperem també un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia i amb unes temperatures també molt semblants. Es mantindrà aquest ambient calitxós per la pols en suspensió i amb una temperatura que aquesta nit podrà pujar una mica i situar-se al voltant dels 23 graus de mínima, mentre que demà la màxima estaria al voltant dels 31, amb una humitat moderada i ambient una mica més xafogós. Vent feble amb terrals de nit i marinades de migjorn o xaloc al centre del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Les platges de Cubelles ja compten amb un servei de socorrisme. El govern municipal ha optat per contractar de manera provisional un servei de socorrisme fins que no resolgui la licitació del contracte definitiu. Per aquest motiu, aquest dimarts 23 de juny al matí ja s'ha pogut desplegar el socorrisme tant a la platja Llarga com a la platja de la Mota, on hi seran cada dia des de les 11 del matí fins a les 7 del vespre. L'Ajuntament, doncs, ja té en marxa aquest servei, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, un servei de socorrisme, de vigilància, de salvament i d'assistència a les persones usuàries a les zones de bany. S'oferirà a la platja Llarga i a la platja de la Mota de Sant Pere, perquè recordem que les platges de les Salines i de la de les Gavines estan temporalment tancades per les obres de desmantellament de l'antiga central tèrmica. L'horari del servei, com dèiem, serà cada dia d'11 del matí a 7 del vespre. L'Ajuntament recorda que aquest servei només es presta a les zones de bany habilitades i que, per tant, queden excloses de la vigilància el tram de pedres de la platja Llarga i el que seria la platja de la desembocadura del riu Foix, ja que són espais que no tenen la consideració de zona de bany i on, de fet, no s'hi pot accedir. Des del consistori es fa una crida a la ciutadania a seguir les indicacions del personal de socorrisme, respectar la senyalització de les banderes i extremar les precaucions durant el bany per contribuir a una temporada de platges segura per tothom. Cubelles repeteix avui l'esquema habitual dels últims anys per celebrar la revetlla de Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans. Això vol dir que tindrem la rebuda de la flama del Canigó, l'encesa de la foguera i una festa popular a la plaça del Mercat. L'arribada de la flama del Canigó serà cap a un quart de vuit del vespre a la plaça de la Font. Inicialment s'havia anunciat la plaça de la Fita, però finalment s'escurça el recorregut amb els castellers del Foix, que arrencarà des de la plaça de la Font, repetim, a un quart de vuit del vespre, i la portaran fins a la plaça de la Vila. Allà les autoritats rebran aquest símbol de la unitat lingüística i cultural catalana en nom del municipi. A continuació, des de la plaça de la Vila sortirà una cercavila amb el pobillatge, els timbalers de Cubelles i els diables fins a la plaça del Mercat. Allà s'encendrà la foguera, que recordem que és l'única que està autoritzada a tot Cubelles. Com ja és habitual, des de fa anys la revetlla popular tindrà lloc a la plaça del Mercat, en la qual hi haurà taules i caderes perquè tothom qui ho vulgui pugui sopar amb amics o familiars. A les 10 de la nit arrencarà la música. Ho farà en primer lloc amb el grup de versions Polis Line i després hi haurà un DJ de música Remember fins a les 3 de la matinada, quan es donarà ja per tancada la revetlla. A més, durant tota aquesta estona hi haurà un servei de bar. L'Ajuntament ha avisat que només es poden tirar petards i coets avui, dia de revetlla de Sant Joan, i també la revetlla de Sant Pere, aquest divendres a la nit, i que, per tant, està prohibit fer-ho ni els dies abans ni després. A més, l'ús de pirotècnia ha de ser en zones allunyades d'habitatges, residències, centres geriàtrics o de benzineres, i està prohibit llançar petards o fer foc a menys de 500 metres de zones forestals per motius de risc d'incendi.
4: La comissió del pregó de la Festa Major de Cubelles ha designat Josep Marcilles i Massuet com a pregoner de la Festa Major 2026. La decisió s'ha pres després del procés impulsat per l'Ajuntament que ha permès a les entitats locals presentar candidatures per reconèixer persones amb una trajectòria destacada de servei i compromís amb el municipi. Així li han comunicat doncs, a l'alcaldessa Rosa Fonoll i la regidora de Cultura Renata B2 ara fa uns quants dies en un acte celebrat a l'Ajuntament en el qual Josep Marcilles ha acceptat l'encàrrec. Escoltem el moment en el qual l'alcaldessa de Cubelles i la regidora de Cultura anuncien a Josep Marcilles que ha estat escollit pregoner de la Festa Major de Cubelles 2026.
5: Pel tema de la Fundació Estapé,
6: sí.
5: Allò que vam comentar, la secretària, que si s'ho quedava a l'Ajuntament, que si no sé què... Bueno, tot aquell lío, que vam quedar que sí, això ara no podrà ser, perquè ho han consultat i...
6: Però què ha de quedar-se?
5: Home, que cal fer que al final això ho assumiria l'Ajuntament, passaria a mans de l'Ajuntament, no de la Fundació
6: Ah,
5: del PP.
6: Ah, sí.
5: Sí, llavors ens... Bueno, ho vam...
6: Ah, allò que l'article que va modificar?
5: Allò que vam...
6: Què hem de fer? Si
5: bueno, doncs pues ara hem fet una consulta a la Generalitat.
6: Aviam, jo tinc una altra solució.
5: Bueno, però espera, primer llegeixo perquè quedaràs mort. Vale?
6: Bueno. D'aquí ja no m'estranya res. Bueno. Ja no m'estranya res.
5: Benvolgut, senyor Marcilles.
6: Jo?
5: Sí. Avui és per mi un honor adreçar-me a vostè en nom de l'Ajuntament de Cubelles per comunicar-li una decisió molt especial. Després del procés participatiu impulsat per l'Ajuntament, en què les entitats del municipi han pogut presentar candidatures per escollir la persona encarregada de pronunciar el pregó de la Festa Major del 2026 i un cop valorades totes les propostes rebudes, la Comissió del Pregó ha acordat designar-lo pregoner de la Festa Major de Cubelles del 2026.
6: Vostè, perdona, senyora alcaldessa.
4: Hem escoltat un fragment del moment en què Josep Marcilles rebia la proposta de ser el pregoner de la Festa Major de Cubelles per part de l'alcaldessa Rosa Fonoll. Marcilles, que és membre de la Junta de la Fundació Estapé, en un primer moment va pensar que la conversa amb l'alcaldessa feia referència a qüestions relacionades amb la Fundació Estapé. Uns minuts després, però, i després d'una introducció distesa amb una broma prèvia, va entendre, encara sorprès, que estava rebent la comunicació oficial que el convidava a ser el pregoner de la Festa Major.
6: Els estatuts de la Fundació Estapé no contemplen res d'això.
5: Bueno,
6: per tant,
5: però això ve al final. Això ve al final, la carta ve al final.
6: Sí.
5: Aquest nomenament representa un dels reconeixements més destacats que pot rebre una persona vinculada a la vida social, cultural i associativa del nostre municipi. La seva trajectòria personal i el seu compromís amb Cubelles durant tota una vida fan que aquest reconeixement sigui plenament merescut. Cubellenc de naixement, ja fa 81 anys que forma part de la història viva del nostre poble. Al llarg d'aquest temps ha dedicat hores, esforços, il·lusions i molt de treball desinteressat a favor de la comunitat. I ho ha fet des de la responsabilitat pública, com a regidor i alcalde per l'Entesa per Cubelles, però també des de nombrosos àmbits de la vida associativa, social, cultural i esportiva.
4: Nascut a Cubelles fa 81 anys, Josep Marcilles, durant més de 20 anys, ha exercit com a responsable i coordinador de Càritas Cubelles, desenvolupant una tasca social de gran valor per a les persones més vulnerables. Igualment, ha estat membre actiu del Via Crucis de Cubelles, secretari de la Coral Cor l'Espiga, membre del Consell Pastoral, integrant de la primera junta de la Penya Barcelonista de Cubelles, membre de la Junta de la Fundació Estapé i soci fundador del Club Tenis Cubelles. La Comissió del Pregó ha valorat especialment aquesta trajectòria de compromís sostingut amb la vida del municipi, així com la seva capacitat de participar i col·laborar en iniciatives de tota mena. També s'ha destacat la seva tasca de documentació gràfica de la vida local, ja que durant dècades ha fotografiat nombrosos actes i esdeveniments contribuint a preservar la memòria col·lectiva de Cubelles. La designació de Josep Marcilles consolida l'esperit de nou model participatiu de l'acció del pregoner, que vol reforçar la implicació de les entitats en una de les decisions simbòliques més rellevants de la festa. Un pregó de la Festa Major 2026 que tindrà lloc el 13 d'agost i que donarà el tret de sortida oficial als actes d'aquesta celebració. L'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles rep a Josep Muntaner, el farmacèutic que va obrir la primera farmàcia del municipi l'any 1967. Durant la conversa repassa la trajectòria vital i professional d'una figura clau en la història recent de la vila. Pel que fa als inicis i l'evolució del municipi, l'any 1967, amb una població d'uns 1.100 habitants, l'obertura de la farmàcia va ser un esdeveniment molt esperat, ja que abans els veïns i veïnes de la vila havien de desplaçar-se fins a Vilanova. Josep Muntaner relata al llarg de l'entrevista els canvis urbanístics, recordant Cubelles com un poble de camps que ha crescut exponencialment, mantenint però l'encant del seu nucli antic. Es destaca la importància del transport públic i les millores en les connexions que han afavorit el desenvolupament del municipi. I pel que fa a la relació farmacèutic-pacient, ell mateix explica que la confiança es guanya actuant bé, amb humilitat, amb humanitat, posant-se al lloc de l'altra persona. Escoltem un dels fragments d'aquesta entrevista.
7: La confiança és actuant bé. Actuant amb bé, amb humilitat, amb humanitat, posant-se al lloc de l'altra persona, en aquest cas del client, i procurant doncs, donar el consol i estabilitat emocional a la persona doncs, que està tractant. Seguretat, confiança amb el metge que li recomano, bueno, la seva medicació, i bueno, interessant-se per ell, pel seu cas. I això doncs, es crea, és una actitud d'acció-reacció, que en física tu te sents, per exemple, tu tires una pilota contra la paret, no? I la paret retomba, no? Això és el principi, i la bola, la pilota retorna, no? Doncs és hi ha una acció directa contra la paret i una acció inversa, doncs és de la paret cap a tu. Doncs això és el que s'ha produït aquí entre nosaltres, entre la població de Cubelles i això mateix. I doncs és això, i tota la meva família, que estan integrats d'una manera voluntària, doncs és amb l'acció farmacèutica. I això ha estat el leitmotiv de la nostra actuació doncs, és professional aquí a Cubelles. I estem contents perquè hem pensat que ho hem fet bé, i amb honestitat i amb integritat.
4: Durant l'entrevista audiovisual amb Josep Muntaner, el primer farmacèutic de Cubelles, ell explica com la farmàcia ha estat també un punt de referència on durant dècades s'ha dispensat no només medicació, sinó també suport i seguretat a les famílies. L'entrevista reflexiona també sobre la deontologia sanitària i la importància de la prevenció i l'atenció personalitzada enfront de la tecnologia desmesurada i recorda anècdotes històriques des d'emergències mèdiques greus fins a l'atenció de personalitats com Charlie Rivel o Josep Maria Flotats. I d'altra banda, també al llarg de l'entrevista es parla del llegat i l'homenatge que ha rebut, en aquest cas, el primer farmacèutic de Cubelles per part del grup d'estudis cubellencs Amics del Castell. En aquest sentit, Josep Muntaner comenta la integració de la seva esposa, Anna, i les seves filles en la continuïtat de la farmàcia, formant un espai on les llengües i el servei a la clientela han estat també pilars fonamentals. I d'altra banda, també, al llarg d'aquesta conversa amb Ràdio Cubelles, conclou amb el reconeixement al recent homenatge, com dèiem, rebut per part dels Amics del Castell, valorant la seva dedicació incansable durant gairebé 60 anys. La Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó de Cubelles s'ha donat a conèixer la seva programació per als mesos de juliol i agost, amb una àmplia oferta d'activitats destinades principalment al públic familiar i infantil. La directora de l'equipament municipal, Núria del Campo, ha destacat la voluntat de fomentar la creativitat, la lectura i la participació cultural durant aquest període estival. D'aquesta manera, els dijous de juliol estaran dedicats als tallers creatius. El primer previst serà el 2 de juliol i porta per títol Un drac a la biblioteca. Juguem amb el trencadís de Gaudí. Escoltem com ho explica Núria del Campo.
8: Com han fet altres estius, els dijous de juliol els dediquem a tallers creatius, sobretot pel públic familiar infantil. Llavors comencem el primer dijous, dia 2, i tindrem un taller que es titula Un drac a la biblioteca. Juguem amb el trencadís de Gaudí. Llavors aquest taller ens el fa catàrtic i serà un joc d'escultura per construir entre tots els participants un drac fantàstic inspirat en aquest trencadís de Gaudí, que ja sabem que és un any que se celebra el centenari de la seva mort, i aquest drac quedarà per exposar a la biblioteca. Per tant, faran una obra col·lectiva que tindrem per commemorar també aquest any Gaudí. Això és per famílies amb infants de 6 a 12 anys i s'han d'inscriure a la biblioteca. Recordem el tema inscripcions. Ha de ser presencialment, per telèfon o per correu electrònic. La via Instagram o WhatsApp no serveix.
4: El 9 de juliol tindrà lloc el taller familiar La Llibreta Síndria, càrrec de Dolça Llibreta. Es tracta d'una activitat d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa en què infants i adults confeccionaran una original llibreta d'estètica estiuenca.
8: La Dolça Llibreta ja ens ha vingut més d'un cop. Per exemple, abans de Nadal també vam fer una llibreta molt maca, fa un parell d'anys vam fer un punt de llibre per Sant Jordi molt bonic. Llavors aquest serà un taller familiar d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa, i realment faran una llibreta en forma de síndria, molt refrescant, molt estiuenca, molt vistosa, i com deia, més familiar. Per tant, els infants a partir de 6 anys han d'inscriure's amb un adult. Aquest és un taller que han de fer infant i adult. També serà de 6:45 a 7:00, tots són a la mateixa hora.
4: I els dies 16 i 23 de juliol, la creadora Laia Flores conduirà un taller de creació d'audiocontes. Els participants elaboraran una història pròpia i enregistraran les veus i els efectes sonors i, finalment, escoltaran el resultat en una segona sessió. El conte quedarà disponible per futures consultes.
8: Llavors, aquí, entre els participants, crearan una història, un conte, l'enregistraran amb veus i sons, i després hi haurà un muntatge perquè el segon dia, la segona sessió, podran escoltar aquest conte, inaugurar-lo, i serà un conte que es podrà escoltar sempre que vulguin, vull dir que quedarà ja fet per l'eternitat.
4: A més dels tallers, la biblioteca també acollirà dues exposicions. Del 6 al 29 de juliol es podrà visitar Habitat, una mostra fotogràfica de Ferran Morangai, que recull espais d'arreu del món transformats per la presència humana. Durant el mes d'agost, del 3 al 28 d'agost, serà el torn de Llibres Lliures, al Noir de Libertània, una exposició vinculada al Festival Cubelles Noir i organitzada conjuntament per Libertània i Crea Cubelles, amb portades i fragments d'obres de gènere negre. Entre les activitats permanents destaca el joc d'estiu, Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic La Terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. També continuaran les sessions de jocs de taula que durant l'estiu es traslladen els dimarts a la tarda. La programació es completa amb dues activitats impulsades per un estudiant en pràctiques. D'una banda, un club de lectura creativa titulat Desexplicant Contes, a càrrec de Sílvia Vicedo, adreçat a infants a partir de 6 anys els dies 29 de juny, 6 i 13 de juliol. I de l'altra, un taller de creació de còmic digital, a càrrec també de Sílvia Vicedo, per participants a partir de 8 anys, programat els dies 1, 8 i 15 de juliol. La biblioteca, recordem que mantindrà l'horari d'estiu entre el 15 de juny i 15 de setembre, en l'obertura de dilluns a dijous de 3 a 8 de la tarda i els dimecres i divendres al matí de 9:45 a 14:45 del migdia. A més, romandrà tancada del 10 al 17 d'agost amb motiu de la Festa Major. Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, ha aprofitat la presentació de la programació també per animar tothom a continuar llegint durant les vacances d'estiu i ha recordat també que la biblioteca continua oferint assessorament i recursos per tots els lectors. La Biblioteca Municipal de Cubelles entra en la recta final de l'exposició Mont Blau Fort, de l'artista Anna Montfort, una proposta artística immersiva que convida els visitants a endinsar-se en un univers de somnis, silencis i mons imaginaris. La mostra presenta una nova etapa creativa de l'artista marcada pels grans formats i pel protagonisme del color blau. Montfort deixa enrere les seves delicades obres sobre seda per apostar per l'acrílic i per composicions de gran dimensió, amb peces que arriben fins al metre quadrat i al metre 40. Segons ha explicat la mateixa artista, l'objectiu és que el públic vagi més enllà de la simple observació i pugui establir una connexió emocional amb les obres. Així mateix s'ha expressat Anna Montfort en una conversa aquí a l'emissora municipal, Ràdio Cubelles.
9: El títol és Mont Blau Fort, Anna Montfort. Del blau al blau, els mons s'obren, cercles, colors, camins que pugen i baixen, portes i estructures, realitat o somni, allò creat, recordat o imaginat. No cal triar, només sentir, intuir i habitar dins les obres. Un món fort d'espais, de somnis, de realitats imaginàries o paral·leles. L'exposició és a la Biblioteca de Cubelles, del 9 al 30 de juny d'aquest any, del 2026.
4: El blau és el fil conductor de tota la mostra. Per a Anna Montfort, aquest color simbolitza la calma, el mar, el cel i el silenci interior. Tot i això, les obres també incorporen tonalitats com el blanc, el rosa o el groc, que porten també contrast i llum a unes composicions, diu, plenes de símbols, camins, portes, cercles i estructures. I és que el títol Mont Blau Fort juga amb el cognom de l'artista i integra conceptes com la identitat, la força i la imaginació. Entre les peces exposades destaquen obres com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. La mostra ha despertat un notable interès entre els visitants durant aquest mes de juny i encara es pot veure durant els darrers dies abans del seu tancament. Es tracta d'una oportunitat per descobrir una proposta artística que transforma l'espai expositiu en una experiència de contemplació i viatge interior. Anna Montfort ho explica d'aquesta manera.
9: Expreso mitjançant la pintura el meu món interior, aquests somnis, aquestes realitats, il·lusions, camins, portes, escales que pugen i baixen, nivells i tot això. Sé que a vegades no és fàcil entrar a les obres, ja que tenen molts detalls, llavors la qüestió és anar-les veient, mirant. A primera impressió sí que impacten més aquestes, que són obres grans, de metro 40 per 70, més o menys, i alguna de metre per metre. Són grans i llavors volia que la gent tingués una impressió, que captessin el meu interior i el seu interior, perquè clar, estem units, i que veiéssim dintre dels colors, dels blaus, dels elements que hi ha a les obres, que poguessin veure coses que no es podien imaginar que podien veure i crear una nova realitat.
4: L'exposició es pot veure en el nou horari d'estiu de la Biblioteca Municipal de Cubelles. Del 15 al 30 de juny obre els dimecres i divendres al matí, de 9:45 del matí a 14:45 del migdia i de dilluns a dijous a la tarda de 3 a 8 del vespre. A motiu de la festivitat de Sant Joan, el dimarts 23 de juny la biblioteca obrirà només en horari de matí i romandrà tancada a la tarda, mentre que el dimecres 24 de juny estarà tancada tota la jornada.
0: L'oficina antifrau ha remès a la Fiscalia la contractació de l'autobús els caps de setmana a Cubelles. La CUP ha fet pública la denúncia que van presentar el juliol de l'any passat. Està seguint el mateix camí que la dels contractes menors que actualment es troba en fase d'investigació judicial. La contractació de l'autobús als caps de setmana, establert l'any 2019, fa mesos que aixeca les sospites de l'oposició, després que els pagaments de les factures associades hagin passat per votacions al ple municipal amb un informe d'objecció d'intervenció. El juliol de l'any passat, la CUP va optar per denunciar aquest cas a l'oficina antifrau, que després de comprovar els fets exposats, ara ha comunicat que ha remès la investigació a la Fiscalia Superior de Catalunya. El regidor de la CUP, Dani Pérez, ha fet un repàs de les qüestions que els van portar a denunciar aquesta contractació de l'autobús dels caps de setmana.
10: Aquí es va contractar això la setmana abans de les eleccions del 2019, i tenim un llistat de factures que s'elevava, ens la van passar l'any passat, si no recordo malament, a 270.000 euros, pagades totes amb informes d'intervenció negatius i pagades totes amb decret d'alcaldia. Què vol dir això? Que intervenció ens diu que la cosa està mal contractada i que no es pot seguir endavant pels camins regulars de contractació com hauria de ser normal, i que l'alcaldessa, sota la seva responsabilitat, com ja hem vist, doncs assumeix aquestes irregularitats, firma el decret i es paga. Van passar-ne algunes també per pel ple municipal, on els regidors assumeixen a títol personal aquestes irregularitats. Evidentment, ho vam denunciar i no n'han passat més.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, considera que aquest cas apunta directament a l'alcaldessa Rosa Fonoll com a responsable.
10: És el segon cop que passa amb regidories d'Unitat Covellenca. En aquest cas pensem que està, diguem-ne, investigada o estarà investigada la senyora alcaldessa de Covella, la Rosa Fonoll, i que esquitxen una vegada més a Unitat Covellenca, amb irregularitats en contractació i diferents coses pues, que s'estan investigant des de Fiscalia. Això va passar la setmana passada i a dia d'avui seguim sense notícies d'aquest Ajuntament, d'aquest govern, que més enllà d'afrontar les coses i d'intentar corregir-les o senzillament de donar explicacions a la ciutadania, segueixen aquí dintre atrinxerats, sense dir res, transparència zero i cometent una gran irresponsabilitat que és no governar.
0: Dani Pérez, regidor de la CUP, també ha apel·lat al PSC i a Cubelles en Comú Podem com a socis de govern d'Unitat Covellenca.
10: Amb casos de possible corrupció investigats per Fiscalia, que esquitxen, repeteixo, a totes les regidories d'Unitat Covellenca, i aquí no passa res. I no val seguir tirant la pilota endavant. Ja n'hi ha prou de tirar la pilota endavant i aquí hi ha dos socis de govern, que són PSC i Comuns, que han d'afrontar aquest problema, mirar-lo a la cara i parlar directament on estan els problemes i com s'han de corregir. No val tirar la pilota endavant i esperar unes eleccions que venen d'aquí un any, perquè aquesta gent segueixen aquí dintre cometent les seves presumptes irregularitats que s'investiguen a Fiscalia.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'alcaldessa Rosa Fonoll, que no ha volgut fer declaracions. Cubelles es prepara pel pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa sobre

0: el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important, és a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs passi per Cubelles, i la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs la circulació de la carretera doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra, ostres, contents de que passi, i poca cosa més.
1: Malgrat que la presència dels ciclistes a Cubelles serà fugaç, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya una caravana ben àmplia de vehicles de tota mena. Per aquest motiu, l'Ajuntament està informant de múltiples maneres per donar a conèixer les afectacions més importants al trànsit, bàsicament per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31. L'entrada i sortida a Cubelles s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BB-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el Parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants tindran les opcions dels passos soterrats, situats al passeig de Narcís Verdagí i al carrer de l'estació, i també el pas sota la carretera del carrer del Raval del Torrent, un punt al costat del riu Foix que també serà l'únic lloc per on podran passar els vehicles per creuar d'un cantó a l'altre del municipi, de la zona per sota de la carretera a la zona per sobre. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el matí del 5 de juliol es faran activitats relacionades amb el Tour de França a la plaça de la Fita. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola, tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Però dir-ho, home,

Perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.